0: Sort que no em veieu perquè tinc una coreografia per aquesta sintonia i m'agrada sempre fer-la, però és una coreografia que quedarà en l'anonimat. És la sort que té la ràdio i la sort que quan sona aquesta música sabem que ens ho passarem bé, que ens faran moltes propostes. La Maria José Cayuela i la Sònia Martínez, ¡vamos! ¡Vamos! Ja estan aquí. Ja estan.
1: És maca aquest jingle.
0: Sí, anima.
1: Jo, sí, per aquestes hores.
0: Està clar. Bueno, sí, a veure, hi ha molta gent que avisa els veïns, però què passa? No, res, que la ràdio que acompanya, i que escolta, va bé que sigui així.
2: Escolta, David, que tens l'Instagram per penjar el vídeo de la coreografia, no te pots escapar.
0: Sí, algun dia ho faré, ves que no, algun dia potser em faig el moviment. És una mica lateral cap a la dreta i cap a l'esquerra.
2: No és...
0: Sí, no imagineu, com el Donald Trump, però una mica més amb mobilitat, saps? Una cap a una banda...
1: Sí,
0: ara, bueno, mentre m'ho penso, a veure què ens expliqueu aquesta setmana. A veure, qui comença?
1: Mira, volíem aquesta setmana parlar d'una cosa que ens agrada moltíssim, tu ja ho saps, i jo crec que l'audiència també ho sap, que és menjar.
2: Menjar bé.
1: Sí, menjar bé, exacte. Aquesta és la definició correcta, perquè menjar es pot menjar, però després una altra cosa és menjar bé. I nosaltres ja tenim una edat molt maca.
2: Expertes.
1: Tenim una edat que ja ens agrada... les coses bones.
0: Sí, molt bé.
1: Que abans també, però ara...
2: ara tenim més coneixement.
0: Totalment.
1: Ara, si tenim més calle.
0: Es va afinant el gust. Molt bé.
2: I tant.
1: I volíem una mica recomanar-vos alguns restaurants que hem conegut recentment, que ens agraden, i que ara que sembla ser que ja hem entrat a la tardor i que ja ve una mica aquesta refredor i que ve molt de gust quedar-se a casa, però també ve molt de gust anar a un restaurant a l'interior, no? Perquè a mi, jo soy muy de terraza, però ara ja ve més de gust un interior. I, si us sembla, comencem per un restaurant que a mi m'agrada molt particularment, que està al barri de Sant Antoni, concretament al carrer Parlament, número 41, està just al costat del Mercat de Sant Antoni, que es diu Candela en Rama. Candela en Rama és un restaurant de brasa, on el producte té un protagonisme bastant absolut. La seva proposta, que a mi és una cosa que m'agrada molt, que són tapes, platets, platillos, no?, amb aquest toc de brasa, i que combina les receptes tradicionals amb una mirada, diguéssim, una mica més actual. És un projecte del grup Noves Reines. A mi el grup Noves Reines és un grup que m'agrada molt. De fet, també us podria recomanar perfectament, i després, si voleu, ho faig, al Noves Reines, que és un dels meus argentins favoritíssims de la ciutat. Però, en aquest cas, el Candela Rama pertany a aquest grup i està especialment vinculat al món, com us deia, de la carn, de la brasa, del producte de qualitat. Hi ha una cosa aquí molt interessant, que jo us diria que no és el típic restaurant de tapes convencional, que aquí ja és on m'agrada a mi el tema, no?, el que parlàvem abans, de donar-li una mica de volta, perquè de restaurants de tapes hi ha molts, però a mi m'agrada això, no? Anar una miqueta més enllà, agafar un producte amb una elaboració que en resulta potser més familiar, però donar-li una volta, no? Llavors, per exemple, ells què fan, no? Per exemple, et fan una botifarra de perol, i pimentó negre, o una cosa que a mi m'encanta, que són els torreznos.
2: Muero
1: por un torrezno.
0: Home.
1: I es fan unes chips boníssimes de torreznos de Sòria, i diguéssim que ho acaben amb un tagín, que és un condiment que a mi m'agrada particularment també. Jo sempre a casa també l'utilitzo molt, i llima, que li dona un toc també així com molt particular. I un brioix amb anxova del Cantàbric i mantega casolana de vaca madurada, o un tartar de tonyina que va muntat sobre un advocat a la brasa, no? Una mica perquè us feu una idea, no? De l'estil del restaurant. I, com us deia, no? Pels amants de la brasa és fantàstic, perquè allà teniu des de peix, no? Pues gambes vermelles, fins a carn, no? Entranya, xuletón, costella... És un lloc que també és molt... estèticament és molt maco, perquè tens allà la cuina vista, que a mi també és una cosa que m'agrada molt. La bodega també és molt àmplia i molt completa, i aquesta és la meva primera recomanació que us vull deixar per dinar, per sopar o per anar a fer un vinet i una tapeta.
0: Ole, que bé comencem, tu. Vamos, ponemos el listón muy alto, María José.
2: Venga, sí, jo havia estat, crec, al 2023. O sigui, que he de tornar, perquè mira, ja fa com... No? O sigui, sí, 3 anys. O sigui,
0: mare meva.
2: Sí. És que jo parlava a la Sònia i deia, jo he estat.
0: Però devies anar molt jove, devies anar pràcticament amb 16 anys. De...
2: Ai, doncs... Pues jo, el meu restaurant que us vaig a recomanar avui es diu Telefèric, i darrere d'aquest restaurant és molt bonic perquè hi ha una història familiar molt maca i també un cas d'èxit internacional força sorprenent. Escolteu, mireu. El Telefèric va néixer al 92, a Sant Cugat del Vallès, de la mà d'una família que es diu Pedrosa. Però, ojo, que tot i tenir aquest cognom, són d'origen basc. Fixa. Aleshores, com que eren d'origen basc, en aquell moment, el que van fer és que van ser pioners a portar a Catalunya el concepte dels pinxos, ¿vale? Que avui en dia pues, ja ho tenim completament incorporat.

0: incorporat a arreu. Però clar, fa 30 anys encara era una novetat.
1: Sí.
0: Aleshores, bueno, els germans, Xavi i Maria Pedrosa, van créixer dins del negoci familiar i després de treballar uns anys al

0: l'interior també que han renovat recentment.
1: Molt
0: Vale?
1: bé.
0: Aleshores, inclús, també hem de dir que disposa d'espais privats per si necessiteu fer un dinar o un sopar en grup
1: Molt bé.
0: i, o una celebració, no sé. Bueno, pues obre cada dia de dilluns a diumenge i la seva filosofia és cuina mediterrània, tapes i platets pensats per compartir. El que ens va cridar molt l'atenció són els arrossos, o sigui, ells fan fins i tot amb servei de rider, no? De domicili,
1: Sí.
0: et porten, et poden portar a casa una paella
1: Carai.
0: i després pagant, crec que eren 2 euros, pots quedar-te la paellera, saps què vull
1: Val.
0: dir? O sigui que, ja, que és bastant còmode, o la pots portar allà i te'l retornen com si fos
1: Val.
0: un envàs. Aleshores, què més? Bueno, a la carta hi ha des de coses molt petites, com algo que a la Sònia a mi ens encanta, que és la Hilda clàssica,
1: Home. Oh.
0: que això és bastant del País Basc, no? Amb l'anxova, la piparra,
1: Ai, que bo.
0: l'oliveta aquesta gordal.
1: Ai,
0: Home,
1: ai,
0: em
1: ai.
0: encantaria a base de Hildas. Sí,
1: Home,
0: jo
1: escolta.
0: puc viure a base de Hildas. I
1: Quina
0: les he
1: maravilla.
0: provat, ara les he provat de moltes coses diferents, eh?
1: Mare
0: Vull dir que
1: meva.
0: també en lloc d'anxova també es pot posar un bocaró, que a mi m'encanta. Bueno,
1: Fixa't. Mas està fent...
0: que nos
1: Sí,
0: desviamos, que nos va
1: m'estic fent bocador de l'aigua, tu.
0: foco.
1: Sí.
0: Bueno, pues també tenen, per exemple, coses ja més elaborades, no? La vieira amb veloté, el roc de bacallà amb allioli de codony,
1: Ostres.
0: unes croquetes cremoses de pernil ibèric, també, com deia la Sònia, tenen torrezno de
1: Ai, no
0: Súria,
1: torres,
0: però aquí el
1: no.
0: fan amb llima, no t'ho perdis, o sigui, sardina fumada amb mantega cítrica. Bueno, hi ha coses molt, molt simples i molt elaborades.
1: Quina
0: Vale?
1: meravella.
0: I el que es deia, que és el més interessant, que quan estàvem allà parlant una miqueta amb ells, vale? És que ens van dir que, atenció, o sigui, han obert un restaurant a Walnut Creek, que no sé si ho dic bé, a Califòrnia, a l'any 2016. I
1: Imagina't.
0: van tenir un èxit immens als Estats Units. Aleshores, després han obert un altre a Palo Alto, a Los Gatos, a Los Angeles, a Long Beach, a Roseville, a La Jolla, a Scottsdale, a Arizona i a Newport Beach. O sigui que
1: Carai.
0: pràcticament la família ha traslladat als Estats Units pues aquesta manera tan seva dels arrossos, dels vins, de la sobretaula. I bueno, pues, tot i que aquí a Barcelona va començar a Sant Cugat i després a Barcelona, pues, s'ha convertit en una marca gastronòmica internacional i bueno, ho vaig trobar superinteressant perquè clar, és
1: Molt
0: que la veritat és que és boníssim, heu d'anar, heu de demanar-vos un filet de vedella amb cafè de París, que és aquesta salseta tan bona, o un
1: Oi, oi,
0: xuletó
1: oi.
0: de vaca frisona galega de 30 dies de maduració, hi ha de tot. Està boníssim, super recomanable i més sabent, bueno, pues aquesta expansió internacional que jo vaig al·lucinar,
1: És impressionant.
0: sincerament,
1: Estan fent les
0: perquè
1: Amèriques.
0: han fet
1: Home.
0: les Amèriques, però les Amèriques no és
1: Sí.
0: una vuelta.
1: Sí.
0: No és una plaça senzilla, eh?
1: No,
0: No,
1: no,
0: no.
1: no.
0: No és complexa. Jo li vaig dir, ah, us heu anat a la part de Califòrnia, perquè com que sempre han tingut el tema del maridatge, dels vins,
1: Sí,
0: molt en
1: sí.
0: compte, i em va dir, pues sí, la veritat, perquè ja tenim, també exportem vins, i tenim vins d'allà, de Napa, Valley, i tot allò, saps?
1: Mare
0: I bueno,
1: meva.
0: pues mira, la meva primera recomanació és el telefèric, que podeu anar aquí a Barcelona, i quan aneu als Estats Units, pues també.
1: Imagina't, dius, mira, ja sé on anar, que és com quan estaré en casa.
0: Sí, menjar bé.
1: Quina meravella. Doncs, bueno, mare meva, avui el llistó està molt alt, eh? Avui ja dues... Comencem amb dues recomanacions fortes. Va, vinga, alguna més.
2: Mira, tercera parada, a mi m'encanta la cuina internacional, m'encanta el sud-est asiàtic i la gastronomia d'aquesta zona. Llavors, jo sóc molt amant també d'anar buscant i anar trobant doncs, restaurants que contemplin doncs, aquesta cuina no? Pues, asiàtica. I vaig descobrir un fa relativament poc, així també de casualitat, que es diu Madame Saigon. I Madame Saigon està cèntric també a l'Eixample, és de carrer Aragó 238, i és un vietnamita, però el que em va semblar especialment interessant és que no és una cuina vietnamita genèrica, sinó que posa el focus en una zona molt, molt concreta del país, que és el sud del Vietnam, i especialment l'univers gastronòmic, i d'aquí el nom, de l'antiga Saigon, que és l'actual Ho Chi Minh.
1: Ah, mira.
2: Aquest projecte neix

0: d'un restaurant homònim que està a Rotterdam, que està impulsat pel Son, que és un chef d'origen vietnamita i que va construir aquesta proposta a partir de receptes familiars, que això també és el xulo d'aquest tipus de restaurants, receptes familiars que van passant de generació en generació. No? Llavors, aquí, de què estem parlant? Doncs de coccions que són molt lentes, de brous, no? De caldos suaus, però molt, molt aromàtics, amb herbes fresques, amb espècies, també molt equilibrat, no? Entre doncs, l'acidesa, el frescor, la intensitat. I, clar, a mi és una cuina que m'encissa bastant, que m'agrada molt aquesta combinació de sabors, i jo us he de dir que vaig disfrutar-ho molt, perquè a la carta doncs, doncs podem trobar doncs, els típics fideus de, doncs, asiàtics, no? que a mi m'agraden tant, l'arròs també, hi ha una mena de crep cruixent que està elaborat amb farina d'arròs i cúrcuma que s'acompanya amb enciam per embolicar, no? cada mossegada, doncs, l'emboliques amb aquest enciam. Després ells també fan un entrepà vietnamita que té un nom així com una mica estrany, no sé si el pronunciaré molt bé, però crec que era una cosa així com bami.
1: A mi m'ha sonat bé, eh? Bami que ho has dit. Sí.
0: És que, claro, que aquells dos idiomes. Sí. Però és un plat vietnamita, però que combina també una mica la tradició, o sigui, la influència local francesa. També hi ha carns marinades amb la citronella, amb el lemongrass. Això és molt particular. Hi ha gent que no li agrada tant, però a mi particularment sí. Llavors, bueno, és una cosa que gaudeixo molt, no? Los rollitos vietnamitas, jo soy súper, súper fan d'això, bueno, que també em podria alimentar bàsicament.
1: Home.
0: de rollitos vietnamitas, a part de Gildas, de la meva vida, sí. I després el que us deia, és un restaurant familiar que també està decorat, doncs tu entres allà i realment pues, sembla que estiguis al mismísimo sud del Vietnam.
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: hi ha
1: sí.
0: Costat de farolillos, al sostre, diguéssim que la gent que hi treballa és local, és asiàtica i bueno, doncs, és també un plus. Jo si us agrada aquest tipus de cuina, si us agrada este rotllo, és una molt bona recomanació.
1: Quina meravella. Sí. Doncs escolta, estem descobrint coses amb les que ens podríem alimentar, només d'això.
0: Sí, sí.
1: Quina meravella. A veure, Maria José, alguna més que tinguis?
2: Que després la gent no digui que no saben on anar, eh?
1: Carai! Escolta, ara
2: veus. Bé, el següent restaurant el farem a mitges la Sònia i jo, perquè hem estat juntes. És xulíssim. O sigui, la veritat és que havíem passat moltes vegades per davant i jo no havia tingut l'ocasió d'anar-hi. I és un clàssic de Barcelona, està al passatge de la Concepció, el número 12. Es diu Boca Grande, segurament us sona a tots. El passatge de la Concepció és aquest petit carrer que comunica el Passeig de Gràcia amb la Rambla Catalunya i que concentra doncs, alguns restaurants i establiments molt coneguts a Barcelona, molt interessants.
0: Sí, i molt bons.
2: Boníssims, amb estrella Michelin.
0: Sí, sí. Anàvem amb dues persones més, no? I una d'elles ens va dir, és que en este passatge tot el que hi ha, todo es bueno.
1: Com està molt bé així.
2: Sí, sí, sí, és veritat. Pues bueno, aquest Boca Grande va obrir l'any 2011 dins d'una casa elegant de l'Eixample, allà al mig de l'Eixample, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, i en la decoració, bueno, l'interiorisme és fascinant. O sigui, tot és miralls, vidre, fustes, metalls nobles, llums càlides, objectes sorprenents. O sigui, fins i tot els banys tenen una decoració molt teatral, eh? És un restaurant molt bonic perquè jo crec que és d'aquells que es diuen que volen ser vists. O sigui, que tot t'agrada, que és bo que vagis amb gent, sobretot si gent de fora, si vols portar-los a un joc xulos, no?
0: Per a descobrir... és un restaurant també que, a part de que s'hi menja molt bé, també... s'està bé perquè l'ambient és molt maco. És un restaurant d'aquells que ja de per si a l'Estalla ja és una experiència.
2: Exacte.
0: Realment és preciós.
2: Sí, sí, és molt maco. I està distribuït en diferents nivells. Té un menjador principal, té una sala amb llar de foc, té una terrassa envoltada de vegetació, ja ho diré demà, al·lucinant, que fins i tot hi ha com un dinosaure ja, no? L'esquelet d'un dinosaure, un celler bastant extens i molt interessant, i després al costat, que potser us sona més, té la cocteleria Boca Chica, o sigui, aquest és el Boca Grande i al costat està el Boca Chica. I bueno, pues, la veritat és que trobar aquest espai protegit del soroll del carrer té un punt com d'oasi urbà, o sigui, és molt xulo i costa de trobar-ne allà al centre de Barcelona. Així que, bueno, la veritat és que és molt recomanable de conèixer. Aleshores, la part, us diria
0: que... Barroc, no? És un restaurant molt barroc, que per cert va ser dissenyat per l'interiorista Lázaro Rosa Violán.
2: Exacte.
0: I si feu una mica d'exercici mental, no?, del que és el barroquisme, no?, pues això, no?, pues, làmpades espectaculars, miralls, no?, molt mirall, molt estampat, pues, bueno, lo que és l'estètica barroca.
2: Sí, sí, però al mateix temps molt elegant. I bé, hem de parlar de la seva carta, que o sigui, tot el que hi ha a la cuina és deliciós, és mediterrània, està molt centrada en el producte, sobretot el peix i el marisc, per tant, boníssim. La carta canvia segons el que ofereix el mar. Vull dir, bueno, no només el mar, també la terra i la temporada. Per tant, ells sempre parlen estan una mica subjectes a l'estacionalitat i també a l'instint, no? Perquè la gastronomia per ells és un ofici, no? Uh-huh. I per exemple, nosaltres sempre ens agrada començar, doncs, amb un bon pernil ibèric de gla, o allà tenien també la cecina de bou, o unes anxovetes del Cantàbric, el bonítol del nord amb pebrot de piquillo... ens encanten, i ara com més, i sobretot ara que la Sònia por fin s'ha tornat ha deixat el lado oscuro i li agraden les ostres de la Sònia,
1: sí.
2: Que abans no li agradaven i ara ja li agraden.
1: Veus?
0: Sí, sí, aquesta és una altra de les coses que ens donaria també per un programa, no? Les,
2: sí,
0: les segundes oportunitats que queda bé. Sí. A los platos i a l'alimentació, no? Que
2: clar.
0: Ens hi tanquem. Jo sóc una persona de donar moltes oportunitats. També us ho dic, amb les ostres ho he fet, perquè al principi em costava, però ara soy amante total.
1: És que et van dir,
0: no sé si diria que em podria alimentar més ostres.
1: No, home, això seria més complex. Sí, sí.
0: Però bueno, i allà, doncs, una mica la línia de tota la carta i de tot el producte. És molt bon producte, molt, molt bon producte.
2: Sí, sí, sí.
0: Molta, molta qualitat, i les ostres estaven espectaculars, com estava, doncs, el peix, la carn també, no? Perquè al final també hem de provar una mica de tot, també per valorar, no?
2: Sí, de vedella, saps, gallega, i de bona...
0: Que és molt, molt, molt bon producte, de molta qualitat.
2: Exacte. Bueno, doncs també tenen, o sigui, hi ha de tot, perquè realment la carta, com diu la Sònia, és molt, molt, molt gran, però també hem de recomanar que fan arrossos i que fins i tot es poden demanar per una persona. I el caldós de llamàntol és el meu preferit, però n'hi ha de tot tipus, hi ha sec de llamàntol amb tirabecs, hi ha arròs negre de sípia, escopinyes, de verdures, la paella marinera, la fideuà de peix... Bueno, hi ha de tot, vale? Jo he de dir, he de tornar, perdoneu, a les ostres, que abans, quan a la Sònia no li agraden les ostres, per mi era una sort, perquè me menjava jo les seves. Ja.
1: T'has sortit perdent aquí, eh?
2: Aquí hem sortit perdent.
1: Mal negoci has fet aquí, eh?
2: Sí.
0: Clar, perquè abans sempre se la menjava la Maria José.
2: Sí, clar, jo era feliç.
1: No te vas a comer estas ostres, ¿verdad? I anaves tirant.
2: Sí. Bueno, la veritat és que ja sabeu que en el meu cas també, que soc celíaca, sempre miro especialment aquest aspecte als restaurants. I ells tenen identificats a la carta tots els al·lèrgens i a més em van dir, si tu vols un arròs caldós de llamàntol, nosaltres te'l fem explícitament sense gluten. I això, que vols que et digui, David?
1: Ostres,
2: jo ho agraeixo tant,
1: home,
2: perquè això no passa tot arreu. És en plan, mira, és que és el que hi ha i pues, això no ho pots prendre, no? Agafar una altra cosa que la carta hi ha, però aquí no. Aquí tot ho poden fer així. I la veritat és que, bueno, és molt recomanable, també obre de dilluns a diumenge. Després del Boca Grande podeu fer una copeta i acabar el Boca Chica. O sigui,
1: ah, mira.
2: Si aneu a sopar, si aneu a dinar també podeu allargar la tarda.
1: És un boca a boca, això, eh?
2: Sí, un sí. Boca a boca.
1: Sí,
2: perquè, clar, tenen còctels, allà trobareu també després música i, sobretot, vida social al centre.

0: Barcelona. Per tant, jo crec que hem gaudit molt. Nosaltres vam estar només a dinant, però hem de dir que anirem també a la nit, Sònia?
1: Molt bé.
2: Sí, sí, perquè té una part subterrània que no la vam explorar molt, però allà després per la nit, pues,
0: té molt bona pinta.
2: Al cap de setmana, divendres i dissabte, doncs hi ha copes, hi ha música.
0: Sí, sí. Clar que sí. O sigui, si no, ara apunteu, de cara a Halloween segur que fan alguna
1: cosa. Home, doncs pues imagina't, de miedo, ha de ser una experiència de miedo.
0: Meravellosa. Sí, sí, sí.
1: Fantàstic. Doncs aquestes eren les propostes. Teniu alguna més o guardeu pel proper dia?
2: Mira, jo, si voleu, així per acabar...
1: Vinga,
2: si
1: rematem, va, temps, sí.
2: Us faig una última proposta que a mi, pues, particularment, també és un altre estil, però a mi em fa molta gràcia, no? Perquè dins de l'Hotel Hyatt Regency, aquest que està a l'Hospitalet, aquest que té la torre aquesta que sembla un platillo volante,
1: sí.
2: Allà a la segona planta hi ha un restaurant que es diu The Room, i allà fan una història molt divertida que jo sempre ho recomano. Doncs, per exemple, si has de fer, pues, algun regal d'aniversari alguna vegada, perquè és una cosa que a la gent li acostuma a fer bastant, bastant gràcia. I és Le Petit Chef. Le Petit Chef és un sopar animat. Animat a sobre de la mateixa taula gràcies a la tecnologia i la projecció de 3D i el mapping, no? Mm-hmm. Llavors, doncs tu imagina't, no?, que estàs allà assegut a la taula, llavors les llums baixen i comença una projecció davant teu on apareix un petit personatge que comença a cuinar davant teu.
1: Mira.
2: Llavors pues, es mou, interactua amb els plats, diguéssim que et va fent els plats, no? Llavors, mentre tot això va passant, després el plat arriba a taula, no? La gràcia d'aquesta història és que tota aquesta representació, doncs, va simultàniament pues, en el moment que tu et porten el plat, no? Llavors és com, està molt quadrat, pues, està molt, és molt xulo, no? Està molt, molt aconseguit. I és una experiència d'aproximadament 2 hores que està pensada tant per adults com també per famílies, no? Perquè, pues, ja, imagineu, no? Això al final també són com dibuixets, no? Llavors als nens això els hi encanta.
1: I tant.
2: Hi ha diferents menús i també els van canviant pues, segons la temporada, no? Doncs actualment ara estem a la tardor, llavors tenen la seva proposta de tardor i tenen elaboracions, no? Doncs com, pues, un entrecot de guayo, pues, amb un fal risotto, amb parmentier i tòfona fresca, mentre que, per exemple, els menús dels nens, doncs, inclouen coses molt més senzilles adaptades als nens, que després també, bueno, hi ha nens i nens, no? Hi ha nens que també els agrada provar coses doncs, més sofisticades. Mm. Però, bueno, en principi, doncs, hi ha una distinció entre un menú d'adult i un per nens, no? I a mi, doncs, bueno, és una cosa que em sembla molt, molt original, perquè ja no és només, pues, que t'estàs menjant un plat concret, no? Sinó també la manera de menjar-t'ho, no? Tens davant teu un plat que està buit totalment i de sobte, doncs, va apareixent això, no? Pues un petit xef i comença a caminar per allà per la taula, obre una porta, comença a cuinar, doncs, se li cau un ou, se li trenca, després, quan acaba la seva aventura, arriba el plat real,
1: sí, sí, sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: El porten i és una cosa, doncs, molt... És una cosa diferent, no?, del que és un sopar convencional.
1: Doncs escolta, mare meva, sí que podríem anar passant només amb el que ens oferiu aquí, eh? Jo podria passar tranquil·lament tota la vida amb totes les varietats de coses que ens aneu portant, que ens expliqueu també. I ara aniré silenciant una estoneta al micròfon perquè m'està centrifugant a l'estómac. Estic fent sorollets d'imaginar-me menjant totes aquestes coses. Així que us agraïm una setmana més que hagueu passat per aquí. La Maria José Cayuela i la Sònia Martínez, les nostres influencers, expertes, periodistes en tot tipus de eventos. Us esperem ben aviat. Que vagi molt bé. Gràcies.
2: Gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.

0: I és que, sí, les setmanes passen molt de pressa i clar, dius, però escolta, ja torna a ser dimecrous, sí, perquè això va passant, els dies van passant, el tiempo pasa inexorablemente, i arribem a un punt que dius, pues mira, això vol dir que ja tornem a tenir tertúlia, que tornarem a tenir molts temes de conversa interessant i que ja tindrem amb nosaltres l'Alan Jornet, en David Morales i la futurible marquesa i duquesa i doctora Marta González Peláez. ¡Vamos allá! Benvinguts.
1: Ai, ai, ai.
0: Home, està...
1: Reina, reina.
0: La nostra reina per un dia, o depèn de la tarifa que hagi...
1: La reina de la nit.
0: Exacte, de la tarifa que seleccionem, Marta González Peláez. Bueno, doncs escolta, ja estem aquí i és una alegria, perquè clar, jo sempre penso, aquesta setmana ho estem dient, no? Que escolta, en qualsevol secció, en qualsevol moment, ens pot començar a sonar les alarmes de nyit, nyit, que dius, ostres, és que t'agafa un ensurt, que el primer que vols, la música aquesta dels És Alert, és tan desagradable que el primer que fas és intentar treure-ho, amb la qual no llegeixes el missatge de lo que t'està posant, perquè...
2: Hi ha un truquillo, hi ha un truquillo.
0: Ah, a veure, explica.
2: Sí,
1: explica.
2: Si li dones el botó de silenciar, de baixar el volum,
0: sí,
2: al mòbil,
0: sí,
2: et queda el missatge a la pantalla.
0: Val.
2: I el so aquell estrident marxa.
0: Val, doncs pues que se'n vagi, que marxi, doncs pues mira...
2: Jo et volia passar el so de Les Alert perquè el poguessis posar en antena.
0: No, perquè la gent es pensarà que ja està, ja ha passat alguna altra cosa.
2: El vaig captar una vegada que justament estava gravant i em va sonar un Les Alert i em va quedar gravat pel micròfon, però ara no el trobo.
0: Ai, és que tu imagina't això ara tota la gent. Calla, calla. Bé, clar, com que tot Catalunya està escoltant Nits a Ràdio a aquestes hores, doncs clar, començaria a dir ja està, ja, ara que vienen los marcianos o los zombies o alguna cosa d'aquestes.
1: Jo l'altre dia estava en una consulta mèdica i va començar a sonar tot.
0: Imagina.
1: I allò era, bueno, horrorós.
0: No, clar.
1: Horrorós.
3: També.
2: Sí, l'altre dia hi va haver un article del Josep Cuní, si no recordo malament, sobre el moment en què van començar a sonar tots alhora, tots els missatges d'És Alert en el Liceu.
0: Sí, sí.
2: I com la cantant que estava en el moment bueno, va tenir un moment de desconcert, també.
0: Sí. Perquè... Mai millor dit de desconcert,
2: De desconcert,
0: eh?
2: Exacte.
0: Sí, perquè, clar...
1: Què faig, no? Continuo, sí. Me'n vaig, o com és la cosa, no?
0: Clar, a la següent funció, quan arriba aquella àrea, que estàs allà a punt, dius, què faig? Tornarà a sonar? Perquè et pot entrar un complex, un síndrome, un algo, de dir, que clar...
3: Ho estava fent malament i ha sonat l'alarma.
0: Sí, el complejo del pito, perquè et sona el pitido aquest i tot això, i llavors què fas en aquell moment de que entra la d'això, no? Bueno, és la nova normalitat, que es diu, però sobretot el que seria molt... molt necessari és que, igual que hi ha, per exemple, quan entres, no ho sé, quan entres a una sala, no? Pues que n'hi hagi un quan surts, que és ti-ti-ti-ta, saps? Com la segona part. Llavors, el so de ja pueden ustedes volver a hacer vida normal, doncs que sigui més agradable. Perquè, clar, ningú... Clar, això és com quan a casa deien... Mira que si vinc, no? O conto fins a 3, allò. Clar, però, home, quan ja s'ha aixecat el càstig, no pot ser que ja vagis 2, no?

0: escolti, torni a l'1 o al 0, no? Vull dir, hem de ser més d'allò, molt bé, molt bé, alguna coseta doncs que sigui més agradable. Podríem fer algun tipus de concurs públic, no? D'idea, no? Igual que els nens i nenes a l'escola, doncs mira, quan s'acosta a Sant Jordi, no? Doncs fan els punts de llibre, no? El millor dibuix és el que va al punt de llibre. Doncs en aquest cas, que féssim una convocatòria per a veure quin so de finalització doncs pots trobar, no? I que si, sobretot que sigui agradable pel de final, eh? Pel de... no ho sé...
1: No sé, la meva pregunta és, cal un missatge de desconvoquem?
0: Clar, però és que això és com... Això és com...
1: Perquè no és una alerta, això ja.
0: Sí, però no. Això, mira, això passa com en els grups de WhatsApp de les comunitats de veïns, no? Que, per exemple, s'ha anat la llum. Ai, què ha passat, què ha passat? Teniu llum, teniu llum, teniu llum. I llavors sempre hi ha un que diu, he trucat i m'han dit que torna, m'ho invento, a les 12, no?
2: Sí que és veritat, que sempre hi ha algú que ha trucat.
0: Que ha trucat i aquest li agrada dir, he trucat i mantinc informació privilegiada i puc dir que m'han assegurat que la llum torna a les 12. I llavors és les 11:15, torna la llum, i llavors torna a haver una altra onada de missatges de dir, jo ja he tornat la llum, saps? El primer que ho ha de dir, com vulguem dir, apuntant-se al tanto...
3: Ja teniu vosaltres, jo
0: sí,
3: ja tinc,
0: una mica per fer en Vegeta, de dir, sí. Escolta, jo ja tinc llum, Que no teniu llum encara, vosaltres? Sí.
2: Doncs, sí, a vosaltres se us farà malbé el menjar.
0: Exacte, Llavors, hi ha aquesta dèria, aquesta necessitat de comunicar-ho. Llavors, clar, quan ja el deia... Ja està! No són les 12 i ja tenim llum, Vull dir, ja pots tornar a fer vida, perquè hi ha gent que es bloqueja, es posa de braços creuats, fins que no torni la llum jo no em moc, no? Doncs igual amb les alertes. A mi m'han dit que no em puc, puc moure fins que no. Siguin a les 2 que deia que se'n anava, bueno, doncs...
3: Clar, però per exemple ahir, jo me'n recordo, ahir al matí que va sonar a les 8 i algo.
0: Sí.
3: Jo ja anava a camí de Barcelona i va començar a ploure i què fas? Et quedes a la carretera?
0: No, clar. No, home!
3: No va parar ningú.
0: T'hauries de teletransportar.
3: I tothom devia tenir el missatge, segur.
0: Clar. Però què faig? Torno? Em quedo enmig d'això?
3: No, però és que és igual, perquè si tornes també has de passar per la cortina aquesta d'aigua, perquè era una cortina d'aigua impressionant,
0: No, està clar.
2: Quina por.
0: Sí.
3: Horrible. A més, estava fosc, no es veia res. No, absolutament
0: no.
3: Res.
0: No, clar.
3: I jo dic, aquí hi haurà algun accident. No, menys mal,
0: Mira, no, ja ho fan, això. Ja intenten que no n'hi hagin. Però, bueno, vull dir que és... Bueno,
3: sí, és però, que... clar, és que si deixes el cotxe allà al mig i pares...
0: No,
3: col·lapses tot, perquè aviam què fas.
0: Surts nedant.
3: Col·lapses l'autopista, col·lapses la carretera...
0: Sí. No, va, igual... Pensat, igual que...
3: Si es bloqueja, pot dir, doncs jo paro.
0: No, exacte. No, ja es posa nerviós. Hi ha gent que es posa nerviosa de seguida quan hi ha una cosa d'aquestes. I què fas?
2: És que el so del missatge ja et posa en un estat d'alerta.
0: Sí. Ja no, és veritat,
3: Alan. No és agradable.
0: Pot ser que estigui tot negre al cel, que vagin caient uns llamps i uns trons, però és igual, tu vas fent. Ara, com soni el missatge de on sí que dius, ai, que viene l'apocalipsis,
2: Home, és que parlant de missatges, hi ha sons que està estudiat que són ideals per despertar-se, no?
0: Uh-huh.
2: Vull dir que el despertador no ha de ser un so agressiu, molt estrident.
0: Clar.
2: Han de ser sons més... Tot i que a vegades, si són molt suaus, l'integres en el que potser estàs somiant.
0: Sí.
3: I no fas cas.
0: A mi em va passar... Jo és que sempre recordo una anècdota quan era petit, que em van regalar un despertador que el podies ficar amb so... Però sonava així,
2: Home, el de la gallina, el despertador de la gallina.
0: Clar, em va fer gràcia. I el vaig posar. I allò que el programes el primer dia i... Crasso error, no vaig mirar com s'apagava. Perquè el programa... I va començar a sonar, però a grito pelao, o sigui, al Mac... Jo no sabia quin botó havia d'apretar i allò anava... Jo dic, ara tot l'edifici... Vull dir que a vegades passen aquestes coses, no? Et passa un dia i dic, jo crec que ja no el vaig posar més en modo... Perquè vaig agafar com una... reacció d'aquestes. Vull dir que són d'aquestes coses complicades. Però clar, què fas davant... Digues, Marc.

0: No, el quiquiri que aquest és horrible, eh?
1: Eso es, sí. Sí.
0: Jo tenia, un veí, això és veritat, eh? Jo tenia un veí que tenia gallines i un gall.
1: Déu-n'hi-do, Marta.
0: I una nit, cada... Com que, clar, ho tenia a la part de darrere, que li donava una de les, dels fanals, li donava a sobre del galliner,
1: val.
0: Doncs, clar, tenia llum. I el gall estava una mica boig, perquè no sabia si era de dia o no era de dia.
1: Aquell gall era...
0: Cada 20 minuts...
1: Imagina't.
0: Qui. Tota la nit, eh?
1: T'ho imagina't.
0: I vas anar el dia següent i li vas dir... Dic, mira, jo no sé què ha de fer vostè amb el gall, però el que jo li diré és que jo tinc que dormir.
1: No, això, exactament. Exactament.
0: Tu, jo, miri, faci el que vulgui. Bueno, es veu que se'l van menjar, però bueno, és igual, jo...
1: Ostres,
0: mira,
1: home, pobre gall. Ostres, aquest va fer l'último grito.
0: Ja, però clar, és que el que no podia ser és estar cada 20 minuts jo. No podia, és que, saps, si aconsellaves una mica de son, bomba, una altra vegada.
1: Ostres.
0: Horrible.
1: Sí, sí, sí.
0: I això amb doble vidre, eh?
1: Sí, sí, sí. Alan, no escoltis ara que t'està explicant això.
0: No, ho sento, Alan, per
1: en,
0: tu.
1: En esta però... anècdota no podem dir no ha sufrit ningú animal d'any, perquè sí, sí que va haver d'any.
2: No,
1: haver.
2: Però és que, Marta, ha sigut notícia diverses vegades, de tant en tant salta la notícia, no? Però a Vilablareix els veïns estaven del gall que no... Bueno, no es deixa de dormir... I estaven bastant cansats i van haver de... Bueno, clar, de solucionar-ho.
1: Bueno, esperem en aquests casos que, com quan diuen, eh? Deia, no, l'hem dut a una família que d'això, eh? Sí. Pensem que l'han dut a una...
0: En adopció.
1: Sí, sí.
2: No, és que a vegades canten a les 4 o a les 5 del matí que dius que encara no ha sortit el sol.
1: No, clar.
0: Clar, però això és per la contaminació lumínica del carrer, sí. Que, clar, els hi dona justament sí, a sobre... Sí. Mm. I estan boig. O sigui, aquest estava una mica boig.
1: Per què? I si fem l'Eix Alert amb el so d'un gat? Saps? Vull dir, no ho sé, que vagi variant, no?
0: Sí, clar, és veritat. El que passa és que la gent llavors no faria cas. Jo penso que ha d'identificar el so que és el de perill.
1: Inequívoc,
0: no?
1: Sí. Sí, perquè si no podria ser estacional, no? Per exemple, clar. Ara alguna cosa de Halloween o de la castanyada, clar. Després, no? Per Nadal, clar, així uns gingambels. Sí. El David Morales li agafa
0: la Maria Carey.
1: Un... Sí,
3: jo Maria... desactivaria les alertes.
1: Sí, sí, no, clar, li tocaria les boles de Nadal, de l'arbre. Sí, sí, és que això és així, però bueno, per posar una mica de història, no? Que passa que, clar, ara és això de que, sobretot s'entén, no?, que és per cuidar-se en salut, sí. De que si la cosa es complica molt, doncs que almenys hagin avisat, no? Però, sí. Clar, això el que genera és que pot haver gent que digui, va, doncs no serà per tant, i no, sí, sí, a veure, en principi hem de confiar...
3: Home,
1: en els...
3: realment aquests dies ha estat per tant.
1: Sí, sí, efectivament.
0: Sí, aquests dies ha sigut horrible. Ha sigut, jo crec que, no sé, perquè jo no tinc record de més enrere, però em sembla que jo no recordo en molts anys tenir una pluja així de gran.
1: Sí, sí,
3: hem tingut persones que han perdut la vida, sí, sí, nens desapareguts... Per tant, sí, sí, estava justificadíssim.
1: Totalment.
0: Perquè abans eren les rieres, us en recordeu, que eren les rieres, sí. Que la gent deixava els cotxes i els cotxes apareixien al mar, no? Però no, sí, no hi havia gent. I ara hi ha gent.
3: Les imatges, per exemple, que es veien del riu Besòs eren espectaculars.
1: Bueno.
3: Riu que arribava en el punt del final de la desembocadura, que és on hi ha la via de tren que passa per sobre, en un pont, doncs l'aigua fregava aquella via de tren.
1: És espectacular. Quan normalment la gent hi va caminant, sí. Però, bueno...
2: Patinant, amb bicicleta...
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Hi ha animals que viuen allà, també.
3: Ara ja no.
1: No crec.
2: Ara ja no.
1: No crec. Aquests conills ja estan a Mallorca. Sí, hi havia... Clar, sí, hi havia... Perquè la xispa de vida els busca, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Una quantitat de vegetació i de brossa terrible, també.
1: No, bueno, ja, és que clar, t'ho imagina't el que s'han dut per allà, és que és una... És una barbaritat. Bueno,
0: Alan, a Tordera, em sembla que també ha hagut una persona,
2: sí.
0: No?
2: Sí, bueno, el riu Tordera, parlant de rius, va pujar el nivell del riu d'una manera impressionant, sort que van arreglar la llera del riu bueno, la van refer amb unes roques perquè no caigui la terra, no?, des de dalt. I ho van estar arreglant en la temporada seca, per dir-ho així. I ara ja està tot bé, però sí que va morir una persona en un càmping que va sortir de la caravana per arreglar no sé què o per treure aigua i se li va caure un mur.
1: Quina fatalitat.
0: Quina mala sort, eh?
1: És la fatalitat que diem, no? Igual que a vegades sí, pot haver en alguns aspectes algú pot tenir bona sort, però és clar, en una cosa de mala sort...
2: El millor és no sortir. Sí. Quan et diuen no sortis.
1: No sortis. Mira, sobre aquest tema de sortir i no...
2: Perquè és que els accidents en aquests dies...
1: No, està clar. Està clar, i que l'alertes per alguna cosa. És precisament curar-se en salut i sí.
2: Però clar, t'està entrant aigua a casa, penses, vaig a sortir a treure aigua o el que sigui.
0: O estàs al mig de la carretera i què fas?
1: Sí. Alguna cosa has de fer, perquè precisament la no acció també és perillosa.
2: També et diré, Marta, estàs al mig de la carretera. Què fas al mig de la carretera? Vull dir que a tu et va enganxar, però perquè deuries venir de la feina o d'algun lloc, però hi ha vegades que sabem que plourà amb antelació. Vull dir que...
1: No sabem fins a quin punt, no?, de si saltarà l'alarma o no, però sí que...
2: Perquè
1: dius, bueno...
2: sempre algú té problemes en una riera.
1: Sí. No, és que
2: sempre. Ho pensava el dia anterior. Espero que no li passi res a ningú, però segur que s'endú algun cotxe d'alguna riera.
0: La riera sempre ha sigut
2: a
0: l'aparcament de molts cotxes se'ls han portat.
1: O sempre. També els antics canals per on baixava l'aigua, no? Per exemple, sobretot de muntanyes i així. Que clar, que per allà és on, en alguns casos sí que es respecta, no?, més o menys el canal per on anaven, i d'altres no, i llavors, clar, això encara intensifica més, no?, d'on treu l'aigua a la muntanya i cap a on va, no?, segons quins indrets de costa.
0: L'aigua sempre
1: sobretot
0: torna al seu...
1: Sí.
0: Com és? A su
1: cauce, no? A su cauce, sí. Doncs el que diem, això de vegades que sortir de casa pot ser complicat i que és millor quedar-se a casa, escoltem un consell de Jorge Ángel, enfermero, que ens explica aspectes importants.
4: ¿Te cuesta cagar fuera de tu casa? Damos consejos. Primero, que esto se llama parcopresis o síndrome del intestino tímido. Este último mola más. Sí. Y que le pasa a mucha gente. De hecho, se pasa mal. Yo tengo una amiga que nos fuimos de vacaciones y estuvo 10 días sin ir al baño. Aquí influyen varios factores. Primero, una sensación de miedo, vergüenza a lo que piensen los demás. ¿Esto qué hace? Pues aumenta el estrés, la ansiedad. ¿Y qué pasa? Con el estrés se libera adrenalina, tu intestino se enlentece porque al final tu cuerpo está como en un sistema de defensa. Se olvida hacer las necesidades. Además, cuando te vas por ahí, pues suele haber cambios en la dieta, en tu rutina, y también haces como menos ejercicio físico. Consejos. Siempre hay que escuchar la llamada de la naturaleza. Cuando el cuerpo te dice que hay ganas o te entra el apretón, hazlo. Busca un sitio y hazlo, porque si no, al final, las heces se endurecen. No te olvides tampoco de comer fruta, verdura y de beber agua. Un saludo.
1: No, home.
2: Doncs, a veure, no ha mencionat aquest home que quan vas por ahí, els banys, no, com a casa enlloc.
1: Sí.
2: Et trobes banys que estan bruts.
1: Però és que has d'escuchar el grito de la naturaleza, ha dit, no? Cuando viene, cuando... pues...
0: Els banys estan horribles.
2: I diu, haces menos deporte. Jo camino com no camino mai quan viatjo.
1: No, clar. Caminar fa que tot es mogui i que vulgui trobar... Però clar, tornem a lo mateix, estàs al mig d'un riu, no? Bueno,
2: fent un rafting,
1: uns camins d'aquests, no? Que dius, mira, faig una excursió i tienes el grito de la naturaleza, doncs clar, a veure, la Marta no...
0: Bueno, te pones a gritar.
1: Clar, exactament. Què fas quan...
2: Parlant de maneres de dir...
1: Sí, explica-ho, que ho has compartit al grup i em fa molta il·lusió.
2: Vaig trobar un post i vaig pensar, aquí... Sí, a la família del Dima Crous els hi agradarà.
1: Sí. Comenta les maneres... Diu, maneres educades per a dir que t'estàs cagando, no? Està molt
2: bé. Sí, digues. Això ens hauria de donar el vistiplau la Marta, no? Però El primer diu, voy a liberar los rehenes.
1: Està molt bé, voy a liberar los rehenes, m'agrada molt, m'agrada molt.
2: I és que els dibuixos són molt...
1: Són molt monos, és una caqueta molt, molt dolça i que va liberar...
2: Molt bueno, dolça, sí, seus va, van a berenar...
1: Els seus companys que estaven allà retinguts, eh? Bueno,
2: i... Després... voy al baño que la tortuga está asomando la cabeza.
1: Aquest és molt descriptiu, de dir, anem, sí, anem tard ja, eh? Se'ns sí, escapa. Eh?
2: Ai. Bueno, la tortuga o el... Com es diu? El gosset de les praderies.
1: Ah, molt
2: això
1: bé.
2: Això deia un amic meu.
1: Molt bé, és bonic.
2: Saps, saps el gosset de les praderies, sí, que treu el caparró i,
1: sí,
2: i el torna?
1: Sí, ja, perquè va vigilant, eh? Cada,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Per si ve després, algun perill. Vo, eh?
2: Voy a imprimir en 3D.
1: Està molt bé, voy a imprimir en 3D.
0: Sí, sí, sí, sí. Això està molt bé, sí, sí, m'agrada.
1: Sí. Sí, perquè és més gràfic que una impressora normal, sí, no? És una impressora això, en 3D.
2: El següent, David, no sé si ho tens obert, però... Pots dir-lo tu.
1: Sí, me voy a Estados Unidos.
2: El diràs amb més gràcia.
1: Me voy a Estados Unidos a ver Chicago. Exactament, sí, sí, sí, sí, està, aquest m'agrada molt.
0: Amb el to aquest del Matías.
1: Del Matías, eh? Sí, sí, sí, a ver Chicago. Fantástico, fantástico, Alan.
2: Va, Marta, el següent te'l deixo dir tu. No
1: sí,
2: sé si
1: sí, perquè aquí ens posa 42 en francès, però ho has de dir tu, Marta. 42 en francès com seria?
0: 42.
1: Ah, m'estoy cagando. Quina meravella. És que és tan culta, és una manera tan... Però a més, clar, heu de pensar, la caqueta va vestida amb la boina, amb una bagueta a la mà, amb la bandera de França a l'altra i un vestidet d'aquests típic parisino. És clar, és adorable aquest cagando. És que
0: és meravella.
1: Clar, és un cagando estupendo. És estupendo. És cagando fantástico, fantástico.
2: Fantástico, fantástico. Després hi ha el clàssic d'anar a plantar un pi.
1: Sí, senyor.
3: Sí.
1: Sí, senyor.
2: I hi ha un altre que m'ha fet molta gràcia, que, bueno, el deixaré pel final. El deixaré pel final. Sí. Però hi ha un altre que diu, voy a liberar a Willy.
1: Aquest és un clàssic, sí, també. Que passa és que, altre... El que passa és que és molt boomer, perquè ja és dels que recordem la pel·lícula, o sí, qualsevol de les quatre seqüeles que van fer. Però, sí, clar, el jovent no...
2: Tampoc, el jovent tampoc no t'ho dirà què va fer.
1: No, ja, ja, però no té la referència de la pel·lícula.
0: Voy a despedir a un amigo de l'interior.
1: Ai, que és bonica aquesta.
0: És molt, sí.
1: Que és bonica
0: molt,
1: aquesta.
0: Molt ambigu, però està
1: no,
0: bé.
1: No, està molt bé.
2: T'aixeques de la taula i ja m'imagino. Voy a despedir un amigo de l'interior.
1: Em sembla... Jo crec que la gent s'aixeca i es posa a aplaudir. Alan, t'havies deixat un pel final,
2: no,
1: que
2: sí,
1: és
2: perquè
1: que és meravellós.
2: D'aquí es pot obrir un meló. Sí. Voy a separar la obra de l'artista.
1: M'encanta, m'encanta.
0: Ah, molt bé.
1: És boníssim. És boníssim.
2: No, i és que és un tema que a vegades costa separar l'obra de l'artista.
1: Sí.
2: No, no, no en aquest cas, vull dir, no. És que clar...
0: Voy a desalojar al inquilino.
2: No, no volia dir que costi, perquè jo sempre vaig bé. Però... No, però...
1: Ai.
2: Com dirien els joves, literal.
1: Literal.
2: Separar l'obra de l'artista costa. Quan sents notícies de dir, ostres, sí, aquest artista diu tal,
1: sí,
2: o Pasqual, o fa tal, i dius, ostres, ara aquest artista resulta que ha matat algú.
1: Sí,
2: o que...
1: Sí, sí.
2: Costa, eh? Costa, costa a vegades separar l'obra de l'artista. I això és un debat a vegades que he tingut.
1: El que passa és que jo crec que avui en dia per ens tenim la pell molt fina en determinats temes, no? Per exemple, home, en aquest cas que dius tu, no? Bueno, després saps que ha sigut un assassí. Home, doncs ja, escolta, és normal, no?, que ja no vulguis escoltar més música, però a vegades és per tonteries, no? És a dir, tonteries entre cometes, no? Dir, ai, és
2: sí,
1: que
2: però per cadascú la tonteria... Aquí, és un
1: però
2: món,
1: possiblement
2: potser
1: el problema és que estem agafant coses que ens poden... Dius, pues mira, és que jo sóc, jo que sé, m'ho invento. És que un és del Barça i l'altre és del Madrid. Escolti, pues, si ja per això ja no escoltem els artistes, potser estem fent un... ens estem prenent massa. Tu sigues tot del Madrid o tot del Barça que vulguis, però deixa que la de més persones siguin del que siguin, perquè tu no pots... si mira, si tots fossin del teu equip no tindria emoció. És a dir, deixa que la gent sigui diferent a tu també en determinades coses. No, sí, no han de ser tots iguals que tu, perquè lo important és... aquí torno a l'obra. Jo sóc molt partidari de separar l'obra. Jo sóc dels d'això, perquè hi hagi una mica de debat. Marta.
0: Sí.
1: Com ho veus, això de que...
0: Home, jo crec que tothom... O sigui, això estic d'acord amb tu, lo de que són...

0: Seguim a Nits de Ràdio, a la tertúlia del Dima Caos, amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet, en David Morales, i estàvem obrint un petit meló, que és de si es pot separar l'obra de l'artista, i just estàvem comentant que a vegades, doncs, per determinats temes, doncs, és com complicat, no? I sortia el tema, el deia la Marta, dels actors, que a vegades passa, no?, que per... pel que pensen, pel que diuen, pel com es...
1: Els cantants. Que més et dona que pensi una cosa o altra.
0: Sí.
1: La música...
0: Mira, l'Alan no pot, eh? Quan sap que algú és de determinada manera, ja aquest ja se'l creua i aquest ja no, eh?
2: No, mira, Marta, t'explico. Però després comentem el consell del Hima.
0: Sí, no l'oblidem.
2: No l'oblidem. Ai. Un cop vaig treballar amb un actor que tractava molt malament a l'equip.
0: Ah, amigo, aquest és un tema.
1: Això és una altra cosa, eh? Tractar malament?
2: Sí, però... treballant amb ell, vaig veure que no es dirigia malament a la gent que estava per sota seu, que era tothom, perquè ell era Déu Nostre Senyor. I des d'aleshores...
1: Lo más de lo más, vaja.
2: Sí, que cap sèrie que ha fet, cap obra de teatre que ha fet, no l'he vist. Perquè penso, a tu no et donaré diners.
0: És interessant.
2: I és que està en el nostre poder també donar diners directament als artistes.
0: Però clar, aquí és més complicat, perquè, per exemple, una pel·lícula, hi treballa molta gent. I perquè un actor li fas boicot...
2: Mala sort.
1: Jo aquesta amiga que no ha anat a veure cap pel·lícula del Bardem, eh? No li pots ni parlar, perquè li cau molt malament, perquè, a més, com que també he tractat, es veu que ella és advocada i treballa en un bufet de Madrid,
0: sí.
1: I ha portat... Ells tenien un bar, ho explico una mica, perquè ella va ser arrel d'això, que va dir, no quiero saber nada de esta gente.
0: Veus?
1: Doncs tractava malament a la gent.

0: també es van fer fora la gent sense pagar el... Bueno, es va comportar d'una manera que després ell va una mica de soli... una mica no, va de solidari i resulta que la família pues, va fer una altra cosa, no?
1: Ostres.
0: I llavors ella va dir, no quiero saber nada de esta gente. Bueno, pues vale, el que diu l'Alan.
1: Sí, sí, perquè de vegades passa
2: que
1: això,
2: costa,
1: no?
2: Que... I més si has viscut una experiència personal no, no, amb aquella clar. Persona.
0: I a més tu has viscut a...
2: Un altre tema és, per exemple, jo sóc vegà. I...
1: No ho hagués dit mai, eh? Crec que no ho has preguntat mai.
0: No, no ho sabíem, no ho sabíem, ala.
2: Fa temps que no treia el tema.
3: Sí,
1: sí,
2: exacte. Però ho dic perquè va en relació al que vaig explicar. Un dia vaig veure a tres cantants a una plaça de toros.
1: Val.
2: I hi ha aquests cantants i em costa separar l'obra de l'artista perquè penso, a aquesta gent li agrada veure com pateixen els animals i com els acaben matant. I vaig pensar, ja no et dono
0: ja no vindré
2: el meu suport com a artista. Però sí que és veritat que, clar, amb cada artista treballa molta gent, però també la gent a vegades està en disposició de dir on tiro el currículum o no.
1: Ja. Sí. Quan dius tira el currículum, no estem tornant al tema d'abans de on vas a depositar els...
2: I que tirar el currículum ja estaria una mica desfasat, que ara la gent ho fa tot per l'internet, per LinkedIn, per correu electrònic.
0: Sí. On l'enviu, no? On...
2: Exacte. I no m'acord per anar entregant paper al currículum.
1: Sí.
2: Preparar-lo i que sortís bonic, no? Perquè a vegades amb el Word tot se't descol·loca.
1: Sí, mous una imatge i ja tot torna a estar...
2: Vale.
0: I a més, quan ho portes a vegades amb un sobre maco, amb una carpeteta
1: no,
0: maca.
1: La Marta s'ho corre, això.
2: Tot això s'ha perdut. Anaves a una bona papereria i compraves exacte una...
0: És que ara ja les papereries tampoc n'hi ha moltes papereries.
1: No. Bueno, ara són més les copisteries, no? Lo millor, però clar, això no... Van més
2: bueno,
1: per feina.
2: Bueno, copisteries i... Hi ha copisteries que s'hi dediquen, però també ara a molts llocs et fan fotocòpies i t'imprimeixen arxius. A llocs on et venen telèfons.
1: Que també, per la meva part, diguem-ne, informàtica, dic, vigileu molt això, eh? Jo quasi ho enviaria per correu electrònic, des d'un correu secundari que tingueu. Perquè donar-li el pendrive perquè d'allò no és molt bona idea, així en general, perquè es poden copiar tots els arxius de forma més que automàtica. Així que és normal que el consell d'aquesta setmana del He-Man, el que hem escoltat abans de la pausa, fos aquest.
4: Y recuerda, no tienes por qué ser siempre un ser de luz. Sé gasolina y préndelo todo.
1: Molt bé.
4: Hasta la próxima.
1: Gràcies, Gemma.
3: És un consell molt francès.
1: Sí, cagant tot, eh?
2: No, és ja que a França, quan ho fan bé, perquè es queixen de les coses que no els agrada d'una manera contundent.
1: Sí.
2: Si han d'aturar el país, l'aturen.
1: Sí,
2: perquè
1: sí.
2: Aquí aturem el país, ara sí, pel tema de vivenda. Però, ostres, no es va aturar per altres coses que dius...
1: És curiós.
0: Però
1: sí, sí.
0: A mitges, Alan.
2: No, però ens queixem molt per xarxes socials, Marta,
0: en
2: tertúlies, a la conversa de l'ascensor, del bar, però no aturem el país a vegades quan toca.
1: Anem a dir que és un país una mica incendiari, a França en general, que tot s'incendia.
2: Sí, però, per exemple, aconsegueixen coses.
1: Sí, sí.
2: A mi que ara em
1: pugin... Jocs Olímpics, per exemple.
2: A mi que em pugin ara la jubilació als 67 perquè l'esperança de vida creix, doncs igual la meva esperança de vida es manté igual.
1: Ja t'entenc, sí, sí.
0: Clar.
1: Tenen molt bona esperança, color esperança, ho veuen tot.
2: Exacte.
1: I sí, sí. No, aquí, sí, sí. Anem a escoltar una d'aquestes situacions que passen avui dia i que també generen debat. L'escoltem al Matías Prats, a veure.
5: Y presten atención, porque hacer un simpa, irse sin pagar de un restaurante, no va a salir gratis. Dos parejas han sido condenadas a 8 meses de cárcel y multa por... darse el piro en un restaurante de Cerceda, en A Coruña. Dijeron que salían a fumar y se esfumaron.
1: ¡Ay, qué lindo! Maravilloso, Matías, maravilloso. Bueno, ojo peligro, ¿eh? Porque

0: hi ha com una cultura, hi ha una certa cultura de la pilleria, eh? Ja que dèiem això de
1: ser... Ets tan pilota, en Matías.
0: Sí, no, ai, doncs, és fumar-ho. Però, sí, clar...

0: ni que fos sí. així, saps? O va, fem un robatori al Banc Central, però un simple surt d'aquella... que segurament el 99,999% ho diu per fer la conya, però no ho faria. Però bueno, sempre hi ha algú que diu, va, vinga, noi, sujétame el cubata, no? Vinga, bueno, sujétalo, però et pillaran a tu perquè estava sujetant el cubata i no el que ha sortit corrent. Però hi ha un punt d'aquesta cultura de ser el més llest, no? De tot això, Marta.
1: Sí, sí. No, a més, mira, me'n recordo ara que em van explicar de les bosses del supermercat, del, sí. per exemple, del peix. Bueno, l'Alan, com que no menja peix, però bueno...
0: Però sap peix. Què és una bossa de supermercat, sí. crec Clar, que... Jo... Aquest exemple l'entendrà, eh?
1: Clar, doncs abans et posaven una bossa sí. opaca, blanca, opaca.
0: Sí. sí.
1: Ara la posen transparent. Per ah. què? Vaig preguntar per què.
0: Ostres, que bo, Marta, que... això.
1: Clar, perquè la gent s'hi fica coses a dintre de la bossa, com que normalment l'etiqueta del preu està per damunt,
0: sí.
1: què passa? Que la gent passava coses i no pagava.
2: Ostres!
1: Imagineu-vos.
2: Quina barra la gent.
0: I així la gent ho paga, todo.
1: Clar.
0: Vinga.
1: Era, pues, a lo millor eren pues, paquets de alguna paquet de carn, així, una bandeja, una safata de carn o d'altra cosa, que ho posaven així al costat, que no feia molt de bulto, però que ho passaven sense pagar.
0: Bueno, jo entenc que, per exemple, jo que sé, quan al supermercat no fiques, doncs jo que sé, frita, verdura, el que sigui, no?
1: Sí.
0: I ho peses i fiques l'etiqueta, doncs quan ho passen pel lector també ho pesen, perquè clar, si no, has de comprovar, entenc, que el pes de l'etiqueta i el pes de la bossa sigui el mateix, perquè si no
1: és,
0: passo l'etiqueta i poso dos prunes més, saps què vull dir? Com aquell que no vol la cosa. Això, però en el fons, acabem tornant a un concepte que aquí al programa diem molt, de dir, escolti, és que al final ens estem fent la feina nosaltres.
1: Sí.
0: Jo entenc que en el cas d'un supermercat sí pot haver una... diguem-ne, una raó que jo comprenc, que és perquè llavors vas més ràpid a caixa. I llavors, si hi ha molta gent fent cua, hi ha de pesar cada un dels, no? dels temes, doncs, bueno, es pot fer més llarg, no? Però, clar, al final estem fent la feina nosaltres i no deixa de ser... bueno, pues que fiquin més caixes, no? Que fiquin més caixes al supermercat, que això és un tema també no. de debat, no? El fet de dir, escolti...
1: No, i després ara ho paguem tot, perquè abans et donaven bossa,
0: et
1: donaven
0: sí.
1: paper de regal.
0: Sí,
1: ara,
0: sí,
1: si vols paper de regal, ho has de pagar. Si vols la bossa, l'has de pagar. És que s'han estalviat una quantitat de coses...
0: Sí.
1: I que, a més, nosaltres fem la feina. O sigui, a sobre fem nosaltres la feina.
0: Sí,
1: I
0: sí.
1: no ens ho descompten.
0: Ja si ens cobrem nosaltres, ja... Bueno, escolti... Pues ja.
2: Clar que les bosses també els comerços les paguen, no? Vull dir que també
1: sí,
2: és una despesa...
1: Bueno, però les bosses... Hombre, jo crec que, a més, és una manera de fer publicitat. A l'empresa, perquè tu portes una bossa i bueno, vas escampant la imatge corporativa d'aquella empresa.
0: Això és veritat, això que diu.
3: Oh, però, clar. A més, les bosses, és veritat que les empreses les paguen, però
1: sí.
3: ja estaven dintre del seu escandall de costos en el que ens cobraven.
2: Tens
3: de sobte
2: raó.
3: Es van començar a cobrar aquells 5 cèntims,
1: sí.
3: però
1: sí, sí,
3: els preus de les mercaderies no van baixar.
2: Clar, i en un comerç de barri... potser sí que ho notaran, però en una gran superfície...
3: No, clar.
0: En les superfícies,
2: No, poden ser molts diners, inclús recuperin diners, no?, de
3: clar,
2: les
3: exacte.
2: Bosses.
3: Sí, sí.
1: A més, ara són 20 cèntims,
3: Recuperin o facin negoci.
1: Sí,
2: exacte.
0: Sí, sí, 10, 20 cèntims... Sí,
1: ara són 20 cèntims algunes bosses, Poca broma, 20 cèntims és molts diners.
0: No, jo el que faig és, surto a casa que semblo... Saps com quan vas a l'aeroport, que et fiques molta roba, però no deia? Però jo surto amb moltes bosses de casa. D'aquestes que...
1: Corrat de bosses.
0: No, que miro
1: la jaqueta.
0: Que em capiquen a la butxaca. Llavors, clar, vaig pressionant allà, i com intenti treure una bossa, surten 35 bosses disparades, que, bueno, la gent, quan vaig a la caixa, no s'acosta molt, perquè sap que pot una bossa li pot treure un ull.
2: I per viatjar van molt bé,
0: Sí, clar. Sí, sí.
2: No, jo, les bossetes de tela...
0: Exacte, sí, sí.
2: Aquestes bossetes de tela típiques que et donen
0: sí.
2: de propaganda...
0: Sí, sí.

0: Que dius, una altra?
1: Sí.
0: No,
1: el que és que vigila...
0: Bé perquè em separo la roba, en una hi poso els calçotets,
1: sí,
0: els mitjons,
1: sí,
0: les samarretes...
1: Sí, senyor.
0: La roba neta, no? I després, així ja sé que aquesta és la bossa on tinc els mitjons, els calçotets.
1: Sí, el que passa és que sí, vigila el rentar-la perquè s'encongeix una mica.
0: Sí.
1: I jo he passat de...
2: Sí, he tingut... una mica així.
1: No, és que al final només t'hi cap un calçotet. Perquè... o uns mitjons, uns.
0: Sí.
1: Perquè es converteix, es fa un minilló de cop i volta d'això. Però sí que és veritat que van molt bé. Aquests dies, i jo us les recomano perquè està fantàstica la sèrie que ha fet, que es pot veure per TV3, a 3Cat, sobre el Ferran Adrià, que és una autèntica meravella, i fa un treball tan espectacular l'actor que fa de Ferran Adrià, que fins i tot l'altre dia que va estar el col·lapse el propi Ferran Adrià, doncs li preguntaven si havia fet ell el doblatge, perquè és una cosa espectacular, ho escoltem. Ai, no. Bueno, aplaudiments igualment podem fer, però...
3: La teva cunyada,
4: sí,
3: m'han dit que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie.
4: Sí.
3: Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé.
4: I la meva dona, jo estava veient la sèrie, ¿vale? I estava parlant amb el Miquel, i estava 10 metres, i em diu, què dius? I estava parlant amb el Miquel, no jo. Estava per fer un treball. Jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, a Time,
3: sí.
4: Vaig fer una conferència i havia una senyora que era logopeda. ¿Vale? No. I llavors em ve, ¿vale? Digo, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar i tal. Mira, m'ha anat molt bé. Vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar. Vale? No. I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. ¿Por qué? Porque como tienes que hablar muy claramente para que el chat te entengui,
3: ¿vale? No, claro.
4: Vale, es fantástico, ¿vale? Porque mucha gente dice, hostia, ahora vocalizas mejor. ¿Vale? No, le digo, es que con el chat...
1: M'encanta, o sigui, el que no ha aconseguit pues,
0: una logopeda
1: o la seva família o els seus amics de dir, va, fes una... No, no. Ara, perquè l'entengui el xat, sí, perquè...
0: Tu imagina't
1: vale
0: també...
1: O no? Vale o no?
0: A la cuina, no? Igual els seus companys de feina de la cuina també li demanaven de dir, ostres...
1: No, perquè, clar, ja devien entendre el seu llenguatge,
0: diu,
1: no?
0: Talla no sé què i fes no sé què. Ostres, què ha dit, no? Però... Ha dit que igual m'acomiada si no ho faig.
1: Però ja deuen tenir els mecanismes, ja li deuen saber, doncs, el com ho diu, no? Però fixa't fins a quina, no?
0: Sí, és com quan tens un fill i només l'entens tu, no? Sí.
1: Correcte, correcte.
0: Què dius, que ha dit el nen ara?
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: És que té gana.
1: Té gana.
0: Ah, vale.
1: Ah, bueno, sí. Clar, com que ja estàs acostumat a aquest so, no? o aquest gest, no? O aquesta situació, doncs ja al
0: exacte.
1: Final ja la interioritzes. Això és un tema molt, molt, molt fort, no? El de com la gent, doncs, li parla, no? Aquí perquè és l'anècdota, no? Del Ferran Adrià, però és que verdaderament... La gent parla molt, no? I jo crec que la diferència... Jo, per exemple, prefereixo escriure al xat, al xat GPT, perquè així guardo una certa distància més que si li parlés o l'escoltés de veu, no? Que l'humanitzaria més del que és. I crec que la gent li passa. Ho veieu així, Marta, David, Alan?
2: I a més es captaria també la veu, vull dir que també la veu queda registrada.
1: Bé, això en part, sí. També és veritat. Mira, no havia caigut amb això, Marta, i tens tota la raó, no? Sí. És a dir, que al final
2: tens,
1: guardes...
2: Tens les dades teves.
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo sabe todo de mí, però bueno, sí, sí. Sí. També sabria la veu. David, sí. També ho veus, això? Que...
5: Sí, sí, sí, completament. Al final, quan... Clar, la qüestió és si tenim uns sistemes que al final també ens acaben parlant, perquè molts són assistents que ja comencen a incorporar també l'assistència en veu. Al final, si aquesta assistència en veu és una mica humana, que és el que estan aconseguint, que sonin com humans, cada vegada el que t'en direm més tenir converses amb ells.
1: Sí, sí, sí, sí.
5: I clar, al final no sabrem distingir entre una conversa amb una persona i una conversa amb una màquina.
1: Sí, sí.
5: Per tant, cada vegada els humanitzem més.
1: Sí, sí.
2: Quina tristor, tot això.
1: Bueno, però fa molt de bé també a gent que igual sí. Està sola i tal, no? Vull dir que és un tema molt...
0: Et pot ajudar.
1: Molt complex. A no ser, Alan, que t'interessis... Que,
0: ah, sí?
1: Que no fossin vegans els xats.
0: No, un moment. Clar, no. ara fora conyes. Però sabem que gasta aigua tot això, no?
2: Molt, clar. Molt. Molta que energia moltíssima... i molta aigua.
0: Aigua. I un dia ho parlava amb no sé qui que em va dir, què et penses? Que cada sticker que envies pel WhatsApp també gasta aigua, no? Vull dir que tot lo digital, el correu electrònic, el WhatsApp, les aplicacions... gasten aigua, no?
1: Però ara entenc igual... perquè feia 3 setmanes que no ens escrivia res a l'Alan, que no ens enviava ni un enllaç de res.
0: Estava silenciós.
1: Estava estalviant aigua. Ara, com que ha vist que ha plogut molt, diu... Mira, igual,
0: els embassaments han pujat i dius, mira, va, per compensar.
2: L'altre dia vaig llegir que d'aquí 10 anys, si no troben una solució, no podrem... O sigui, la intel·ligència artificial gasta tanta energia i tanta aigua que no podem generar energia. No sé
1: a veure, és que aquí és on fa setmanes que a la secció de tecnologia amb el Dani Martín defensem la idea de que si ha sortit ara el debat i tots s'han posat d'acord, curiosament, totes les empreses d'IA s'han posat d'acord en exposar o sobreexposar el debat de que si no ho parem una mica en 10 anys podria acabar amb la humanitat, per consciència, o sigui, com vulguem dir, perquè justifiquem el que haguem de posar una mica el fre del tema de les IAs. I jo crec que no és tant, perquè aquesta possibilitat sempre ha existit, de que es rebel·li, no?, contra les màquines, no?, sinó que realment el ritme actual no és sostenible. El ritme en el que estan evolucionant o se'ls demana les inversions...
5: Ni de recursos mediambientals, per dir-ho d'alguna manera, ni energètics, ni econòmics.
1: Ni econòmics, exactament.
5: Perquè ara mateix, en el que són la creació i desenvolupament d'aquests sistemes, s'estan cremant quantitats ingents de diners.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. I llavors és com una manera de dir que tothom tingui d'allò de que si posen el fre diguin, mira, millor, perquè així, saps, en lloc de 10 anys serà d'aquí 15, no? Que Skynet tomarà el control, no? Pues, va una mica en aquesta línia, de que dir, escolta, potser no sé, mos venia un poc arriba, Perquè això és com aquell restaurant, no?, de menjars preparats que diu sí, nosaltres fem pollastres a l'ast, Bueno, escolta, i de cop i volta li demanen 800 i dius, home, és que no. Diuen, sí, no et preocupis, sí, no et preocupis. Al final dius, no, sí, preocupa't perquè no tinc tants per fer, no tinc capacitat per fer-ho, no? Allò que es diu morir d'èxit, no? Que alguns cops s'ha comentat, vull dir que... En fi, que és un debat que tindrem, però...
2: Sí, tindrem per molt debatre, per molts dies.
1: Home, i tant, escolta, que d'aquí... Home, tu imagina que d'aquí 10 anys no poguéssim fer el Dimacrous perquè la intel·ligència artificial la fes per nosaltres, saps què vull dir? Que tries els temes
2: no,
1: i tot això.
2: No,
1: No, perquè no els hi faria permetre. Gràcia el tema de cagar. Em perdó, però vull dir que és clar. Així. Perquè, no, clar, és que seria diferent si fessin la IA al programa perquè tocarien uns altres temes. No ho sé. El tema de quan et falta oli o quan, saps? O quan tots els chips se queden secos. Bueno, pues, escolti, pues ja aquests temes no ens interessen a nosaltres. Bueno, va, que...
0: I parlant de l'oli, tinc entès que baixarà el preu,
1: De l'oli?
0: Vaig llegir un titular fa uns dies que l'excés de pluges, segons com, ha beneficiat a moltes collites i...
1: Vinga. Doncs aquesta
0: és la... I farà que baixi el preu. El de l'actual, el que ja
1: el que estava sobrepujat, no? A veure si torna el preu que estava quan no hi ha... Quan abans de la...
0: Abans, el que seria normal.
1: El que seria
2: tornar a uns anys enrere.
1: Sí, exactament. Bueno,
2: perquè, clar, tot puja, però mai baixa res.
1: Mai, sí que baixa, però no la mateixa proporció que puja.
2: Ni la mateixa proporció ni la mateixa velocitat.
1: Exactament.
2: Sí, doncs, clar. Sí, sí. Sempre es queda com a meitat de camí, no?
1: Sí, sí, a pujar bueno, tot puja ràpid. Ara, baixar sí, costa més. Bueno, va, anem
2: al dia següent, eh?
1: Exacte.
2: O sigui, tu et puja una cosa i el dia següent ja estàs pagant. Sí. En canvi, quan baixa, passen mesos que t'ho rebaixen.
1: Sí, sí, sí, sí. Eh? En fi, va, anem amb les coses de la Marta González Pilar. Tens cosetes, Marta?
2: Sí, sí que tinc, sí.
1: Doncs pues vinga, David, endavant.
6: A nits de ràdio, sí que té, sí, coses, la futurible comtessa i duquesa de Geòrgia i doctora Marta González Peláez.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Home, escolta, Marta, és que això no tots els programes ho poden dir, eh? Poden fer aquestes,
2: gràcies,
1: home, aquestes presentacions amb la veu aquesta
2: del... M'abrumeu, m'abrumeu.
1: Amb la veu aquesta del Morales i amb la titologia que pot obtenir la Marta, és que això és un privilegi que tenim
2: aquí.
1: Bueno,
2: bueno.
1: Doncs va, vinga, què ens expliques, Marta?
2: Avui parlaré de la música de la dècada dels anys 80.
1: Molt bé. Oh. Home, ja ens agrada això, Marta, ja ens agrada això.
0: Quan es feia encara bona música.
1: Ah, aquí està, aquí està.
2: Va ser una era daurada i revolucionària per la música, impulsada per l'arribada d'instruments electrònics accessibles com els sintetitzadors i les caixes de ritmes.
1: Que ben explicat.
2: Els gèneres principals van ser el synth-pop i el new wave, estils electrònics molt populars amb melodies especials i es memoritzen. O sigui, eren molt pegadizes.
1: Enganxoses. Bueno, sí, que sí. Bueno, en el bon sentit de la paraula. Sí.
2: Pegadizes que enganxoses, sí, sí, sí, però bueno, sí. Enganxoses, eh?
1: Sí, perquè pot ser, ahir fa molta calor, perquè sigués molt enganxosa aquesta cançó. Però bueno, avui sí que se't quedava la melodia, que se't quedava dins.
2: El pop global, les estrelles massives que van dominar les llistes de vendes a tot el planeta, el rock i el metall, la diversificació del rock en gèneres com el glam, el gòtic, l'alternatiu, al costat del gran furor del heavy metal, no?
1: Bé. Sí, sí,
2: el hip-hop, que va néixer el primer impuls d'aquest gènere urbà, als carrers d'artistes i fenòmens clau. Els icones mundials van ser el Michael Jackson, sí, amb el seu disc El Thriller, de l'any 82, la Madonna, el Prince i el Queen, no?
1: Sí.
0: I que molts d'aquests continuen marcant per tendència, això, estil...
2: Encara són, diguéssim, actuals, no? Perquè encara,
0: sí, sí,
2: encara
0: són referents.
2: Tenim, són referents, efectivament, eh? Les bandes essencials van ser la de U2, de Depeche Mode, de Police i Duran Duran. La moguda, bueno, va ser un gran esclat a la cultura musical amb els grups com el Mecano, Radio Futura i Alaska a Espanya. Mm-hmm. Els anys 80 va ser una dècada inolvidable per la música, una època que els gèneres i estils tecnològics es van barrejar, creant un paisatge sonor únic. Jo crec que va ser una època maca. Hi ha moltes cançons.
1: Però a més, fixa't que els que vam tenir la sort de créixer escoltant la música dels 80, en els 80 tu podies triar el tipus de música, ja no el grup, el tipus de música que t'agradés, no? Perquè hi havia molts estils, no? I per tant, doncs, hi havia molta varietat. I tothom coneixia la varietat, no? Per molt que després tu, doncs, mira, jo és que m'agrada més això, però sabies qui eren els altres, no? I que jo crec que això era molt enriquidor des del punt de vista de que tothom tenia l'oïda més diversificat. Ara, com que tothom escolta el mateix, el que li agradi, i el mateix... Llavors, clar, no hi ha tanta oïda, diguem-ne, o tanta capacitat de tenir una cultura general, diguem-ne, no?
0: Pues sorties, anaves al ball i a la disco,
1: sí,
0: i et trobaves...
2: A la disco.
0: No, que hi havia un local per cada estil de música, no? Mm-hmm. Ara tot arreu són el mateix.
1: Sí, sí. Bueno, ara...
2: Bueno, clar, és que als anys 80 va ser va representar un capítol fonamental a la història de la música, perquè es va caracteritzar per la fusió de gèneres i l'aparició d'artistes que van deixar, doncs, una penjada important, no? Indeleble a la nostra memòria, no? A la nostra memòria musical.
1: Totalment.
2: Eh?
1: Però és això, que tenies moltes, moltes opcions diferents i...
2: Molta creativitat, molta innovació musical i també importants avanços tecnològics que van ajudar a difondre aquesta música.
1: Uh-huh.
2: El llegat del 80, doncs, perdura a través de les icones musicals, perquè el Michael Jackson, qui no se'n recorda, el Michael Jackson, no?
1: Totalment. No, no, és música que ha seguit existint i com es veu, per exemple, ara també, doncs en els concerts, no? Que quan aquesta gent que encara queda, no? Per exemple, l'altre dia que van venir els Hombres G, doncs, sí. Escolta, la gent va boja per anar-hi perquè omplien estadis, no? La música...

0: perquè mai saps quan serà l'últim.
1: Sí, això també és veritat. Això també és veritat.
0: Dels anys 80.
1: Sí. Per exemple, els Rolling porten fent la gira de comiat des de que jo era petit. O sigui...
2: Però és que els Rollings, imagina't, no són eternos, són immortals.
1: Bueno, un dia es trencarà.
0: Jo els vaig veure a l'Estadi Olímpic.
1: Imagina't. Quan encara...
0: Pares, sí, abans, els hi vaig anar a comprar unes entrades pels meus pares i vaig pensar... agafen una per tu també.
1: Clar que perquè... sí. Clar que, perquè no perquè saps mai... Mai se sap, eh? I mira...
0: I després han continuat fent...
1: Sí, sí.
0: Però bé, mai se sap qui pujarà una palmera o...
1: Exacte, ah, exacte. Sí. Exactament.
2: Que a més tenen una energia...
1: Sí,
2: que
1: sí,
2: és terrible. O sigui, és, vamos, és un exemple de... per estudiar-ho, això, eh?
1: Sí, sí.
2: Perquè l'energia que tenen, i a més, és estar no sé quantes hores allà a sobre de l'escenari i...
0: Marta, és normal quan veus sang de bebè o aquestes coses.
1: Sí, sí, sí, no, i tant.
0: Faig broma, però...
1: Pacte amb el sempre, diable, eh?
0: Sí, sí. Sempre diuen que fan excentricitats aquesta gent, no?
1: Sí, sí.
2: Bueno, sí, potser sí, no sé. A lo millor ho diuen i no ho fan, eh?
1: Sí,
0: sí, exacte. Bueno.
2: Que, també, que això també queda molt bé, eh?
3: La llegenda s'ha de mantenir.
2: Clar, sí. clar. Jo faig això, o sigui, dic que faig això, però... Per bueno, res faig això.
1: Ara mateix, per exemple, el Mick Jagger, que té 82 anys, la seva parella...
2: 82 anys?
1: 82. La seva parella
2: mare,
1: en té...
2: Madre del hermoso, com diria la meva àvia.
1: La seva parella en té 38. Sí. Tot i així, porten molts anys junts, eh? Porten des de 2014.
2: Deu ser com una filla, no?, d'ell, perquè, clar... Les,
0: bueno, les filles... té un fill petit o una filla petita?
1: De Veró. De Veró es diu el fill.
3: Sí. De Veró?
1: Sí, de Veró.
0: No, és el bro de... Ja en tenia un altre, o...? És bro.
1: No ho sé. Bueno, junts tenen aquest, que... Exacte, de bro, eh? De sí, bro. Literal. Doncs això. Bueno, en aquest cas, doncs, perquè diguin, que la diferència d'edat, doncs, porten 12 anys junts, que això ja és molta cosa. Ara, això vol dir que també, quan la va conèixer, ell tenia, doncs, 70 anys i ella tenia 26. Bueno, vinga.
2: Sí, bueno,
1: va, vamos haciendo.
2: Sí.
1: Sí, el amor, que no té aquestes coses.
2: Que és ciego.
1: És ciego. Y...
2: Sí. Bueno, tenim el Benvenidos de Miguel Ríos, que és de l'any 82, el Cuando brilla el sol de La Guàrdia, a La puerta de Alcalá, d'Ana Belén i Víctor Manuel, que aquesta és un clàssic, també.
1: Mírala. Sí, sí.
2: Després, bueno, la Madonna, que continua amb la seva carrera musical, perquè clar, hi ha alguns que... La Madonna pràcticament no ha deixat mai de cantar.
1: Més o menys, sí.
0: Més o menys canta.
1: Però, sí, exacte. Ja, bueno, sí.
2: Vull dir, vale,
0: no,
2: t'agradarà o no, però que no ha deixat mai de... o sigui, no sé, com alguns que diuen, em retiro i ja no sé si tornaré perquè tinc que pensar-m'ho i tal. Ella no. Ella és
0: però mira, Marta, l'altre dia llegia una reflexió, ara no sé qui la feia, però tant és que deia que molts artistes, la Madonna, la Cher, tal, s'han anat adaptant als temps, al que es portava, i deien, en canvi, d'altres, com la Shakira, han fet sempre el que han volgut. Com si la Shakira... no s'hagués adaptat i hagués fet el que li ha donat la gana i ha tingut èxit i les altres han hagut d'adaptar-se per continuar mantenint-se.
1: És un debat interessant, perquè...
0: Sí. Bueno, això ho vaig llegir, vull dir que no... Entenc que la Shakira també s'haurà adaptat una micona, no?, als temps que...
2: Home, bueno. Però la Shakira ha fet un espectacle fa poc, no?
1: Sí, sí.
0: Està a Madrid.
2: Inclús a l'estadi, al lloc on va actuar, ho va fer ella, també, no?
1: Sí, bueno, perquè fa com un... Té com un mega escenari que es converteix en un recinte en si mateix.
0: Clar. Una residència, que es diu ara.
1: Aquí està.
2: La residència, sí, sí.
0: Clar. Això es feia molt a Las Vegas, no?, que tenen molts teatres preparats per això també, no? Per exemple, la Celine Dion, la Britney Spears, la Adele, els Backstreet Boys també han tingut les seves residències, que és, estic una temporada allà, així evites despeses
1: de
0: trasllat de l'equip, no? I en canvi, qui es desplaça allà són

0: els fans i les fans, no?
1: Sí.
0: Ha canviat una mica el paradigma si es vol continuar per aquest camí, perquè, mira, qui més... bueno, altres artistes que estan fent residències a Europa. Bueno, la Celine Dion, per exemple, la Celine Dion està a París i farà concerts. I llavors, si vols anar a veure la Celine, no esperis a que vingui a Barcelona, perquè...
2: Clar, és que ara la tecnologia i els materials de construcció, entre cometes, perquè això no és construcció, permet que tu muntis com un mecano, no? Arribes, muntes el...
1: Però és també interessant això de que es mogui el públic i no l'artista, perquè primer, la despesa, diguem-ne, econòmica o l'impacte de moure tot el que és l'escenari segur que és més contaminant que no que es mogui la gent, però a part d'això s'hauria de mirar, eh?
2: També
0: perquè David pensa que venen fans d'arreu del món.
1: Sí, però és que deixa'm explicar-te'l, perquè fas el concert a Barcelona i et ve gent de París igualment, o et ve gent de tota Europa. És a dir, no només és... abans sí que feies el concert a Barcelona i només anava la gent de Barcelona.
2: Sí, però una ara... persona de fora de Barcelona, però era local, més local
1: ara
2: que...
1: Ara ve la gent de tot arreu i venen els Oasis i no, jo aniré al concert de Londres o jo aniré al concert de París perquè he aconseguit entrades allà i no aquí. Per tant,
0: no,
1: hi ha molta mobilitat.
0: I que molta gent aprofita i fa una escapadeta.
1: Per això et dic. Que si tu la fas a un lloc, t'assegures que tu aniràs el dia que et toca i ja està.
0: Vaig conèixer una persona que preferia venir als concerts que feia tal artista aquí a Barcelona perquè el públic era més hi havia més caliu. Perquè segons el país el públic és més apagadet, no s'aixeca de la cadira.
1: Sí, però això també que vull dir que s'hauria de mirar, a nivell
0: però també aquesta manera de fer de residències tal fa que sigui com un objecte de desig, com més exclusiu, perquè no tothom pot anar, no pot viatjar pel que sigui, pels motius X, no? Pels diners, per problemes de mobilitat, per conciliació. Igual no et pots dir, mira, ho deixo tot i me'n vaig a veure...
1: És un debat també, i s'hauria de fer un estudi molt, molt detallat, però dir que pot existir aquesta possibilitat.
0: Que per molts anys puguin continuar fent tours els artistes i les artistes,
1: sembla...
0: arribarà un moment que les artistes fetes en via, que estan entrant dins de les llistes, aquestes no faran tours.
3: No.
0: O trobaran la manera de fer un holograma gegant que es mogui una
1: aquest
0: persona.
1: Aquest és tours que te'n vas cap a...
3: Tenim un exemple, que és el de Gorillaz. Aquest grup que fa molts anys... que és un grup que en realitat és un grup virtual també, no existeixen uns cantants físics i sí que ha fet gires.
1: No, però Gorillaz sí que és el Damon Albarn, és el de Blur, el que canta. El que han fet servir són uns virtuals dibuixos.
3: Sí, però que realment no tens uns... una persona física que sigui...
0: Que representi.
3: S'utilitza unes imatges. D'aquesta manera tenim allò, tenim el mix, que ja comença a ser una mica els inicis del que seria això, les bandes virtuals. Tenim aquest primer cas d'èxit.
1: Perquè això ja ve de fa temps, però ara sí que hi ha, diguem-ne, artistes que no existeixin com a tal, ni el cantant. Per això dic que aquest és una cosa més a mitges. Però veurem cap a on...
2: Va haver-hi també als anys 80 grans compositors de bandes sonores al cinema. Que el cinema, no ens oblidem, que també és un...
1: Sí que va ser una època molt daurada, de molts compositors.
2: Els Star Wars, la Indiana Jones i E.T., que va ser el John Williams, Ennio Morricone... I, Jerry Goldsmith, que també va ser molt actiu als anys 80 en bandes sonores a ciència-ficció com Alien i Portal Guest, no?, per exemple.
1: Va ser una bona època. El que passa és que això també, amb el tema de les... de quines són les, diguem-ne, les eres daurades, no?, de la música, aquí també influeix.

0: molt l'edat en la que tu ets adolescent i està molt estudiat, no? Quan tu ets adolescent, doncs a la música dels 90 et sembla que aquella és la millor. Els que van eren adolescents als 70, per ells els 70 van ser la millor, o els 60, no? És a dir que aquí també hi ha molt un tema molt personal de amb quina música has crescut, aquella és la que sempre et sembla que serà la millor.
1: Sí, perquè Marta, has de pensar que els adolescents d'avui dia els hi agrada la música que es fa.
0: Avui dia, sí.
1: I la defensa, en ultrança. Sí, sí.
0: Sí, per això et dic que és molt... és molt difícil, això, perquè també jo crec que no... a vegades són fets quasi casuals, no? És una cosa que va evolucionant i llavors tu acabes connectant amb uns grups i hi ha també el factor, i passa amb la Shakira, i passa amb els Rollings, o passa amb molts d'aquests grups que giren, que tu vas a l'aconteixement perquè en el fons... tu estàs volent connectar amb la teva joventut i aquí hi ha molts factors més enllà de la música, que és el que et fa connectar amb tu mateix d'aquella època, no? I això ja, bueno, això condiciona
1: molt. Després també hi ha un altre tema que també és un meló, no?
0: No tenim molts temps per melons ja, vull dir, guarda per
1: no, res, seré breu, ràpid i concís. Les entrades dels concerts són cares ja de per si actualment.
0: Sí.
1: Però també hi ha el concepte de zona VIP,
0: experiència.
1: De davant de l'escenari, de full experience, no sé què, digues-li com vulguis, perquè contra més en anglès ho dius, més car és, no?
2: Clar.
1: Front row, bueno, li pots dir de moltes maneres que, clar, aquí s'ha trencat la màgia de tu com a fan de passar-te una nit fent cua a la intempèrie per poder estar a primera fila, no? Ara, si tens diners, resulta que pots estar a primera fila, no?
0: Sí.
1: I això, hi ha cantants que ho comencen a valorar i que treuen aquesta zona de gent beneficiada pels seus diners.
0: Sí. Un debat interessant. Marta, hauríem d'anar acabant.
2: Tinc un altre tema, que són els rètols de ferro forjat als comerços medievals.
0: Home, doncs això guardem-ho per la propera setmana.
2: I els gremis a Barcelona. O sigui, una mica
1: això fem-ho bé i amb temps.
0: Fem-ho bé i amb temps. Guardem els gremis.
2: Tinc molta informació perquè he fet una investigació.
0: Home, doncs Marta, això guarda-ho. David, en recorda't també tu que tens més memòria que nosaltres, que se'ns en va. Bueno, fem entre tots fem memòria. Fem-ho així.
3: Diguem-li al xat.
0: Exacte, però escrit, no de veu, que així gasta menys aigua. Ai, és que ens ho passem molt bé aquí, fem la tertulieta i esperem que tots els oients també diguin, pues no, a mi la dels 50 era la millor. Bueno, si li agradava la...
2: Alan, t'has estat a Salzburg?
1: No, però tinc una veïna que hi va estar i em va portar sal.
0: Ah, doncs mira, de Burg, què?
3: De Salzburg.
0: De sal...
2: No, però bueno, és que l'altre dia mirant fotos que tenia jo de viatges, se'm va ocórrer, dic, mira, això, vaig veure, perquè m'agraden molt els rètols aquests, dic, va, faré això, que això és curiós.
0: Bueno, doncs els rètols per la propera setmana... I aquí estarem per gaudir de la conversa amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales, que d'aquí una estona també ens desperta amb les seves notícies i amb tot. Gràcies i fins ben aviat.
3: Fins després.
2: Adéu. Bona matinada.

Grace Brewster Murray Hopper va néixer a Nova York el 9 de desembre del 1906 en el si d'una família amb una rica tradició militar. Era besneta d'Alexander Russell, un almirall de l'Armada dels Estats Units, i neta de John Van Horn, un enginyer civil. Els seus pares, en Walter Fletcher Murray, corredor d'assegurances, i la Mary Campbell Van Horn, van recolzar sempre les seves inquietuds científiques, volent que les seves filles tinguessin les mateixes oportunitats que el seu fill. Ja des de petita, Grace va demostrar un interès insaciable per la ciència i la matemàtica, així com una gran curiositat pels dispositius mecànics. Amb només 7 anys, va desmuntar tots els rellotges de la casa per entendre el seu funcionament. El 1930, Grace es va casar amb Vincent Foster Hopper, un doctor en literatura anglesa i president del Departament d'Anglès de la Universitat de Nova York. Tot i això, el matrimoni es va dissoldre el 1945 sense deixar fills. Grace Hopper va estudiar en diverses escoles privades per a dones, ingressant el 1924 al Vassar College, on es va graduar amb honors en matemàtiques i física el 1928. Posteriorment va obtenir una beca per fer un màster en matemàtiques a la Universitat de Yale, on es va graduar el 1930, i va obtenir el doctorat el 1934. Durant aquest període també va treballar com a assistent al Departament de Matemàtiques del Vassar College fins al 1943. El 1943, seguint les passes del seu besavi, Grace es va unir a les forces armades en plena Segona Guerra Mundial. Va assistir a l'Escola de Cadets Navals per a Dones, graduant-se primera de la seva classe el 1944 amb el rang

de tinent. Va ser enviada a Harvard per treballar en el projecte de computació liderat pel comandant Howard Eichen, la construcció de la Mark First. Tot i voler seguir en l'armada després de la guerra, Hopper va ser rebutjada per haver superat el límit d'edat, tot i que va poder romandre a la reserva. Després de la guerra, Grace va continuar a Harvard com a investigadora fins al 1949. Aquell any va començar a treballar a l'Eker Macaulay Corporation a Filadèlfia, on es desenvolupen les computadores VNAC i UNIVAC. Va ser aquí on va fer algunes de les seves contribucions més importants a la programació moderna. El 1952 va desenvolupar el primer compilador de la història, l'A0, i el 1957 va crear el B0 Flowmatic, el primer compilador per al processament de dades que utilitzava ordres en anglès, utilitzat principalment per al càlcul de nòmines. I és que la ment de Grace Murray era autènticament privilegiada. Aquí podem sentir-la impartint un seminari on també demostrava el seu bon humor. Van començar a parlar sobre circuits que actuaven en nanosegons, milmilionèsimes de segon. No sabia que era un milió de milions, i no crec que la majoria dels homes del centre de la ciutat ho sabessin tampoc. I si no saps què és un milió de milions, com podràs saber què és una milmilionèsima part d'això? Finalment, una matinada, en total desesperació, vaig trucar a l'edifici d'enginyeria i vaig dir: «Sisplau, talleu un nanosegon i envieu-me'l». I avui no us he portat un. El que volia quan vaig demanar un nanosegon era una peça de treball que representés la distància màxima que l'electricitat podria recórrer en una milmilionèsima de segon. Esclar, això no seria realment a través del filferro, sinó a l'espai, a la velocitat de la llum. Així que si comencem amb la velocitat de la llum i utilitzem el vostre amable ordinador, descobrireu que un nanosegon fa 11,8 polzades de llarg, la distància màxima que l'electricitat pot recórrer en una milmilionèsima de segon. Finalment, al cap d'una setmana, vaig trucar de nou i vaig dir: «Necessito alguna cosa per comparar això. Podria tenir un microsegon, si us plau?» El 1949, Hopper es va unir a l'equip desenvolupador del UNIVAC First, la primera computadora comercialment disponible. Hopper també va ser directora de desenvolupament de programació automàtica per a Remington Rand. Quan va proposar desenvolupar un nou llenguatge de programació que utilitzés només paraules en anglès, molts van dir que era impossible perquè els ordinadors no entenien l'anglès. Tot i això, ella va insistir, argumentant que era més fàcil per a la majoria de les persones escriure en anglès que utilitzar símbols. Després de la seva experiència amb Flowmatic, Hopper va pensar que es podia crear un llenguatge de programació que utilitzés ordres en anglès per aplicacions de negocis. Les bases per al COBOL, Common Business Oriented Language, ja estaven establertes al 1959. Tot i que Hopper no va jugar un paper predominant en el desenvolupament del llenguatge, el Flowmatic va influir significativament en el disseny del COBOL, convertint a Hopper en una figura clau en la història de la informàtica. COBOL va ser el primer llenguatge que va oferir una interfície autèntica als recursos disponibles en l'ordinador, permetent que els programes desenvolupats per a una plataforma concreta poguessin ser executats en un ordinador diferent sense necessitat de fer canvis. Després de la seva retirada, el 1971, Hopper va ser cridada de nou al servei actiu de l'armada. El 1983 va ser ascendida a contraalmirall i quan es va retirar definitivament el 1986 era l'oficial més vell en actiu dels Estats Units. I és que a Grace Hopper, que hauria pogut tenir una carrera excel·lent en empreses privades, fent-se multimilionària amb les seves aportacions a la ciència, no li va importar mai la riquesa. Ja he rebut el premi més gran que mai rebré. No importa quant de temps visqui ni quants més treballs pugui tenir. I aquest ha estat el privilegi i la responsabilitat de servir amb molt d'orgull a la Marina dels Estats Units. Li sap greu que fos la Marina i no l'exèrcit o la Força Aèria? Bé, havia de ser la Marina perquè el meu besavi era contraalmirall. A més, m'agrada el blau.

Al llarg de la seva carrera, Hopper va rebre nombrosos reconeixements, incloent-hi el premi Man of the Year de la Data Processing Management Association el 1969 i va ser elegida com a Distinguished Fellow per la British Computer Society.

Society el 1973. També va rebre més de 40 títols universitaris. Grace Hopper va morir el 1992 a Arlington, a Virgínia, i va ser enterrada amb honors militars. La seva influència perdura, no només per les seves innovacions tècniques com el primer compilador i el llenguatge de programació COBOL, sinó també per la seva persistent dedicació a la ciència i a la computació, inspirant generacions de programadors i d'enginyers. En honor a la seva contribució, l'Armada dels Estats Units va batejar un destructor amb el seu nom, el USS Hopper, conegut com Amazing Grace. I deixa per a la reflexió frases com aquesta. L'ésser humà és al·lèrgic al canvi. Li encanta dir, així és com ho hem fet sempre. Jo intento lluitar contra això. Per això tinc un rellotge a la paret que funciona en el sentit contrari de les manetes del rellotge. Si tens una idea, fes-la. És més fàcil demanar perdó que demanar permís. Amazing Grace.

0: Si és dimecres, ja sabeu que ens toquen al cinema. Avui paga l'entrada i les crispetes. L'Eugeni Ossàcar, autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia a tothom. Com i, evidentment, estàs? Molt bon dia, Míriam. Molt bé. Sí. Malgrat tot, ho dèiem ara fora, segueix fent calor. Per tant, aquí s'està bé, per això.
0: Al centre de Barcelona ara fa un sol, l'espatarran. Sí, sí, sí. Potser aquesta tarda està diluviant,
1: Però no ho sé, amb aquest, temps,
0: diuen,
1: amb aquest
0: però...
1: temps que tenim, però, en fi, ho aguantarem com tantes altres coses.
0: I si plou, anem al cinema. Ja
1: exacte.
0: Està.
1: I si no, ho mirem a casa, que tenim les dues opcions avui dia.
0: Vinga, va, què ens portes a veure avui?
1: Doncs ja ho vam comentar-ho, i crec que també ho he estat comentant durant el dia. Avui parlarem d'una pel·lícula, com deies fa un moment ara, jo diria una comèdia espanyola, però també singular i curiosa, que és Pizza Movies.
0: Curiosa,
1: sí, sí.
0: Però
1: sí.
0: Divertida.
1: A mi m'ha agradat, i a més ja et vaig comentar l'altre dia, la vaig veure primerament no al cinema quan es va estrenar, que es va estrenar aquest any al maig, sinó en un festival de cinema aquest estiu,
0: sí,
1: a la Cerdanya, a Puigcerdà, i bé, anava a veure com una pel·lícula més, ara direm qui la feia, i per tant em feia especialment gràcia, però bueno, són d'aquelles pel·lícules, i vaig entrar i li vaig trobar... la gràcia, i a partir la gràcia amb majúscula, no només de riure, sinó d'altres coses, i a partir d'aquí, doncs, en fi, vaig estar informant una miqueta de la pel·lícula, vaig veure que, malgrat certa dificultat, podíem trobar algunes localitzacions, i dic, per tant, home, cap al programa, a cap a la ciutat.
0: Vinga, expliquem una mica de què va la pel·lícula i qui l'interpreta.
1: Exacte, ràpidament diem que ara, des del 18 de setembre, es pot veure a la plataforma Movistar Plus,
0: sí,
1: que està dirigida pel Carlo Padial, que ell mateix és un dels que realitza el guió amb un col·laborador sempre habitual seu, que és el Carlos de Diego, i la Desiree de Fez, que molt probablement la gent la coneixerà, o algú la coneixerà, sobretot el món del cinema, perquè és crítica de cinema, però en aquest cas, a més, hi participa perquè també és la parella del Padial. I en tot cas, vull especificar això perquè algunes de les
0: tot
1: coses...
0: Tot queda a casa,
1: Algunes de les coses que passen a la pel·lícula estan inspirades per coi del Padial amb ella.
0: Ah, que val.
1: En el fons, està protagonitzada per una gran parella, mai millor dit, de còmics, actrius i actors, com són la Judit Martín, que, de fet, en fi, és molt i molt popular, però és el primer paper que fa com a protagonisme al cinema. Havia fet algunes petites coses, sí, però com a protagonista del cinema no. En fi, no falta parlar d'ella, perquè crec que tothom és d'aquelles
0: cares
1: i d'aquelles persones tan populars que no falta dir res. En tot cas, quan parlem d'espais, podria dir alguna cosa. I fa parella amb Alberto Romero.
0: És que, què pot fallar?
1: Des d'un primer moment, i abans fins i tot de parlar amb més detall de la pel·lícula, tenen una connexió fantàstica. És una pel·lícula de molts diàlegs, de situacions entre hilarants, a vegades absurdes, surrealistes, i

0: Un podria pensar, ja han treballat junts. No, no només no havien treballat mai junts, sinó que en entrevistes ho han dit que no es coneixien. S'havien saludat alguna vegada amb esdeveniments, però que no es coneixien. Per tant, vull dir,
1: ja ningú diria,
0: que des del primer dia, el primer rodatge, que va ser una producció bastant, diguem, d'aquestes independents espanyoles, amb un pressupost molt limitat, per tant, pocs dies i poques preses, que del primer moment doncs, van connectar molt i es van convertir en aquesta pel·lícula, en una parella que podríem dir-ne quasi irresistible, no? En tots aquests moments entre hilarants i surrealistes, perquè n'hi ha de tota mena. I bàsicament direm que és una parella, com el mateix director Padial diu, que no és una parella que estigui en crisi, sinó que és una parella que afronta la crisi, que és un tema important a remarcar. Ell diu, jo no vull fer un Succession, jo no vull fer un White Lotus, sinó que, en fi, el que vull fer és què passa amb una parella, un home i una dona i un home, amb alguns punts a vegades una mica neuròtics, i que en un moment determinat decideixen, diguem, per les seves frustracions professionals i fins i tot personals, decideixen reinventar-se.
1: Jo crec que tenen un humor molt, molt semblant i per això es porten tan bé.
0: Jo crec que sí.
1: M'has deixat sorpresa amb això que no es coneixien, perquè realment la química que hi ha entre els dos és al·lucinant.
0: Ho vaig llegir en una entrevista i després, en aquest cas, sobretot per disposar més informació i de més, he escoltat diverses entrevistes, no només llegides, escoltades, i a mesures que anava escoltant ell, d'aquelles entrevistes més llargues que normalment acostuma a sortir les coses més sucoses, doncs hi ha un moment que s'ho diuen i fins i tot la pròpia Judit Martín creia, ella va estudiar Belles Arts, i com el paper de l'Alan, és a dir, el Berto Romero, ella, no ho hem dit, es diu Thaís a la pel·lícula, doncs és un, diguem, artista, en aquest cas frustrat i que es dedica al disseny, diguem, al disseny des del punt de vista de la publicitat. Ella també pensava que ell també havia fet Belles Arts, i en una entrevista diu, no, jo no ho he fet. I arrel d'això va sortir una mica, és que no ens coneixíem, no?
1: Que bo. Vinga, va, per on comencem?
0: Doncs només dir, breument, per contextualitzar-la, aquesta parella que decideix inventar-se, és a dir, la Thaís i l'Alan, hi ha un moment que es decideixen reinventar, deixar les seves feines, ell com a publicista, ella com a crítica de cinema, i volen muntar una pizzeria ambientada al món del cinema. Ara veurem que aquesta pizzeria es va convertint en una altra cosa, però en principi és això, val?
1: Vinga, ara sí, comencem aquest repàs.
0: Sí, comencem. Ho farem més o menys per ordre cronològic. Hi ha més d'un espai que surt més d'una vegada. I una de les coses que hem de dir a la gent, si no ha vist encara la pel·lícula, és que per ser una pel·lícula, diguem, de pressupost petita o de pressupost limitat, una pel·lícula independent espanyola, que és molt més independent que una pel·lícula internacional nord-americana, aquestes acostumen no només a rodar pocs dies o poques setmanes, sinó que normalment acostumen a fer-ho a interiors i, en fi, eviten en la mesura del possible els exteriors, perquè tots sabem que els exteriors el pressupost s'enfila i, a més, sempre és molt més dificultós. En aquest cas, no. Hem de dir que déu-n'hi-do per ser un tipus d'aquesta pel·lícula la de seqüències que hi han rodades a l'exterior. Comencem per un dels primers llocs que surt, que són els cinemes Girona.
1: Sí.
0: I ho podem dir obertament perquè ella para en un taxi i es veu que diu cinema Girona. És un dels cinemes segurament, diguem, més emblemàtics o referents de la ciutat, especialment està al carrer Girona. Girona tocarà Còrsega. Un dels cinemes segurament més, com dèiem, més referent, sobretot pel cinema català, espanyol i europeu. I, diguem, la Thaís, és a dir, la Judit Martín, com a crítica de cinema a la ficció, doncs hi va allò que és tan habitual entre els crítics, el que en deia abans una roda de premsa, o vull dir una roda de mitjans. Entra una de les tres sales que té el cinema i la veiem més les cares que ella fa asseguda que pròpiament la pel·lícula, per tant no es pot identificar, crec que fins i tot és una pel·lícula en planos inventant, no és una pel·lícula metal, però per la cara que fa i els gestos i les ganyotes típiques d'ella, és estranya la pel·lícula i fins i tot avorrida. Malgrat això, quan surt de veure la pel·lícula, es troba amb una col·lega seva i li diu, escolta, quina pel·li, no? I llavors, dient-li que era, a parlar en plata, un suportable. I ella diu, no, una obra mestra, Bé, en fi, això és una mica letal. Però la curiositat és que, això crec que ho podem dir-ho, perquè sí que són coses que passen a la pel·lícula, però quan passen tantes que en diguem alguna no passarà res, la Judit, és a dir, la Thaís, li diu a l'altre col·lega, diu, per cert, diu, pensava en tu perquè t'havia d'enviar una factura de 120 euros del festival de curs quan vaig fer de jurat a Vilafranca al Penedès. Ella se la queda mirant i l'altre li diu, no són 120 euros, era 120 minuts per fer de jurat. Llavors li ensenya un correu, li diu que no. En fi, queda com una anècdota de dir, home, s'han passat una mica, doncs no, el propi Padial va dir que això està inspirat directament amb una cosa, un fet que li va passar directament a Desiree de Fez. Per tant, ja comença la pel·lícula, des del primer moment, a part d'aquest humor, a, diguem, descriure't clarament que el món cultural, però específicament el del món del cinema, doncs tota la gent que viu al voltant està molt precari. Fins i tot dèiem una d'aquelles converses, diu, buf, he passat de quasi guanyar 4.000 euros a 800. També és real, eh? Per tant, vull dir, això

0: Hermes. Sí. Doncs aquest Hermes és un actor que ha sortit a diverses sèries catalanes, que es diu León Martínez, és fill d'ella i de l'actor Marc Martínez.
1: Que bo!
0: Per tant, ve d'una família d'actrius, actors i productors, per tant, a part de que ho fa bé el León,
1: sí.
0: promet bastant, perquè, en fi, ja va sortir en el seu moment a Merlí i de més, i ja comença a fer una trajectòria doncs, interessant.
1: Vinga, on anem ara?
0: Doncs ens anem al que és un dels llocs que més surt, en interior, especialment interior a l'exterior, és on viuen, diguem, la Thaís, l'Alan i l'Hermes, és a dir, que és el fill, el León Martínez. L'interior surt força sovint, en moltes seqüències, ara ho comentarem, i l'exterior surt bàsicament en un parell de seqüències amb plans nocturns. Ara us diré exactament on és.
1: Clar, no
0: algú dubtava. Dirà, són dos plans nocturns, en concret ens anem d'anar a la Bonanova, al barri de Sant Gervasi de Bonanova, pràcticament tocar el Collserola, és a dir, sí. per sobre del peu del funicular, al carrer August Forn 45. Bé, en aquest cas...
1: A veure com ho saps. Perquè, clar, jo tinc
0: no,
1: amics
0: cas,
1: que viuen allà...
0: No conec ningú. A més, és l'última casa, just a partir d'aquí hi ha un camí d'aquells de terra clàssics de Collserola, on la gent passeja, porta els gossos o simplement corre. Hi ha un moment al principi de la pel·lícula que surten diversos plans d'aquesta contextualització, diguem, d'edificis de la ciutat. Escoltant alguna entrevista amb el director, deia que, en fi, a mesura que van anar a rodar llocs, van agafar plans exteriors. Per tant, vol dir que tots aquells plans que surten estan vinculats a algun lloc. I hi ha un moment i un altre després que surten una mena de cases quadriculades, verdes, amb un sostre quadrat, etc etc. Unes teulades són molt característiques d'aquella sí. zona. Per tant, era buscar entre dos, tres carrers, una mica de paciència i trobar al final, doncs, el carrer.
1: Has anat fins allà a
0: buscar... No, en aquest cas, com ho tenia força clar, només hi ha buscant tres cas, i era Google Earth, n'he tingut prou.
1: Que bo, és que és fantàstic.
0: I el que és important dir, perquè hi ha molta seqüència que passa allà, sí. l'interior. L'interior és la casa d'Alberto.
1: Què dius?
0: Dit per ell. Jo vaig haver de corroborar dos vegades, perquè vaig pensar que era una petita butat d'una entrevista, i després d'una altra entrevista que van tenir amb la Judit Martín, doncs ho va corroborar.
1: Cinema independent total.
0: No podem dir, evidentment, on viu, no viu a la ciutat... però sí que van utilitzar amb tot el que això representa, fins i tot, i en algun moment, si algú no ho ha vist o si ho vol tornar a fixar, veurà que surten tant l'habitació com el menjador i surten diverses pintures,
1: sí.
0: són de la seva dona, la il·lustradora la Marta Barceval. Per tant,
1: bo.
0: Tot ha quedat una mica...
1: Ah,
0: tot ha quedat una mica, ha quedat una mica a casa.
1: Que gran. Vinga, ens desplacem a un altre lloc.
0: Una de les primeres seqüències que tenen són ells dos, és a dir, la Thaís i l'Alan al llit, sí. i amb una conversa d'aquelles, primera per un tema de roba que no explicarem, i després perquè ella li diu que de cop i volta porta molts dies somiant que obrirà una pizzeria.
1: Els somnis són fantàstics.
0: I llavors, bones aquelles converses entre ells, en fi, una, divertidíssima per lo surrealista que és.
1: Surrealista total, dius, sí.
0: Però
1: de què va
0: aquesta pel·li? Però sí. això que si tot és així, o entro o paro, no?
1: Un bon dia a casa, eh?
0: Sí.
1: Digue-li a l'Eugènica que em fa veure.
0: Sí.
1: Després ens va agradar.
0: Sí,
1: molt,
0: sí. Eh? Jo amb algun amic quan em va dir, diu, què m'aconselles a veure, no? Bé, en aquest moment ell li diu diverses vegades, llavors surten com uns plans molt ràpids d'ella, sí. com molt feliç, dins d'un restaurant, servint pizza.
1: Sí.
0: Algú pot pensar, això és un plató. No van rodar res a platós. Sí. I hi ha un moment, que també un s'ha de fixar bastant a les parets, hi ha un moment a una paret que posa Caprice de Dieu i surten dues lletres majúscules, una T i una A. Això pertany a una pizzeria que està a la plaça d'Osca, al barri de Sants, que es diu La Teta de Monja. Aquí sí que, en fi, és un tema de buscar, de saber fins a quin punt algun tipus de coses, conèixer...
1: Però com busques també... això? És que, clar, què busques? A Google restaurant?
0: És conèixer molt, saber a vegades si han rodat alguna vegada, són, diguem que són rotulacions una mica especials i, sobretot, conèixer moltes coses, carregar-te de paciència... I, en fi, intentar portar coses aquí molt i molt curioses i que altres no hagi comentat, que crec que això no ho ha comentat ningú. Per tant, restaurant La Teta de Monja a la plaça d'Osca, al barri de Sants.
1: Mira, que em queda relativament a prop, eh?
0: Sí.
1: No coneixia aquest...
0: Sí, està bé. Vull dir que... una altra seqüència primera, diguem, també d'aquesta hilarant, és la primera conversa, que és pràcticament un monòleg, de la Judit Martín amb el seu pare. El seu pare està malalt, sí. no diuen el què, doncs pot ser entre una mica d'Alzheimer, sí. degeneratiu, en fi, però és molt divertit també el que passa amb aquestes seqüències. No sabem exactament quin és l'interior, sí que és aquí també hem de dir que surt per primera vegada el personatge de Rubén Jiménez.
1: M'encanta.
0: Que, com diu el mateix Padial, diu, no només és el més divertit,
1: no,
0: sinó
1: no,
0: que a mesura que passava les seqüències li vaig anar donant més paper perquè era tan divertit, perquè ell mateix deia, em recordava els moments més brillants dels actors i actrius dels anys 80

0: de les pel·lis d'Almodóvar. Diu, perquè és tan divertit cada que parla per telèfon, oi, tal, no passa nada. Es diu, és divertidíssim. Diu, per mi va ser no una sorpresa, perquè ja el coneixia, sí, però sí que realment, doncs, en aquest cas, en fi, un personatge que per molta gent el descobríem.
1: Jo la primera, semblava que s'ho estava inventant tot.
0: Sí, sí.
1: Era boníssim.
0: Sí, sí, però diu que era tal qual natural.
1: Però, exacte, però
0: sí, sí,
1: supernatural.
0: I diu que li va agradar tant que van allargar una miqueta. Bé, doncs, l'exterior hi ha un moment que surt just un pla, sí, de què suposa que és la casa del pare, i això en concret és el carrer Maresme 120.
1: Molt bé,
0: el
1: fantàstic.
0: El carrer Maresme i el barri del Besòs i el Maresme, molt a prop, sí, de, diguem, del barri de la Mina o de la Rambla de Prim. Aquí algú podrà dir, com aquesta vegada, un pla ràpid...
1: No sé ni quin carrer
0: és. Un s'ha de fixar molt i molt bé, a vegades, tot i que sigui un pla nocturn, si surt algun, diguem, el rètol d'algun local... En aquest cas se'n surt un, i buscant una mica surt un rètol d'un local, aquí busques una miqueta i al final... Bueno, pot ser
1: quantes vegades has de mirar una escena per...
0: Més d'una, i sobretot no, estar atent i veure si realment aquella pot donar de sí, perquè evidentment aquestes coses ni estan clar. Agraïments ni no, es no, comenten a les pel·lícules en suport físic quan hi ha documentari, tot això
1: tot
0: no,
1: és no. Obra teva, eh?
0: Exacte. Doncs continuem.
1: Vinga,
0: anem dient una altra seqüència d'aquelles molt divertida quan van a la terapeuta. Van la terapeuta els tres, de fet, sí, van ells dos, és a dir, la Judit...
1: També un altre personatge.
0: Van diguem, per una sessió del fill, de l'Hermes, i en aquest cas la terapeuta és la Bruna Cosí. Sí. El propi Padial ha dit que està encantat amb el paper que fa la Cosí, oh, que a més ella fa papers dramàtics i seriosos, i que sí, aquí la seva vis còmica, que espera que en el futur en tingui més, però ah, sobretot deixa'm. Valora molt el fet de que li van dir que participaria 24 hores abans del primer dia de rodatge.
1: Ah, molt bé.
0: La persona que ho havia de fer estava a Madrid, es va posar malalta, va dir que no es podia desplaçar, i com era tot una mica, diguem, casolana... Algú coneixia la Bruna, li van dir, escolta, pots venir demà, i quan començaven altres coses va començar a agafar doncs, el guió i va començar a tirar. I per tant, doncs, fa una seqüència que no direm res més, que és molt, molt divertida.
1: És professionalitat, eh?
0: Molt, molt, molt, molt. Mm. I això està rodat a les oficines de la productora Canadà. La productora Canadà és una d'aquestes productores molt conegudes a Barcelona, sí, especialment perquè, diguem, produeix molts videoclips, entre altres, doncs, la major part de videoclips rodats a casa nostra de la Rosalia els fa la productora Canadà, i van utilitzar aquestes oficines, doncs, per ambientar-les com si fos els dos espais on estan ells, doncs esperen i on fa la teràpia amb l'Hermes, doncs aquesta productora que està al carrer Almogàvers, allà al Poble Nou.
1: M'encanta perquè estem veient tota la feina que es fa en una producció, doncs això, amb poc pressupost, independent, i quan és una gran superproducció. És que...
0: Sí, sí,
1: sí. I el resultat és bo, vull dir...
0: El resultat és bo. Aquí, és, repeteixo, hi ha una vessant, diguem, més de guió, personatges, sí, història, sí, però Déu-n'hi-do, per això deia al principi, volia remarcar però... molt tot l'esforç que hi ha en interiors i exteriors.
1: I tant.
0: L'Alan, és a dir, el Berto Romero, aquest artista frustrat, treballa com a dissenyador en una empresa de publicitat. Sí. I veiem l'interior de les oficines, doncs, o el despatx a l'estudi, diverses vegades, molt característic, blanc, xulos, espais molt oberts, molt xulos, d'aquests dos nivells. En podien ser dos o tres dels que alguna vegada surten a pel·lícules, però, o a sèries, però hi ha un moment, jo em pensava que era un inicialment, però hi ha un moment que en una d'aquestes seqüències surt un jardí. Llavors, això sí, has de saber que hi ha alguns... Sí. I en aquest cas estem parlant d'una agència creativa, disseny i branding, que es diu Basava, que està al carrer Aragó 14, és a dir, trucant pràcticament a les Arenes o al Parc Joan Miró. Per tant, no només ho van rodar allà dins, és a dir, als estudis, sinó que la immensa majoria dels que surten, diguem que estan treballant, són
1: treballadors
0: d'allà. Són els treballadors de Basava, i fins i tot el que fa el paper de cap de l'Alan, l'Enric, és un dels socis de la... És un dels socis, sí.
1: Doncs escolta, ni tan mal, eh?
0: I fins i tot van dir que, com van veure que anava bé, amb una de les seqüències li van donar un parell de diàlegs, un parell de frases, perquè van dir, escolta, funciona bé, dona el paper i la planta molt bé, vinga, anem a donar-li un parell de frases perquè realment se les ha guanyat,
1: Ai, tant de bo rodessin alguna pel·lícula aquí a De Cero, tu.
0: S'apuntaria, a mi m'encantaria.
1: Home, i tant.
0: M'encantaria.
1: I tant.
0: Vinga. Diguem que fins aquí és la primera part de la pel·lícula. Sí. Hi ha una segona part que és a partir de la...
1: Tinc ganes d'aquesta segona part.
0: De la pizzeria, que és una dark kitchen al final, i una tercera, que no en parlarem perquè a nivell de localització ens dona joc, que seria tot el judici, que també és absolutament surrealista, que la gent arribi al final perquè és brillantíssim, inclosa la jutge.
1: Sí, la jutge és...
0: Ho van rodar en un petit espai d'una nau que els hi van deixar d'aquella manera, i per tant per això els plans sempre són com molt tancats, i ens hem d'anar a un lloc que ja n'hem parlat, en concret al barri de la Sagrera, que és la nau Bòstic. La nau Bòstic és avui dia

0: un espai, diguem, d'aquests, diguem, creació artística autogestionat, sí, que està a la Sagrera, que si no recordo pas malament, vam parlar fa un parell de temporades, quan vam parlar de la pel·lícula Maria Ripoll, la nòvia, un novio para mi mujer,
1: sí,
0: i que també ella, la Belén Cuesta, feia de periodista i que portava un programa de ràdio i feien allà. Bé, aquí és difícil saber-ho, sí que hi ha algun punt d'agraïment, em torna a haver algun pla exterior i, per tant, a partir de determinada informació pots arribar a deduir, mm-hmm, doncs, que aquell lloc tan i tan cutre on munten la Dark Kitchen realment doncs, és allà, eh? Vull dir que és aquest lloc i amb alguna entrevista doncs, el Padial ha dit que van haver de rodar molt ràpid perquè ja estan fent altres coses, no, i van deixar un petit tros i només tenien creuar la nau i aquell trosset allà amb aquella Dark Kitchen i, a més, per cert, que aquesta Dark Kitchen només direm que el Javier Botet fa un paper de 4 minuts fent de pizzaiolo, el Max Morbo, que no direm res més, però només per això jo crec que quasi val la pel·lícula.
1: És que els personatges secundaris són molt bons.
0: Són molt bons aquí, són molt bons. Bé, dir que aquesta Dark Kitchen que reparteix i que fa unes pizzas, que a més va haver una persona en concret que va estar fent totes aquestes models de pizzas i que realment no les van poder fer com a tal perquè es desfeien, però que són molt, molt originals.
1: Són boníssimes.
0: No tenim temps de parlar-ne, però això sí que la gent ho pot trobar si busca informació. Després veiem com... I tots els repartidors són crítics de cinema.
1: Sí. Eh?
0: També això diu lo precari que és. A més, el dia que fan, podem dir mai millor dit, el càsting, n'arriben desenes.
1: Moltíssim.
0: Entre ells el Pere Vall. Entre ells el Pere Vall, com sempre, que apareix a tants cameos aquí al Cinema Girona. Bé, doncs, alguns d'aquests repartiments, i quan els veiem i diguem repartim flyers, passa a la plaça Lesseps. Allà a la plaça Lesseps veiem una d'aquestes rampes de la plaça Lesseps, del Ferdinand Lesseps, dedicat va ser un dels grans, impulsors del Canal de Suez, per tant, la plaça està perquè ell va ser cònsol a Barcelona, però que realment la plaça com a tal el que té és un, diguem, diferents espais. Doncs bé, allà a l'entrada del metro lateral i de més, doncs tot allò està rodat a la plaça Lesseps. I si en tenim un minutet, per acabar, repeteixo, no podem parlar en aquest cas del judici, que és la tercera part, que és molt divertit, només dic que en aquest cas la jutgessa és impressionant.
1: Qui és?
0: La mare de la Desiree de Fez.
1: És que t'anava a dir, ha de ser la mare d'algú, perquè si no, no s'entén. Però és boníssim.
0: Entre ella, i no direm res més, i l'advocat,
1: sí, també.
0: Són impressionants.
1: Però ella és meravellosa.
0: Són dues persones, a més, tota la pel·lícula aquí no en podem parlar, perquè van localitzacions, tot és un constant d'homenatges a tota mena de pel·lícules d'anys 50 i 60 nord-americanes. Bé, doncs la pel·lícula acaba, és a dir, acaben ells dos, és a dir, la Judith Martín i l'Alberto Romero, no direm com acaba, però, en fi, podem intuir que no massa bé des d'aquest punt de vista de Dark Kitchen, per això hi ha un judici.
1: Sí.
0: Els veiem caminant per un carreró, i, en fi, en aquest carreró van parlant un i l'altre i bueno, ella li acaba dient, escolta, no et preocupis, torna a ser, diguem, com al principi, la part com més emocional, diguem, aquest humor més ingenu, i fins i tot, perdó, hi ha un detall que ella durant tota la pel·lícula es passa donant-li a ell perquè ell s'agobia molt ibuprofens.
1: Sí.
0: Li torna a donar i diu, ja no el vull. Per tant, d'alguna manera, és com...
1: Ja
0: estem una altra vegada al principi, però hem evolucionat. Fins i tot no direm com...
1: Sobreviurem.
0: L'Hermes també.
1: Sí.
0: L'Hermes també evoluciona d'una manera també molt particular perquè té un pla final. Bé, doncs tota aquesta seqüència final està rodada en un passatge molt petitó, perdó, del barri del Coll, que es diu el passatge de Montornès. Aquest sí que el coneixes bé, i si no, doncs no hi ha... Però pujar d'espai, de més...
1: I el Gerard el coneix.
0: Ah, veus? Veus? Clar. Així al final dirà, clar...
1: És el seu barri, clar.
0: És fàcil trobar-lo, sempre i quan, no? Gerard, si es coneix.
1: Ha
0: si
1: de mirar la pel·lícula.
0: Exacte. I, en fi, arribem al final, torno a dir, d'una pel·lícula que crec que val la pena donar-li una oportunitat.
1: Tant.
0: No només per tot això que en parlem aquí, que crec que és... Sinó perquè, com deies tu molt bé, no només ells dos estan molt bé, sinó que els secundaris
1: són
0: estan
1: boníssims.
0: Brillantíssims, començant per Romer Jiménez, acabant per la jutgessa, i tants altres com el Javier Botet i de més, que no hem comentat perquè, evidentment, ens hem de focalitzar en un altre tema.
1: M'havia oblidat de la jutgessa. És que
0: és impressionant, eh? No t'ho creus.
1: I en aquell moment vam dir, és la mare d'algú?
0: Sí, sí,
1: segur.
0: Pues de la Desiree.
1: Que bo, que bo. Doncs molt recomanable aquesta Pizza Movies, aquesta és la pel·lícula que hem vist aquesta setmana, però d'aquí 15 dies... Què ens convides a veure?
0: Doncs veurem una de les sèries de moda, almenys en l'àmbit català, Gènesi.
1: Vinga.
0: De fet, aquest, la història, diguem, del restaurant del Bulli.
1: Sí.
0: De fet, jo no l'he vist encara, Per tant, espero i desitjo que hi hagi un nombre de localitzacions importants.
1: Si no, ho canviem.
0: Més enllà, de Cala Montjoi i els platós de Terrassa, espero que sí, però vull dir que l'han fet amb tres blocs de dos capítols.

0: I aquest dilluns passat, és a dir, fa dos dies, doncs van fer els dos últims i, per tant, bueno, la mirarem.
1: Ja està sencera. Ja
0: i intentarem, doncs, explicar coses anecdòtiques i divertides a la nostra audiència.
1: Doncs això serà aquí 15 dies. Eugeni Osàcar, com sempre, és un plaer parlar amb tu.
0: Molt bé, a reveure.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Les millors entrevistes de la ciutat.
1: L'Ajuntament de Barcelona repartirà a partir de la setmana vinent el bonus consum, els vals de descompte destinats a la ciutadania, una iniciativa que té com a finalitat impulsar el comerç local i de proximitat entre els establiments i botigues en els barris de la ciutat catalana.
3: Serà a partir del dimarts de la setmana vinent, és a dir, dia 13 d'octubre, quan els ciutadans que ho desitgin podran registrar-se per rebre aquests bonus, que són, com deies, vals de compra per un import de 10 euros que es poden utilitzar en compres en comerços de proximitat sempre que tinguin un import igual o superior a 30 euros. Aquesta iniciativa ja es va impulsar l'any 2021 per recuperar la caiguda de vendes després de la pandèmia i enguany tindrà dues fases, una primera tongada aquest mes d'octubre, com diem, i una segona després de les festes nadalenques. S'estima que les dues fases tinguin un impacte estimat de 12 milions d'euros al sector comercial i l'Ajuntament inverteix un total de 4 milions d'euros. Un 92% anirà destinat al finançament directe de les ajudes als comerços i la resta a les despeses de gestió de la iniciativa.
1: Màxim López, gerent de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercat de l'Ajuntament de Barcelona. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Ho hem explicat a grans trets, però expliquem-ho millor. Com funciona aquest bonus consum i a quines condicions està subjecte?
4: Molt bé, doncs com heu dit, a partir del dimarts que ve, el 13 d'octubre, els ciutadans de Barcelona, majors d'edat i que siguin residents i així ho declarin en el full d'inscripció, poden adherir-se en aquest projecte a través d'una pàgina web que està a la web de Barcelona, Bonus Consum, I això els donarà la possibilitat de tenir un, dos o tres bonus consum per poder comprar en els comerços de la ciutat. En tot cas, ja en aquest moment està actiu el registre de botigues i, per tant, les botigues de la ciutat de Barcelona de petit i mitjà comerç, és a dir, aquelles botigues de menys d'una facturació elevada amb un número de treballadors concret, i que tinguin la seu social, la seva empresa a Catalunya, doncs, també ja poden adherir-se en aquest procés. En aquest moment ja s'estan registrant. Ja tenim a prop de 500 botigues de la ciutat registrades en el sistema. A partir d'aquest punt, el ciutadà, com he dit, pot adherir-se al procés, li arribarà un primer bonus. Aquest primer bonus pot consumir-lo en aquests locals i establiments que estiguin adherits a la campanya, sempre per una compra mínima de 30 euros. Si això fa abans de 15 dies, que el bonus en principi té una durada d'un mes, bueno, pues, per activar i per incentivar que la gent ho faci, no es quedin els bonus consum en sense utilitzar, pues, té un petit premi, que és un altre bonus consum de les mateixes condicions, que podrà descanviar en aquestes botigues. I si això finalment ho ha fet en dues botigues del barri, perquè, com deien, aquesta campanya té una doble finalitat, arribar després de totes les despeses que suposa el setembre, pues, ajudar les famílies amb aquest suport en la seva despesa diària, però també del suport del comerç de barri, del petit comerç i local, pues, si ho fa en aquests dos bonus de les ha pogut consumir en botigues del seu barri, pues, podrà obtenir un tercer bonus. Això és la primera fase, que és aquesta campanya que obrim ara previsiblement fins a aquest mes d'octubre i abans que arribi la campanya de Nadal, i una segona fase que estarà després de les rebaixes, allà al gener, doncs hi haurà una altra segona fase que també tindrà aquestes mateixes condicions.
3: Uh-huh. Per deixar-ho clar, Màxim, no hi ha cap restricció ni cap requisit especial, no? Vull dir, està obert a tota la ciutadania, no?
4: La ciutadania és major d'edat, uh-huh, i resident a la ciutat de Barcelona.
3: Vale. I l'aspecte aquest de la compra del barri que ens explicaves, del comerç del barri propi, entenc que es fa a través del registre de la web, tu has de posar la teva adreça postal, no?
4: Exacte, la teva adreça postal te dona l'opció d'ensenyar quin és el barri on vius, el selecciones, i això, si al final ho has fet, és a dir, pots tenir un, dos, això és un premi més, és un tercer bonus. Si ho has fet en dues botigues, que també les botigues a través de la seva adreça estan identificades en el barri de proximitat, doncs tindràs dret a un tercer bonus.

0: Com explicaves, aquests vals no es poden utilitzar a tots els comerços, ja que hi ha hagut aquest procés previ d'inscripcions per part dels comerciants. A mi m'agradaria saber com pot el ciutadà saber quins són els comerços on podrà utilitzar aquest bonus.
1: Molt bé, doncs això és la primera... Ara s'estan identificant els comerços. Al moment que estigui actiu el dia 13 la possibilitat de baixar-te el bono i consumir-lo, la pròpia web de l'Ajuntament de Barcelona hi haurà un directori de les botigues en què podràs seleccionar per proximitat o per tipologia allò que vols buscar o per nom, si vols buscar una botiga concret, que és la teva de confiança, quines són les botigues que estan adherides. I a part d'això, totes les botigues que s'adhereixen s'identificaran en la seva porta, és a dir, no necessites anar per sistemes digitals, sinó passejant pel teu barri o per el lloc de treball o per on facis la teva compra habitual, les botigues en la seva porta podran identificar-se a través d'un segell de bonus consum.
0: Deies que ja teniu com unes 500 botigues registrades, si no he escoltat malament. No sé si hi ha algun barri que destaqui més que d'altre.
1: Bueno, és bastant semblant, perquè això és un projecte que estem marcat com sabeu, estem en aquest any, en l'any de la capitalitat europea del comerç local. Barcelona és capital en aquest sentit, i això hem marcat tota una sèrie de projectes de recolzament al comerç i de plantejar el futur del comerç de la ciutat. Un dels projectes que hem definit col·laborativament amb tot el teixit associatiu del comerç de la ciutat ha sigut aquest. És un projecte molt esperat, perquè va tenir èxit el 2021, i és un projecte que estava molt esperat, l'hem pogut definir, i com ho hem treballat amb ells, ells també estan treballant en aquest moment, fent difusió en tots els eixos comercials i en el seu abast i en les associacions sectorials, els gremis, també estan treballant per poder fer aquesta difusió entre el comerç. Per tant, de moment està sent bastant equilibrat el desplegament a la ciutat, però encara queden dies. En una setmana, ja et dic, ahir vam obrir l'obertura i les primeres hores teníem 200, i avui, més o menys a les mateixes hores, ja en tenim 500.
2: Déu-n'hi-do al creixement. Suposo que d'aquests 500 la majoria són petits comerços que no acostumen a tenir comerç online, però no sé si ho heu restringit específicament, que la compra ha de ser presencial o també es pot fer per internet.
1: No, està clar que la base de l'activitat del comerç de la ciutat, del petit i mitjà comerç de la ciutat, és el contacte personal. Poden tenir línia de comerç digital, però el que es vol és que la persona tingui l'experiència de compra i compri en aquella botiga de confiança, que coneix la cara del botiguer i que ell li expressa el millor que pot comprar. Per tant, el que es prima en aquest sentit és la compra presencial. El bonus el pots portar en el teu mòbil o imprès en paper, però has d'anar a la botiga i comprar-ne allà, i llavors allà la botiga et fa el procés de descompte.
0: La campanya, com dèiem, va destinada a potenciar aquest comerç de proximitat, però també l'objectiu, ho explicaves al principi, és ajudar la ciutadania, per poc que es pugui, davant de la derivada inflacionista del mercat. Em recorda una mica el val escolar, no?, que també ens ajuda els pares a començar el curs.
1: Exacte. Jo crec que tots aquests... Cada procés és segurament una gota en el mar, no? Però conjuntant totes les actuacions que estan fent les administracions en determinats moments, no? Pues això va facilitant a la globalitat de les famílies, no perquè tinguin un nivell de renta o un altre, sinó la globalitat, aquest esforç que han de fer en determinats moments. El bonus escolar ha partit en el començament del curs, bueno, ara arribem nosaltres en la compra quotidiana, i segurament hi haurà més processos en aquest sentit, i ja et dic, aquesta és una primera fase que després de les rebaixes que torna a ser, i el Nadal, que torna a ser un moment complicat, tornem a donar un petit suport. Pensem que, com és tard, és en principi per les persones adultes, no? Però en una família no són 30 euros d'estalvi, no? Poden ser 60, 90, depenent de la composició d'aquella família. Per tant, pot arribar a ser un ajut rellevant.
2: Màxim.
1: I també volia remarcar, perquè això també és una novetat, és que estem parlant de tot el comerç, i això és així, és els comerços, des d'aquells que venen béns i béns, però també són els que ens proveeixen serveis, no? Les perruqueries, les bugaderies, els veterinaris, no? Vull dir que aquest comerç també està incorporat, i també, com a novetat en aquesta campanya, ja sabeu que a Barcelona tenim una xarxa de mercats municipals, perdoneu que també parli una mica del meu llibre, i en què tenim 40 mercats

0: municipal, 40 edificis, 43 mercats, però 40 edificis, i també ells s'estan adherint al procés, i per tant també la compra de producte fresc i no alimentari, que també en tenim en els mercats, també podrà fer-se en aquests establiments dels mercats municipals, que són gairebé 2.000.
1: Doncs queda dit, Màxim López, gerent de comerç, restauració, sí, alimentació i mercat de l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vosaltres per poder-ho donar informació concreta a tothom.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Girona, el Toc de Rams omplirà la ciutat de tradició i festivitat.
4: Serà el pròxim 17 d'octubre a les 11 del matí amb una cercavila que recorrerà el centre de la ciutat per arribar a la plaça del Vi, on es farà el canvi de rams de les gegantetes i la ballada de gegants. A continuació, hi haurà un vermut de la Festa Major dels Quatre Rius i repartiment de mocadors i domassos.
5: Hoy me pregunto qué será de ti.
3: A la província de Barcelona, la banda colombiana de pop-rock Morat fa parada al Sant Jordi.
4: Serà el dissabte 17 d'octubre dins de la seva gira mundial Ja és mañana, el mateix títol del seu darrer disc que presentaran amb aquesta gira. Un concert, doncs, en el que tocaran alguns de les seves noves cançons del seu darrer treball i també els seus hits com Como te atreves o Ves a sent guerra, entre molts d'altres.
3: A Tarragona, el diumenge 18 d'octubre, podreu gaudir de l'obra Lorca eran todos.
4: A càrrec d'Histrionis Teatre, la representació ret homenatge a Federico García Lorca i a totes aquelles persones que van patir la mateixa sort que el gran poeta durant la Guerra Civil, buscant esclarir la veritat del que va succeir aquell 18 d'agost de 1936, data de la mort de Lorca, a través d'una amalgama de testimonis que van acompanyar el poeta en els seus últims instants.
3: I no deixem el teatre perquè a la província de Lleida podreu gaudir de l'Albada.
4: Serà el Teatre Municipal de Balaguer el 17 d'octubre, escrita per Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Brogi. L'obra ens planteja un ambiciós trencaclosques. Des de la guerra i la postguerra ens portarà d'un temps a un altre, d'un paisatge a un altre, fins a arribar a la fervorosa transició i a la celebració dels Jocs del 92.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.

0: Un dijous més parlem de tecnologia a la ciutat. Avui ho fem amb l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Vens una mica tristot avui amb aquesta música.
1: Sí, aquesta cançó es diu I See Fire, de Ed Sheeran, que ve a dir Veig el foc, no? Sí. És de la banda sonora de la pel·lícula del Hobbit.
0: Ah.
1: Que pels qui aneu molt perduts, el Hobbit bàsicament és d'uns nans i d'un Hobbit que, bueno, han de fer tota una aventureta per anar a robar un tresor que, bueno, que està, no, que l'està guardant un drac. Bueno, hi ha més coses, però sí, per resumir-ho ràpidament, seria una mica això, no?
0: Uh-huh.
1: Llavors, aquesta cançó, ens fixem que té com un ostinato, es va repetint sempre la guitarra igual, no? I, a més, mai resol cap nota, mai ens porta a casa, no, la cançó, perquè ens vol donar una mica la sensació aquesta de que l'aventura es va movent, no? Que ells es van movent, no? Per anar aconseguir el tresor aquest, no? Sí. I com molt bé deies a l'inici, és tristota, no? És una tonalitat menor, perquè, clar, ens parla d'obscuritat, d'amenaces, de por, no? Uh-huh. Clar, llavors ho hem de posar-ho així, no? Però hi ha una cosa molt interessant en aquesta cançó, que és que també evoluciona i ens ofereix esperança, també.
0: Mira.
1: Perquè el foc és destrucció, és perill, uh-huh, però també és llum, és protecció, no?
0: I tant.
1: Llavors, pues, bé, per això tenim com aquestes dues formes de la música, no? Però una cosa que m'agrada molt, molt, molt, molt d'aquesta cançó és que, mentre que la pel·lícula va de muntanyes, va de mines grosses, uh-huh, va de dracs, de grans ciutats, podríem pensar que la cançó hauria de ser com una gran orquestra, no? Molt instrumental.
0: Uh-huh.
1: Però, en canvi, és una cançó molt minimalista, guitarra, veu, una mica de percussió, no? I potser direu, i per què? I ara et pregunto, Míriam, com són els hòbits i els nans?
0: Clar, jo no sóc gaire experta, en el Hobbit ni en el Senyor dels Anells i tot això, però entenc que són petits.
1: Són petits! Llavors la cançó és sobre el punt de vista dels hòbits i dels nans. Mm. Per això és minimalista.

0: Clar.
1: Perquè és des del seu punt de vista, no? O sigui, això, ell girant, vull dir, qui crea una... No, no, per mi, una genialitat, no? Però, a part de la música, avui parlarem de la primera, podríem dir, gran tecnologia de la humanitat.
0: Ostres.
1: I, evidentment, van haver-n'hi abans, però diguem que aquesta ens va marcar molt, sobretot per la manera en què menjàvem, com ens relacionàvem i, fins i tot, va canviar el nostre cos.
0: Ostres, és dir molt, perquè hem parlat de moltes tecnologies aquí, ja en portem més de 100, no?
1: Sí.
0: I dius que és, potser, de les més importants. A veure...
1: Sí, bé.
0: De què ens parles, aleshores, no sé.
1: Sí, jo suposo que quan, pel títol de la cançó que diu I see fire, no veig el foc, doncs parlarem del descobriment del foc.
0: Tecnologia, Marquem tecnologia. Com tecnologia.
1: Sí, sí, sí, jo he estat consultant i sí, es considera tecnologia.
0: Fantàstic, em sembla molt interessant.
1: Sí. Primer de tot ens hem de traslladar fa 1 milió d'anys a Àfrica. Bàsicament el que podríem veure és un grup d'Homo erectus al voltant d'un punt de llum, segurament junts i cuinant algun tipus de menjar, no? Fent una barbacoa.
0: Això no ha canviat, molt bé.
1: Exacte, això que avui ens sembla més o menys típic, en aquell moment estaríem veient un dels grans moments de la nostra història.
0: Que fort.
1: Perquè, a veure, el foc no el vam saber manipular. El que fèiem en un inici de tot és ha caigut un llamp, hi ha un incendi, doncs aprofito aquell foc. Això fa 1 milió d'anys. Amb el temps, s'han trobat restes a Israel i a Sud-àfrica de fa uns 800.000 anys que veuen que vam aprendre a manipular una mica el foc. No que perquè el sapiguéssim encendre, sinó perquè sabíem agafar les, diríem, les brases d'un foc i guardar-les i mentre ens movíem de campament a campament anar-les mantenint enceses per poder encendre foc en l'altre component, en l'altre lloc on anéssim.
0: Perquè eren nòmades, sí.
1: Érem nòmades, exacte, no érem sedentaris. Però fa més o menys 600.000 anys descobrim que també podem crear foc. No perquè tinguem encenedors, sinó perquè o bé friccionant dos pals, allò que hem vist molts cops a les pel·lícules, no? De que un va, no? Va movent el pal sobre un altre pal, o fent xocar dos pedres, aconseguim fer foc. Segurament tot va ser de forma accidental. Segurament algú estava fent una eina de pedra, picant una pedra contra una altra pedra. Una de les pedres era de pirita i el que va fer va ser veure que saltaven guispires i va dir, si poso fulles seques a sota i tiro les guispires, doncs puc fer foc, no?
0: És interessant això que estàs explicant, perquè tenim la imatge d'això, de pedra contra pedra, accidentalment, fem la guspira, veiem foc, però el foc ja l'havíem vist abans, per aquests accidents, aquests incendis, no?, naturals, un llamp, el que sigui, ja coneixien el foc, el que no sabien és com fer-ho. Això és important que ho expliquem. Clar, i aquest descobriment del foc i de com fer foc, això va fer que canviés tota la nostra forma de viure en gran mida, no? Aquest descobriment tecnològic va ser importantíssim.
1: Sí, perquè ens va portar moltes coses. Una de les més importants, segurament no en aquest ordre, és que vam poder cuinar aliments. Llavors, clar, si ens imaginem menjar-nos una patata crua o un tros de carn cru, ja veiem que l'aliment és dur, no? I, per tant, haurem de mastegar-lo molt i el nostre sistema digestiu haurà de treballar molt per poder-lo digerir. I si pensem en termes d'energia, resulta que si tota l'energia que agafem del l'hem de gastar en digerir-la, doncs és un mal negoci, el tema.
0: Clar.
1: Perquè tens, no tens dèficit, però tampoc no tens, no tens accés, no? Llavors aquí ve la màgia, i és que resulta que la que nosaltres posem els aliments al foc, el que fa és trencar les estructures dels aliments, i això fa que siguin més tous. Per tant, més fàcils de mastegar i més fàcils de digerir.
0: Clar, i a partir d'aquell moment el que tenien era excés d'energia. Què feien amb l'energia aleshores?
1: Exacte, llavors deies, ostres, ara ja no gasto tanta energia, per tant, què faig amb aquesta energia que em dona l'aliment? Doncs el cos va dir, a qui li podria donar aquest excés d'energia? Va buscar candidats i va dir, mira, li podríem donar en el cervell. Perquè el cervell, mira, pel que sigui, no, per mutacions, el que sigui, m'interessa que s'expandeixi. Llavors, si s'expandeix, necessita més energia. I, per tant, li començaré a donar més energia al cervell. Què va fer el cervell? Créixer de volum. I va començar-se a reorganitzar-se. I va començar a especialitzar-se en capacitats relacionades amb la comprensió i la producció del llenguatge.
0: Que bo.
1: Però és que, a més, com que els aliments que menjàvem eren més tous, ja no necessitàvem mandíbules tan grans ni dents tan grans. I això modifica tota la nostra estructura de la cara.
0: I això també va fer que evolucionéssim, entenc, no? Què va implicar

0: aquest canvi d'estructura facial.
1: Exacte. No hi ha una implicació directa, eh? O sigui, no estic dient que per culpa del foc vam començar a desenvolupar la parla, però sí que va ficar el seu granet en el nivell evolutiu. Perquè, és clar, què passa amb el foc? A part de que modifiquem tota la nostra estructura per, diríem, per poder desenvolupar cordes vocals, si ho volem dir així, no? D'una forma així simplificada, permetem que el cervell s'especialitzi en això, en comprensió i producció de llenguatge, també ens passa una altra cosa, i és que comencem a allargar el nostre dia. Clar. Abans ens llevàvem, caçàvem, menjàvem, i ens anàvem, quan s'anava el sol ens posàvem a dormir. Però ara no. Ara tenim foc, tenim llum. Llavors ens assentem al voltant del foc. Al voltant del foc que ens dona, primer de tot, seguretat, perquè als animals no els agrada el foc. I segons, escalfor, perquè en aquella època tampoc és que tinguéssim allò, abrics. Teníem allò, pells directament a sobre el cos. Al assentar-nos junts, comencem a interaccionar més, perquè en aquelles hores mortes que no pots caçar perquè és de nit, interacciones amb el del costat. Potser comencem a assenyalar coses i fem un soroll, que aquest soroll s'acaba associant a una acció. I gràcies al estar allà tots junts, ens posem d'acord en que un so concret vol dir una cosa. I així és com comencem a desenvolupar tot el sistema de la parla. Molt simplificat, eh?
0: Que, després d'allà.
1: Sí, sí, sí. I després d'allà ja, amb milers d'anys més, evidentment, perquè aquí estem parlant de milers d'anys.
0: No és d'un dia per l'altre, no.
1: Això són milers d'anys. Vam començar a tindre ja estructures gramaticals, de tal forma que podíem dir demà que serem un lleó.
0: I també va allargar la nostra vida, entenc, perquè teníem més seguretat, els animals ens atacaven menys, moríem menys de fred, pel mal estat dels aliments, amb la qual cosa també l'esperança de vida suposo que s'anava allargant, no?
1: Es va allargar molt l'esperança de vida fins que ens vam tornar sedentaris. Clar. Mentre érem nòmades, no. Sí, sí, però està estudiat que al fer-nos sedentaris, clar. Va haver-hi un altre problema. Podríem parlar-ne, però, per exemple, que, clar, llavors els excrements es quedaven tots junts. Clar. Per tant, infeccions a més no poder.
0: Sí.
1: Però, bueno, en aquell moment va ser una gran manera de millorar l'esperança de vida. No? Però després, a més, gràcies al foc, a mi és allò, a mi la gent que em coneix a vegades saben que dic aquella frase de a mi és que se m'explota la cabeza, no? I a vegades dic aquesta frase. I és això, el que explicaré ara és que a mi se m'explota el cap. Perquè vam deixar de veure de viure el present. Abans del foc, vivíem com els animals. Ens llevàvem, anàvem a buscar menjar, ens reproduíem, dormíem i vinga, tornem-hi.
0: El dia a dia.
1: Amb el dia a dia. Amb el foc, com que ens reunim, comencem a parlar del passat. Què havia passat a la caçeria anterior? Què va passar a l'any anterior? I comencem a parlar del futur. On podrem anar a caçar els propers dies? Com ho farem? Si podem veure que comencem a crear la consciència del temps. Comencem a, si volem dir-ho així, a crear vivències, històries, que a vegades igual no són tal com van passar, perquè és una vivència. Però passa això. I estimulem la memòria. I comencem a ensenyar. Mira, és millor fer-ho així i no aixar. No? Llavors, és que clar, és brutal, no?
0: El que com una cosa tan simple, el que avui en dia ens sembla tan simple com un foc, pot ser tan important per l'evolució de la humanitat.
1: Correcte, eh?
0: És al·lucinant,
1: no? I segurament a partir d'aquí també comencen a vindre les primeres llegendes, les primeres religions, tot ve d'aquesta interacció de que teníem al voltant del foc, no? Llavors, clar, fixa't que quan tu has dit a l'inici de tot, que has dit, una barbacoa, no? Dic, home, sí, com avui en dia, no?, que has comentat, és que segurament per això encara les fem, perquè durant milers i milers d'anys és el que fèiem, barbacoes. Ens reuníem al voltant del foc, parlàvem, ens relacionàvem, i per això avui encara diem, quedem per fer una barbacoa, no? Que és el típic, no?
0: Que fort, eh?
1: Com ve el bon temps, eh? Va, que fem una barbacoa! No, dius?
0: I ens encanta, tu, una llar de foc.
1: Exacte, no? Perquè és
0: I
1: això.
0: I ens quedem hipnotitzats, eh? Seguim.
1: Sí,
0: el foc ens impacta igual que ens impactava abans.
1: Sí, jo, per exemple, en el meu cas, jo sempre he dit allò de un pis o una casa no és pis o casa si no té llar de foc.
0: Mira.
1: Però és una opinió personal, eh? Perquè és que jo agafo i m'assento allà i mires la flama, i m'hi puc passar hores i hores mirant la flama.
0: Mira.
1: Sí,
0: una llar de foc, eh? Oh, i com relaxa més, eh?
1: Sí, sí, és que m'hi podria estar, no?
0: I l'olor, també.
1: Tot, no? Llavors, quan algú, això, mirem el foc, podem pensar que només és foc, o a partir d'ara, quan mirem el foc, pensem en el que ens ha donat des de fa milers i milers d'anys, no?
0: Que fort, que fort. Tinc la sensació, Àlex, de que aquesta és la tecnologia més important de la que hem parlat en aquesta secció.
1: Això és molt possible. És molt fort, possible, és sí. És per tot el que va implicar. N'hi ha més, eh? Però això va implicar molt. Mira, ara escoltem el... Va, sí, així parla Zaratustra.
0: Exacte.
1: Això és una manera d'interpretar
0: el que va passar, no?
1: Com l'hem evolucionat. Sí, el sortir del sol per Richard Strauss, en aquest cas. Sí, sí.
0: Doncs, Àlex, encantada que em portis més tecnologies com aquesta, eh? Tecnologies primitives, però que van ser un pas de gegant a l'evolució de la humanitat.
1: I tant, i tant.
0: Àlex Soto, com sempre, és un plaer parlar amb tu.
1: Igualment.
0: Una abraçada.
1: Igualment.
2: La ciutat, amb Míriam Franc. Estàs escoltant els millors moments de La ciutat.
0: Doncs com cada dilluns descobrim la nostra ciutat i els secrets que s'hi amaguen amb el Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs?
3: Bueno, una mica mullat, però bé.
0: Bueno, ara encara, no?
3: Ara, no, ara,
0: que
3: ara
0: està... I el centre de Barcelona ha afluixat una miqueta. Així que podem sortir a descobrir un secret. On em portes?
3: Doncs pues mira, a la Rambla de Catalunya.
0: M'agrada, perquè així està propet.
3: Bueno, sí. I anirem a veure un arbre, perquè a Barcelona hi ha arbres amb història i especials.
0: T'anava a dir un arbre, però sí, amb tots els que tenim aquí a la ciutat.
3: No, no, però hi ha arbres que són especials.
0: Ha de ser molt especial aquest arbre, eh? Explica'm, per què és tan important?
3: Mira, anirem en el tram que va d'Aragó a València. En allà, al mig d'una de les terrasses dels bars que hi ha, trobarem un pi. Uh-huh. Un pi que va ser plantat l'any 1969, sí, per un grup d'estudiants i professors de la Universitat de Barcelona, en homenatge, amb aquest cognom no podia ser un altre tipus d'arbre, d'en Pi Sunyer.
0: Que bo.
3: Del gran jurista, el Josep Maria Pi Sunyer, que en fi, va tenir un paper transcendental en tot el desenvolupament del dret administratiu i d'aquí a casa nostra. Doncs bé, era un professor catedràtic, molt volgut a la universitat, no suspenia mai ningú.
0: Això està bé.
3: Sí, deia
0: això que... Això potser era tan...
3: Deia volgut, que a la vida i tal ja suspendria a qui s'havia de suspendre, però que ell no suspenia ningú. Aleshores era molt volgut i quan va fer 80 anys, el seu aniversari dels 80 anys, i prop de casa seva, perquè vivia allà, van decidir anar a plantar aquest pi. I aquest pi en allà es manté en homenatge a en Pi Sunyer. El Pi Sunyer, hem de dir coses de la seva biografia interessants, a part de que va ser un referent en tot el dret administratiu, va ser un fundador d'un partit que es deia Acció Catalana el 1922, que era una escissió de la Lliga Regionalista, o que avui seria Junts, i durant la Segona República va ser secretari general de l'Ajuntament de Barcelona. El 37 se'n va anar exiliat a París, va tornar al 1940 i va ser depurat per la dictadura. Se li va treure el càrrec de secretari municipal, però en Pi Sunyer el que va fer és que va optar a unes oposicions de la càtedra de dret administratiu de la UB i les va guanyar, amb el qual va superar la depuració que havien fet les autoritats franquistes. L'anècdota aquesta deia: la vida i el público ja ho haran suspendre en el moment oportuno, es deia als alumnes, quan es deia que no...
0: Raote,
3: que no suspendria ningú. El 1982 se li va concedir la Creu de Sant Jordi i dos anys més tard va morir. Però el seu arbre encara hi és i encara hi ha molta gent vinculada al món aquest del dret administratiu que encara li tenen un cert cult.
0: Aquest arbre.
3: Sí, i perquè Pi Sunyer és un referent absolut en aquest món. I per tant, l'arbre aquest, de fet, a mi em va assenyalar l'existència d'aquest arbre una persona que es dedica a ser això secretari municipal d'ajuntaments i que el conec i em va dir un dia: no has parlat mai de l'arbre del Pi Sunyer? Dic: què és l'arbre del Pi Sunyer? Llavors em va explicar què era, que ho vaig descobrir i I des d'aleshores sé això.
0: Perquè no hi ha cap placa que ho expliqui.

0: expliqui al costat de
1: no,
0: l'arbre.
1: No hi ha cap.
0: Quina llàstima.
1: No.
0: Doncs quin homenatge més maco, perquè sí, dediques tota la teva vida a una professió, a una carrera, i que t'ho agraeixin, així ho reconeguin, ha de ser meravellós.
1: La veritat és que sí.
0: Et plantaré, què vols que et planti? Un pi, un... no sé.
1: Cardo borriquero, home.
0: Un cardo borriquero? On vols que te'l planti? Davant de casa?
1: Home, és que ja posats.
0: Jo et plantaré un cardo borriquero.
1: Ja posats.
0: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinús. Xavi, que passis una bona setmana, vigila amb la pluja.
1: Sí, sí, sí.
0: Que vagi bé. Fins dilluns que ve.
1: Adéu.

0: I és que vam estar tot l'estiu quedant un munt de cops la gent dels Tribuneros decidint que canviaríem la sintonia d'entrada. Però
1: intel·ligència artificial.
0: Arribem a inici de temporada i que tenim la sintonia habitual. Perquè és que hi ha coses que quan funcionen és millor no tocar-les. I quan parlo de tocar-les, Sergi...
2: La sintonia és un símptoma.
0: Exactament. Sergi, estem parlant de tocar-les? No, no. Espera't un moment, perquè aquest és el moment dels Tribuneros. Una temporada més i ja van 600. Els grandíssims Tribuneros Marc Gelabert i Sergi Purcell. ¡Vamos! ¡Venga!
1: Perfecte.
3: Que això de que comença temporada, que s'acaba l'estiu, no sé per qui, perquè jo he començat vacances ara.
0: Ah, imagina't. Fixa't, Fixa't.
3: Sí, sí.
0: Hi ha gent que...
3: Bueno, m'agrada anar al revés.
0: Sí, exacte.
3: Al revés, quan tothom torna a treballar, jo me'n vaig.
0: I exactament. I vas enviant fotos des de, des de diferents jocs. Ara és el moment d'agafar un velero a Menorca.
3: Sí, i ara hi vaig preguntant... Vas preguntant com va la feina.
0: Clar, clar, clar. Ai, quina sort que tens. No, tu ja ho has fet. Tu ja ho has tingut d'aquest d'això. Si no
1: ho has... Bueno, Bergantín.
0: Clar, exacte. Bergantín de la buena. Si no ho has sapigut aprofitar, és el teu problema. Bueno, jo avui us vull... No farem com en el cole.
1: Ens hem d'aprofitar.
0: Sí, exactament. Tempus fugit, Tempus fugit,
1: Quan no hi patio,
0: sí?
1: En el col·le,
0: s'ha
1: d'aprofitar.
0: S'ha d'aprofitar. La vida, m'agrada aquesta reflexió com a inici, La vida no és com una caja de bombones, sinó la vida és com el pati de l'escola. S'ha d'aprofitar. Sergi Procel.
3: Sí. Aquella mitjoreta passa volant.
0: Aquella mitjoreta, que ràpid passava, En canvi, la classe, ostres, de segons què, es feia llarg, allò, Es feia llarg de pensar, bueno, va, ara dos classes i ja arriba al pati, no? O dos classes i ja és l'hora de dinar, no? És supervivència, Des de ben petits ja ens explicaven supervivència. El que passa és que Marc, Sergi, quan nosaltres érem, impossiblement molts dels nostres oients i dels nostres oients, quan nosaltres anàvem a l'escola, no acabàvem de fer el mateix que el jovent fa. Ja ens ho explicava ara fa una estona en Dani Martín, que ell també, com que a part de portar-nos els videojocs i la tecnologia, doncs és també professor d'institut, doncs sap el que el jovent fa, Per tant, Sergi, tu vés-te preparant, que això ho veuràs dia sí i dia també aquest any, que és que ara el jovent farmea aura.
1: Que no, que
3: Sona molt malament d'entrada, això.
0: Sona molt malament farmear ara.
1: Tamagotchi.
0: No, Tamagotchi.
3: Campanes.
0: Exacte.
3: Això està bé.
0: Els

0: Tamagotchis era una il·lusió gran en comparació a això de farmear aura. Escoltem que ens ho expliquen a Informativos de la Sexta. A veure com va això. A veure.
1: Vale, reto aceptado. Pero veamos si en la Sexta encontramos un poco de aura.
0: ¿Qué es eso de farmear el aura? A ver, que nos expliquen.
1: Alberto, quédate quieto. Dame tu mejor gesto.
2: ¿Así? ¿Qué es eso?
1: Felicitaciones, te acabas de ganar el mejor aura.
2: ¿El qué?
3: Sí, aura. Acumular puntos imaginarios por tener estilo, presencia o sencillamente hacer cualquier cosa como si fueras el protagonista de una película. Vale. ¿Quedó claro?
4: Me has pillado totalmente.
3: ¿Pero y si te enseñamos esta imagen?
4: Ah, lo de... Sí, sí, sí. El... ¿Cómo se llama?
2: 6-7, ¿no?
3: Ojo, porque eso es...
5: Lo contrario de aura.
3: Pero que nadie se engañe. Aunque ahora se le ha puesto el nombre, el aura lleva décadas entre nosotros.
6: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
0: Sí, señor.
3: Y ojo, que en España tenemos bastantes momentos de aura.
7: Que no te callas.
3: Y en la Sexta aún más. Ver estos videos hoy puede parecer absurdo.
0: Sí.
3: Pero esta moda está consiguiendo algo que muchos consideramos imposible. Que los niños salgan, jueguen, bailen y se rían juntos.
0: Clar, potser el nivell és que és tan baix que hem de celebrar coses que aparentment potser diríem el meu fill un problema. Saps què vull dir? Sergi, com ho veus això?
8: Sí, jo sí que tinc un problema, que l'he vist mirant en YouTube. Si un perro lo lanzan o no sé què.
0: Sí.
8: ¿Esto qué es? ¿Pero qué pasa aquí? Y ahora me vienen con el aura esta.
0: Sí, señor.
8: Ostras, tú, el aura.
0: Sí.
8: El aura es hacer poses, lo que sea.
0: Sí, sí,
8: se
0: sí.
8: Se denomina
0: sí.
8: Hacer poses.
0: ¿Qué o sea, poses?
8: Yo, hacer poses, te cruzan los brazos.
0: Sí, señor.
8: Te pones así con las manos en jarra.
0: Sí.
8: Ahora te tocan la perilla.
0: Sí, señor.
8: Esto es
0: el ahora.
8: Pero anda ya, esto es el ahora. El ahora
0: sí.
8: Se hace nada más. Ahora.
0: El Sergi
8: el
0: vol...
8: Ara,
0: el Sergi català, vol... Ara. Vol farmear l'ara, eh? Més que l'hora o farmear l'hora.
9: I si això, com deia aquell tio, és per guanyar punts, i al final què aconsegueixes?
0: Clar. Aquesta és molt bona pregunta, perquè en el...
8: Algo de farmàcia, perquè se llama farmear, de farmacèutico.
0: Sí. Farmacear aura, eh? Farmacear aura. Farmàcia de guàrdia. No seria farmàcia de guàrdia, s'han liat. Saps què vull dir? Que igual...
8: Que hay que ir ahora, ahora a la farmàcia.
0: Sí.
9: Alguns d'aquests xavals sí que necessitarien algun producte
0: sí.
9: De la farmàcia.
0: Sí, t'anava a dir, et dona la sensació quan veus aquest... que s'han passat amb algun producte de farmàcia, saps? Que no era la dosi correcta.
9: Sí.
8: Mucha lejía para fregar el suelo, l'has puesto.
0: Té raó això que diu el Marc, de que sempre s'havia dit, això de tant Monster i tantes coses no pot ser bo. Ara comencem a veure les conseqüències, eh? Farmear i Laura. Clar, com plantejam el Sergi, és, a veure, tu fas allò, venga, te toca a ti, pues te toca farmear. Bueno, i tu et poses a farmear i fas com, per exemple, una posa així xulesca, te toques la perilla. Más 1000 puntos. Bueno, 1000 puntos de què? O sigui, qui decideix quants punts és cada cosa?
9: Això què
0: és?
9: Com les criptomonedes?
0: Sí, bueno, puja i baixa, eh? Com tantes coses que al final...
9: La tonteria no té límits.
0: Exactament. M'agrada... O sigui, aquesta definició, Marc, és molt bona. La tonteria no té límits. I tots ens passa que amb alguna cosa no tenim límit. I pots, des de fora pot semblar una tonteria. Això ens passa a tots. Però aquesta és bastant comú, diguem.
8: Para, que no tens límits. Para.
0: A veure.
8: Respira, Laura. Que respire Laura.
0: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Sí, sí. Ja ho deia, eh? El Nec es deia el que cantava això, eh? Ja s'ho va venir a veure, eh? Laura se fue. Pues, clar...
9: Aquest era un visionari.
0: Era un visionari. Aquest, fixeu-vos una cosa, el Nec i després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics... Sí, que en els Jocs Olímpics passats va fer, en allò del breakdance, va fer com unes coses així. Saps que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un 0. Clar, potser era un 0 en breakdance, però potser era un +1000 o +10.000 en aura. Saps què vull dir?
8: No,
0: vull dir...
8: Bueno, com aquella que se cayó en esquiando y se quedó así.
0: Sí.
8: En una postura...

0: Sí.
1: Eurática.
0: Sí. Bueno, unos eurétricos. Sí. No, però això...
2: Si no vols fer res d'això,

0: entrevista, Sergi, que deia el Marc, si tu algú et diu, ah, és que eres un boomer i no tens aura, dius, no, és que estoy de Aura Pausini. Estoy de Laura Pausini. Estàs en un moment en què no vols farmejar a Laura. Això no es pot demanar. Això t'ha de sortir de dins.
1: En pauses.
0: En pauses.
1: Sí. No sé per on surt, això, però bueno.
0: Mare meva, és que clar, és que tu dius, tu abans pensaves, ai, el meu fill, que no caigui en les drogues, o que no caigui en segons què, doncs, mare meva.
1: Saps que... Em sembla que no tenim prou psicòlegs per tanta tonteria.
0: No tenim prous professionals per tantes coses com van sortint, De veritat.
2: Que no un fardo, que no s'opegui con un fardo.
0: No ho sé, no ho sé, però jo això de...
1: I farmear, de què ve això?
0: Farmear, ens ho ha explicat el Dani Martín, que això ve dels videojocs. En els videojocs... No, en els videojocs, farmear és quan tu, per exemple, fas unes missions extres o fas unes coses per tenir més punts, per tenir més poder d'ataque, o per poder, jo què sé, no? Aconseguir un objecte que llavors...
1: Deu ser un anglicisme.
0: Sí.
1: No es pot traduir, això, al català?
0: Bueno, en veritat...
1: Peores extres.
0: Sí, no, però en anglès seria harvesting, o sigui, bueno, vol dir que és com recollir els fruits, no, del teu de la inversió que has fet, doncs per llavors poder tenir més potència, no? I això és com que aquests moviments...
2: Però si estoy jugando al pinball.
0: Sí,
2: estoy jugando al pinball. Pero con el pinball, ¿dónde está el farmear ese?
0: No, però això, una mica, tots hem farmejat. O sea, farmear seria el que abans era. Quan tu entraves a la festa de final de curs, saps allò de dir, i ara entra no sé qui, saps com el John Travolta a Fiebre del Sábado Noche? Que el tio entrava una mica i feia els seus moviments, doncs això és farmear. O sigui que una mica ha passat tota la vida, no? Allò de fer moviments, gestos, no? Pavonejar, que es deia, no? La Rita Pavone, no?
1: Sí. Fer-se veure.
0: Fer-se veure.
1: Fer-se un notes.
0: O sigui, sí, fer-se veure o ser un notes seria una catalanització de fer-me a veure, no? O sigui, sí. Sí, sí. Home, no ho sé, tu.
1: Fer-se veure, que és de fer-se notar. Allò,
0: exactament.
1: Vaig a veure si faig per algun lloc i la gent riu.
0: Una mica com el Mick Jagger, no? Que, en anglès en diuen swagger, també, d'això, no? De fer el de pavonejar, no? De fer-se veure una mica, de moure l'esqueleto, no? De, bueno...
1: Sí, sí.
0: No ho sé, tu.
1: No, ja veig que està molt avorrida aquest jovent. No sap què fer. Mira que hi ha maneres de sortir al carrer, que deien que això fa que surtin al carrer. Ui, pues mira que hi ha coses per fer, sortir al carrer.
0: És que aquestes setmanes, diguem, en aquests últims mesos, una de les notícies que a mi em reconfortava era quan els estudis deien, escolta, el jovent avui dia beu menys, no surt de nit, és a dir, coses que dius, mira, ens estan superant, és a dir, és una generació que ens passarà la mà per la cara perquè és molt millor que nosaltres. Ara,
1: és una involució, per mi és una involució.
0: Anava a dir que si no beuen i no surten de nit per acabar farmejant aura, home...
1: Sí, sí, hem anat enrere.
0: Hem anat una mica menys. Ei, que escolta, que cada generació... segur que el jovent deu estar... Ja estan los boomers, diciendo... Bueno, escolti, cada generació ha viscut lo seu. Però bueno...
2: Que no te sabes relacionar, te digo, chaval.
0: Sí, que no... Jo crec que això... Sergi, potser ho hauríem de fer que ens ho investigui algú, Necessitem algú que ens investigui una mica el tema de farmear aura, a veure si això és internacional, és un tema només d'aquí... Home, ja el tenim. Teniente Colombo! Teniente Colombo es mereix una ovació que feia molt que no venia per aquí... Se'ns estava colombejant, Aquest sí que té aura, tu. Aquest entrava i... A veure...
2: Sí, mi mujer me dice que l'àurea esta la tengo yo.
0: Que és la veïna, la Laura.

0: Zombie One. Què li diu la seva dona de l'Aure? A veure.
1: Toma, toma, tomo Aura. Aura.
0: Ah, toma Aura, sí.
1: Me abro el huevo duro.
0: Això pot acabar molt malament, eh? Quan li ha dit que li estava obrint el huevo, dic ai, ai, ai.
1: Cuando miro para allá, si tú no me ves,
0: sí,
1: estoy haciendo un huevo.
0: Ah, pensaba que decía, hago chas y aparezco a tu lado. Cuando crees que me ves. Ay.
1: ¿Cómo puede esto en homicidios,
0: ¿sí?,
1: afectar? Porque
0: bueno, claro,
1: teníamos bastantes homicidios en el Gran Cañón.
0: En el Gran Cañón, ¿eh? Sí.
1: Con el Cañón Colorado.
0: Sí, sí. Los ratones colorados y el Gran Cañón colorado, sí.
2: Colorín colorado.
0: Sí, colorín colorado. Y colín cotallado, sí.
2: Este Aura se ha acabado, ¿no?
1: Mucha gente homicidiado.
0: Se ha homicidiado, ¿eh? Sí, sí, señor Colombo, que hay mucha gente que se está homicidiando, ¿eh? De redemen.
1: Para hacerse postureo este de las
0: sí,
1: fotos,
0: señor.
1: Y ahora solo falta encima... Que la gente viaja para ir a hacerse la foto.
0: Sí, señor.
1: Ahora parte de
0: sí, señor.
1: La foto.
0: Sí, señor.
1: Hacer un postureo.
0: Sí, señor.
1: Formatearse a él mismo.
0: Sí, señor.
1: Otro formateo.
0: Sí, vol dir posar-se un filtre, eh? És que el senyor Colombo és antic. Posar-se un formateo vol dir posar-se un filtre o alguna cosa. Sí.
1: Sí, mi mujer me dice que...
0: Sí.
1: Que yo siempre hago mucho esto en,
0: sí,
1: en las tomas que salgo.
0: En las tomas que sale. Escolti, senyor Colombo, una cosa potser sí que...
1: No, mira por aquí, a ver si encuentro algo.
0: Ah, vale, no, li deuen estar preguntant per una pista o per alguna cosa en comissaria, eh? Però jo et dic una cosa, Marc, a veure com ho veus, d'això que ha dit el senyor Colombo, que tindria molta raó que qui som nosaltres, diguem-ne els boomers, els que tenim ja una certa edat, qui som nosaltres, per dir-li al jovent, que pot fer una mica... i parlo amb humor, eh? Vull dir que aquí respectem cadascú que faci el que vulgui. Mentre no faci mal a ningú, que faci el que vulgui. Però que diguem, oi, que ridícul que és això de farmear Aura. I què fan els adults? Què fan els grans? Farmear Aura penjant fotografies d'on han anat de viatge, de que si han sopat no sé què, de que si, oi, mira que en què festival estoy de música i tengo la pulserita, o...
2: Sí, també és molt trist, això. També és molt trist.
0: És molt clar.
2: També és trist, això.
0: Clar, això què és? Farmear la menopàusia, perdó, eh? Però és una mica... I la pitopàusia, eh? Això no és qüestió de dones o d'homes, és qüestió de... quiero seguir... haciendo que me hagan casito y que la gent em miri i totes aquestes
2: també,
0: coses.
2: També.
0: Dir que...
2: És una altra manera. És, és tenir una vida trista.
0: Una vida... Bueno, una vida...
2: Perquè necessites de veure quants likes.
0: Exactament.
2: En likes en lloc de punts.
0: Exactament.
2: En lloc de punts tens likes.
0: Exactament.
2: Et donen. Llavors ja m'han donat un like. Hòstia, ja... Bueno...
0: Una hòstia ja, temps, et digués.
2: Una setmana.
0: Exacte, sí, no, allò que es deia abans, no?
1: Que hay que salir más, ¿a qué? Y me dice salir a tomar unas lies, sí.
0: Unes lies. Vostè toma lies d'aquestes de patates? No me l'imagino. Deu tossir molt, el senyor Colombo, amb aquestes.
1: Me hacen
0: carraspear. Sí que és carraspeoso, sí, el senyor.
1: Aquí más muchos
0: casos, muchos homicidios. Que se homicialice bien, oi, que vaya bien en el departamento, senyor Colombo. Moltes gràcies.
1: Una última pregunta.
0: Sí.
1: Pero debe ser esto entonces que la gente se va a quedar ahí quieta para hacerse una foto ahora, en el siglo XXI, que se puede hacer una foto así, casi en movimiento,
0: sí,
1: y ahora se ponen quietos ahí.
0: Oh, que bo.
1: Pero, bueno, yo ahora lo estudiaré.
0: Que bo, aquesta idea que ens acaba de plantejar el senyor Colombo, eh? M'ha encantat. És a dir, ara que fas en qualsevol moment el que es diu una captura, eh? Allò de dir, pam, fins i tot fent un vídeo pots guardar com una instantània, no? Com si fos un fotograma, no? Com si fos una diapositiva, pots capturar un moment i queda amb una resolució espectacular. Ara que podem fer això, ara resultarà que ens hem de quedar quiets fent un moviment, no? Com això de tocar-se la barbeta o de posar braços en jarra, que és una expressió que m'agrada molt. Doncs ara ens hem de quedar quiets perquè ens facin la foto. Escolti, ens
2: estem... Però això no és el que han fet els futbolistes tota la vida quan marquen un gol?
0: Sí, senyor. Sí, senyor. El sí! Allò és fermear, ara, no?
2: Com sí, si... aquell que fa com que tira una fletxa...
0: Sí, senyor. O que el
2: o
0: truquin...
2: Que senyala cap al cel...
0: Sí, hi ha molta gent que fa que el truquin. Fa molta gràcia perquè qui fa el gesto de que el truquin fa com una cosa de telèfon antic. Perquè ja ningú té un telèfon d'aquells que, saps què vull dir? De góndola, d'aquells que...
2: Sí,
0: que...
2: només li falta fer mal dit com que gira.
0: Exacte, exacte, que va teclejant, que va... Quan
3: passen 20 anys i el truquen per dir-li, fes el gest que feies.
0: Fes el gest que feies quan eres petit. Que ara m'heu fet recordar una cosa, que quan teníem aquest telèfon que tots teníem, el que donava Telefònica, que teníem una rodeta, per trucar estaves 20 minuts per marcar el número, perquè clar, i et deixaves el dit.
2: I si saltava el dit havies de repetir-ho.
0: Hi ha gent que el van haver d'amputar un dit perquè de tant girar allò se t'anaven les empremtes digitals. Jo no vaig poder renovar un DNI perquè de tant girar el d'això ja no tenia dit. Vull dir que allò, en canvi, ara apretes un botó i ja està.
3: Feien rèpliques del Freddy Krueger.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. El Freddy Krueger estava com estava perquè havia treballat en una casa d'aquesta, un locutori. Treballava en un locutori. Clar, anava teclejant, no se preocupe, le conecto con la línia tal. I es va quedar sense dits i es va haver d'agafar les garres aquestes perquè tu imagina't, no, és que és terrible això, vull dir que mai saps com...
3: Tot, Comencem la temporada terrible.
0: Sí, comencem la temporada i jo, mira, a l'estiu que vam anar quedant per fer croquetes i cerveses i tot això.
3: Jo estic plorant ja, perquè és el primer de la temporada, bueno, i fem 15 anys.
0: Aquesta estic és la quinzena temporada.
3: Plorant, vaig a plorar per... Ah.
2: Hauríem
0: de
2: posar la cançó aquella del
0: Duo Dinàmico. 15 anys té el Nits de Ràdio. Doncs pues mira, m'has donat una idea. 15 anys té el Nits de Ràdio. Sí, mare meva.
3: Yo con los coros.
0: Lu, lu, lu, lu. Yo con los coros, diu. Sí, home, sí.
3: Es que el chico del coro.
0: Ella ha sigut el chico del coro, Fixa't.
3: Sí, yo decorava, hacía para enfrandearnos mis audios.
0: Sempre ha sigut, sempre ha tenido mucho decoro. Sempre ha sigut molt elegant, molt d'això, molt polit. Vull dir, escolta, no, és... És fantàstic això i escolta, que és un plaer poder una temporada més doncs estar aquí analitzant l'actualitat.
3: El becario Sánchez, no?
0: Home,
3: Becario
0: Sánchez.
3: Aquesta temporada o no?
0: Aquesta temporada tindrem a Becario Sánchez per anar-nos donant la d'això. A veure si la setmana que ve ens dona temps. Que la setmana que ve, aviam si podem fer debutar a Emilio Sánchez Becario, que ens ajudi una mica a entendre. Igual està aurejant ara. Saps què vull dir? Deu estar aurejant.
2: Sí, sí.
0: Bueno,
3: espero que algú es publiciti a la nostra, a veure si ja podem salir de foto.
0: si alguna empresa està interessada en fer sortir... Sí, en farmejar aura...
3: El pozo.
0: Ah, doncs pues mira, el pozo ens podria patrocinar, Un xòpet... Sí, tu llama el pozo... Diu, és que quiero salir de usted. Quiero salir... Sí. Estaria bé. Mira, igual un lot per Nadal us fan, Diu, para salir de... Sí.
3: Usted ya lo hace el señor Cero, ¿no?
0: Exacte. Sí, home, i tant. Ara estan preparant ja els lots. N'han de fer tants que ja estan preparant els lots. Ves que no sigui un lot, una llanterna. En fi, la setmana que ve, més dels nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Bravo! Sí. Sí.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant un recull dels millors moments de Nits de Ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Pues ens repetim l'entrada.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Girona, el Toc de Rams omplirà la ciutat de tradició i festivitat.
3: Serà el pròxim 17 d'octubre a les 11 del matí amb una cercavila que recorrerà el centre de la ciutat per arribar a la plaça del Vi, on es farà el canvi de rams de les gegantetes i la ballada de gegants. A continuació, hi haurà un vermut de la Festa Major dels Quatre Rius i repartiment de mocadors i domassos.
4: Hoy me pregunto qué será de ti.
2: A la província de Barcelona, la banda colombiana de pop-rock Morat fa parada al Sant Jordi.
3: Serà el dissabte 17 d'octubre dins de la seva gira mundial Ja és mañana, el mateix títol del seu darrer disc que presentaran amb aquesta gira. Un concert, doncs, en el que tocaran alguns de les seves noves cançons del seu darrer treball i també els seus hits com Como te atreves o Ves a sent guerra, entre molts d'altres.
2: A Tarragona, el diumenge 18 d'octubre, podreu gaudir de l'obra L'Orca eren todos.
3: A càrrec d'Histrionis Teatre, la representació ret homenatge a Federico García Lorca i a totes aquelles persones que van patir la mateixa sort que el gran poeta durant la Guerra Civil, buscant esclarir la veritat del que va succeir aquell 18 d'agost de 1936, data de la mort de Lorca, a través d'una amalgama de testimonis que van acompanyar el poeta en els seus últims instants.
2: I no deixem el teatre perquè a la província de Lleida podreu gaudir de l'Albada.
3: Serà el Teatre Municipal de Balaguer el 17 d'octubre, escrita per Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Brogi. L'obra ens planteja un ambiciós trencaclosques. Des de la guerra i la postguerra ens portarà d'un temps a un altre, d'un paisatge a un altre, fins a arribar a la fervorosa transició i a la celebració dels Jocs del 92.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. De zero a l'infinit, amb David Cervelló.
5: Hablas también, por ejemplo, de la curiosidad de cuál es un color que nos relaje, ¿no? Por ejemplo, y que no todo el mundo tiene la misma percepción sobre ello. Me ha parecido fascinante.
6: Sí, sí, sí, porque justo, pues eso, se habla de verde es el color de la calma y realmente es más el azul. Hay un experimento que se basa en 30.000 personas de 100 países diferentes y se ha comprobado que seas de donde seas, el azul es el color que más nos relaja. Entonces, bueno, pues tiene sentido, ¿no?, que nos sentemos a veces a mirar en el mar, que a tantísima gente le resulta un efecto casi terapéutico de relajación, o simplemente a mirar el cielo, a ver pasar las nubes. Bueno, pues ahí tenemos un azul natural que siempre, al que siempre podemos acudir.
1: De zero a l'infinit, cada diumenge a les 6 del matí, amb David Cervelló.
7: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: La actualidad de Cataluña. Entra a OndaCero.es Posa't al dia del que passa a prop teu i també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.

0: habrá fracasado.
1: Claro.
2: Lo que pasa es que para el Madrid se ha convertido en tal obsesión, sí, sí. Es decir, es que ya se considera que es una obligación, que el Real Madrid tiene que estar. Bueno, así son luego los chascos que se llevan los aficionados, sobre todo en estos dos últimos años, con cuando el equipo no pasa de cuartos.
3: De dilluns a divendres, de dos quarts de nou a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: El Museu d'Art Jaume Morera de Lleida continua amb les propostes expositives durant tot l'estiu i també amb les Nits del Morera, el cicle cultural d'estiu que omple el pati del Museu de Música, d'Arts Escèniques i de Propostes Culturals. El cicle es tancarà el 22 d'agost amb la performance de Sigi, Quan dura la meva vida. Seguirà amb la instal·lació interactiva Natura Naturans, en homenatge a Jaume Morera, a càrrec del grup Eco, que també finalitzarà amb el concert Retrats Sonors. I aquest estiu també us podeu apropar al Museu Hidroelèctric de Cabdella, que fins al 19 d'octubre acull l'exposició temporal Viure la mort, una mostra que reflexiona sobre la manera com les diferents societats han afrontat el fet de la mort al llarg del temps. Una exposició itinerant que està produïda per la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran i convida a conèixer rituals, creences i costums vinculats a aquest moment universal a través d'un recorregut divulgatiu. I també durant aquestes properes setmanes al municipi de Ponts, a la Noguera, es celebra la segona edició del Festival Zona Ponts, una proposta amb música, amb literatura i creació escènica en espais patrimonials del municipi. La següent cita, el dissabte 22 d'agost a les 10 de la nit, amb el concert d'en Cambrat, i el tancament el 4 de setembre amb un concert gratuït del Petit de Caleril a l'esplanada del Castell de Ponts.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Això és En Bones Mans, amb Robert Calvo.
5: Aquest moment de relaxar-se i de fullejar llibres al programa.
6: En el libro que te traigo, que se llama San Bartolo, que es un pueblo y un verano y unas fiestas muy actuales.
5: En Bones Mans és un programa que mira cada setmana la salut mental, la salut emocional de la ciutadania, de totes i de tots, i toquem aquells temes que procurem que puguin afectar la gran part de la població.
3: En Bones Mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
7: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. Si no conseguiste tu entrada, síguelo en streaming este 17 de octubre en mentesami.org, un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
3: Onda Cero Tarragona. Et mereixes aquesta ràdio.

0: un sinónimo de pedo es cuesco.
1: Sí, me encanta.
0: Vale, pues la etimología de cuesco parece ser que viene del sonido que hacían unos frutos al caer al suelo. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis?
1: Pues...
0: que es onomatopéyico. Es un ruido onomatopeyico.
2: Hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy.
1: No podía prever que iba a acabar el programa del día de la fiesta nacional.
2: No basta con dedicar el programa al pedo, sino que ahora vienen los sinónimos. No,
0: muy bien, bueno, Elena.
2: Que nos vamos. Ya está. Elena, que tengas un día estupendo. Gracias, como siempre.
0: Igualmente. Adiós.
2: Jorge, que tengas un buen día. Gracias por haber venido a trabajar en una jornada festiva.
1: Soy así.
2: Que la verdad es que hemos sido muy pocos los que lo hemos hecho, pero bueno, digo yo que los importantes...
1: no fallan.
2: O sea, en el segundo tramo los importantes queda claro que somos el ingeniero Montes, María Jesús Moreno, tú...
1: Y yo.
2: Y Zumer, creo que le he visto.
1: Sí, Zumer también. Pero... Zumer está aquí. Hay que...
2: Vámonos.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
4: Avui és dilluns, 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Felicitats a totes les Pilars, per cert. I aquí a la ciutat ho volem celebrar recordant el bo i millor del que ens està deixant aquesta temporada. En aquesta primera hora recordarem alguna de les converses més interessants que hem mantingut amb els protagonistes de l'actualitat i anirem al teatre. Amb Juan Carlos García, el control tècnic, comencem.
3: Això és la ciutat, amb Míriam Frank.
4: Avui que volem destacar aquelles bones notícies que a l'audiència li agradarien que passessin, portem un parell d'informacions que són positives, tot i que tenen a veure amb el final de la vida. La primera és que hi ha més consciència col·lectiva sobre deixar escrites de manera oficial les últimes voluntats. I l'altra és que cada vegada hi ha més persones que volen morir dignament i que poden acollir-se a fer-ho.
5: Emma Pams, tot plegat ens ho explica el Departament de Salut, que acaba de presentar l'informe sobre el registre de documents de voluntats anticipades de l'any 2025. Durant aquest any es van registrar 52.560 documents. És la xifra més elevada des de la creació del registre de voluntats anticipades l'any 2002. Augmenta un 52% en només en un any. En paral·lel a això, Salut ha publicat l'informe anual sobre l'aplicació de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia durant l'any 2025 a Catalunya. Durant aquest any, 499 persones, gairebé 500, es van sol·licitar la prestació d'ajuda per morir dignament durant l'any 2025, un 39% més que l'any anterior.
4: Cristina Vallès, bon dia.
6: Bon dia.
4: La Cristina és la presidenta de l'entitat Dret a Morir Dignament, que... Cristina, amb aquestes xifres m'imagino que us congratuleu, no?, de la situació que vivim a Catalunya amb aquests dos temes.
6: Sí, pensem que Catalunya és, dins de l'Estat, un dels llocs més afortunats per poder demanar aquests drets de final de vida, i això és una cosa que ens honora i ens omple de joia, perquè realment és un dret d'aquests que són absolutament clars, vull dir, els necessitarem tots, perquè encara que potser per l'hora i el sol que ara estic rebent no és el que toca més, però morint-nos ens morirem tots, o sigui que val més fer-ho a la primera bé, perquè no hi ha segona oportunitat.
5: Clar, separem una mica les dues coses perquè s'entengui. D'una banda, Cristina, parlem de l'èxit del document de voluntats anticipades, que això no té res a veure amb l'eutanàsia, eh? Això és un document que vostè, com a ciutadà, com a ciutadana, pot redactar davant del seu metge de capçalera, fins i tot amb la infermera, i que l'únic que fa, per dir-ho col·loquialment, és deixar un escrit que no deixi el marrón a ningú quan aquí arribi al final de la vida. Deixes per escrit.
6: Exacte.
5: Què vols que passi amb tu una vegada tu no puguis decidir què passa amb la teva persona, no?
6: Exacte, és només per si tu no ho pots dir-ho de viva veu, el que vols i el que no vols respecte al teu final de vida. Perquè quan una persona està en final de vida no vol dir que no hi hagi coses a decidir, n'hi ha moltes, perquè a vegades els finals de vida s'allarguen moltíssim en el nostre país i en tot el que és el món occidental. Realment és com ha de ser, perquè és que tenim una medicina que funciona, tenim uns pal·liatius que funcionen i per tant, doncs,

0: hi ha finals de vida que són realment pues, llargs. Però hi ha persones que potser no volen que sigui tan llarg perquè les seves circumstàncies de patiment o les seves circumstàncies de malaltia fan que puguin valorar que potser aquest últim mes no el volen passar d'una manera determinada, sinó d'una altra. I aquí està la gràcia del document de voluntats anticipades, que tu pots dir què vols i què no vols respecte a l'eutanàsia, però bàsicament respecte a tots els altres drets que tenim al final de vida.
1: Clar. I deia això de no deixar el marron a ningú, perquè a vegades es dona la situació que aquest document no s'ha fet, aquella persona d'un dia per l'altre cau malalta, no pot defensar-se a si mateixa, i els hi queda aquest mal de cap als fills o filles i també als professionals mèdics.
0: Absolutament d'acord. El document de voluntats anticipades serveix, evidentment, perquè la persona porti fins al final el que ella considera que és els seus valors i com vol fer les coses també quan estigui en final de vida, però sobretot serveix perquè la família no hagi de decidir cosa en aquest final de vida quan realment no sap què vol la persona que està amb malaltia. Moltes vegades ens fa tanta por parlar del tema de la mort que no en parlem, i quan en volem parlar ja és massa tard. I això és horrorós, haver de decidir segons quines coses per una altra persona. Jo vaig haver de decidir per la meva mare i no ho aconsello a ningú que, sense haver parlat del tema, hagis de decidir qüestions com aquestes.
2: Clar, i potser hi ha gent que sí que parla el tema, però si no queden escrites aquestes últimes voluntats, hi ha decisions que el personal sanitari no pot prendre, potser, no?
0: Exacte. Hi ha gent que confon una mica, per exemple, jo ja ho he parlat amb la meva filla, uh-huh. Diuen. O el meu metge ja sap de què va. Bueno, però si no està escrit i formalitzat amb una signatura i registrat a nivell de registre de la Generalitat, després el professional mèdic no té cap eina per portar a terme el que tu has deixat escrit. Ai, el que has deixat dit, només dit i no escrit. Per tant, doncs, el fer el document és el que garanteix que la teva voluntat, que tu has expressat lliurement, doncs, sigui la que es faci.
1: Un document, Cristina, que es pot modificar al llarg de la vida, m'imagino.
0: Sí. Bé, no es pot modificar, sinó que s'ha de tornar a fer. Això és com els testaments aquests patrimonials. Sí. Es pot rectificar les vegades que vulguis i, a diferència del patrimonial, és un document que és gratuït de fer. En aquest moment, tal com heu dit, es pot formalitzar davant d'un professional mèdic i, per tant, doncs no hi ha un cost econòmic. És senzillament poses, penses, reflexiones, parles amb la família, parles amb el professional mèdic, si així ho vols, i a partir d'aquí el redactes, vas a un cap qualsevol, el teu cap o un altre, si hi ha gent que és de mútues o de monfaces, però en el mateix cap de la Seguretat Social, demanes hora, el metge et signa el document i en el mateix lloc, a l'administració del CAP, és on tu demanes que, on sol·licites que es registri dins dels registres general de documents de voluntats anticipades de la Generalitat. Vull dir, és així de fàcil. I la veritat és que estem contents per aquest augment important de més d'un 50% respecte a l'any passat, però amb nombres reals, no us creieu que sigui molta gent, això, eh?
2: Clar. De fet, aquesta que ara ens explicaves és la novetat del registre d'enguany i que explica potser aquest augment i és la consolidació de la formalització d'aquest document davant de professionals sanitaris. No sé si creieu que aquesta ha estat la clau per aquest 50%.
0: Sí. I tant, és exactament com ho dius. La clau ha estat en això, que es pugui formalitzar davant del teu metge o metgessa, fins i tot del teu infermer o infermera i fins i tot davant de la persona de treball social a l'àmbit de la salut. O sigui que ara el ventall de llocs on ho pots formalitzar és una cosa que ha facilitat moltíssim que es pugui haver-hi aquest augment de documents de voluntats anticipades.
1: Deia la Cristina que no són tantes persones les que ho han formalitzat,

0: però la xifra és prou important, perquè d'aquest 2025, la xifra d'aquest 2025 són 44.365 documents. Aquests els que s'han fet davant del professional sanitari del centre d'atenció primària. Després n'hi ha uns altres que s'han formalitzat davant de notari i després alguns altres, molt pocs, davant de tres testimonis.
1: Sí, exacte. Per tant, si estem molt contents amb aquest augment i estem molt contents també i agraïm moltíssim la tasca no només dels professionals sanitaris que s'han implicat totalment, sinó la tasca de fins i tot dels administratius que han tingut un canvi en la seva funció i l'estan complint perfectament els administratius dels CAPs. La xifra és important, però per un país com Catalunya, el que hi hagués molta més gent, molta més d'aquest 3% que podríem arribar a ser, no?, de persones que hem signat i que hem registrat el document de voluntats anticipades, això donaria també un àmbit de seguretat en els professionals que quan et reben saben exactament què vols i què no vols. Val? O sigui que hi ha coses importantíssimes en aquest informe que ha sortit ara. Per exemple, que el nombre de centres que registren els documents de voluntats anticipades s'ha duplicat. Això vol dir que hi ha una implicació importantíssima per part dels professionals sanitaris. Això a nosaltres és una cosa que de veritat que ens sembla important. De tota manera, tingueu en compte que llocs com, per exemple, Navarra, en què van fer una campanya informativa a la ciutadania, una campanya informativa que en els autobusos, sabeu, les marquesines aquestes dels autobusos, sí, hi havia una fotografia d'una senyora que deia: tu ja has fet el document de voluntats anticipades, saps el que és? Ves al teu centre sanitari i t'informaran. Aquesta campanya va fer pujar no només el nombre de documents de voluntats anticipades, és el lloc on tenen més documents registrats, en general, sinó una cosa molt important, que és que va baixar l'edat en què es feien. Clar, perquè ens trobem que hi ha moltes persones que no es fins quan són molt grans, quan estan molt, ja molt, molt, molt allò, a les últimes, que fan el document de voluntats anticipades, i per desgràcia és un document que és necessari a partir d'una edat molt jove. A partir dels 18 el pots fer, i a partir dels 18 és quan un s'ho hauria de plantejar. Sembla estrany, perquè els 18 anys realment
2: ningú
1: no estàs
2: pensa
1: per
2: en
1: pensar.
2: Està
1: clar, però després existeixen circumstàncies, sí, sí, per desgràcia, sí, sí, que ens hi fan posar, i són els casos més difícils. Clar. Són els casos en què ningú sap què volia o què no volia aquell jove. Evidentment, la urgència mèdica és importantíssima igualment, i es fa tot el necessari perquè aquella persona jove sobrevisqui amb les millors condicions. Però si hi ha una cosa que et deixa en una situació vegetativa, i toquem fusta que no li passi a ningú, però passa, doncs hem de saber què hem de fer. I la família ja està desesperada per altres qüestions, i si a més ha de pensar què voldria, què hauria volgut aquella persona, aquell jove, doncs... I a més és que pensar en la mort està bé, quan ets jove, perquè et fa veure les coses d'una manera diferent, et dona una perspectiva diferent de lo que és el perill, de lo que és el que vols aprofitar la teva vida. O sigui que pensar en que un dia o altre s'acabarà és una cosa molt sana, molt sana, i totalment, que no és agobiada, sinó que és sana. Dir, bueno, això s'acabarà, doncs anem a aprofitar-ho bé. O això s'acabarà i, bueno, vols dir que ens hem de tirar d'aquest penya-segat de cap per fer-se el xulo amb els companys? No.
2: Cristina, estem parlant d'aquest document de voluntats anticipades, però a l'altra cara de la moneda hi ha la prestació d'ajuda a morir, i és el que coneixem com a eutanàsia. Entenc que cada vegada s'hi pugui acollir més gent, més persones, també és una bona notícia, no?
1: Clar, és anar normalitzant un servei de salut més. Vull dir, nosaltres tenim un nivell prou saludable, no?, de salut pública. Som un lloc on, afortunadament, tenim una sanitat pública que funciona. Quan una persona entra en una situació oncològica, no s'ha d'arruïnar

0: tota la família, com per exemple et pot passar als Estats Units. No, no, nosaltres tenim una salut pública que et protegeix. I un d'aquests serveis és que quan tu, pel que sigui, perquè tens una malaltia terrible, intolerable, que ja no pots més de dolor, o quan tu tens un patiment gravíssim que el que et dones és unes ganes de dir prou terribles, ho puguis fer. Clar, amb una malaltia tothom té clar el que és, no? El meu pare, molt estimat, per cert, va morir d'un càncer de pàncreas. I això és una malaltia greu, que sabem que té una... sobretot quan ja tens una edat determinada, no té una curació i és molt dolorós. Doncs el meu pare podria haver demanat en el seu moment i estalviar-se, tot i que va morir molt bé, després d'una sedació, però ell hagués pogut demanar-ho i no hi hagués hagut problema, per tothom ho hagués tingut clar. Una situació de patiment és una mica més complicat, però tenim tots la imatge del Ramon Sampedro. Si més no, els que tenim una edat determinada. El Sampedro, que és un noi que es va tirar, no? Aquell penya-segat que dèiem, no? Sí. Va tenir un accident i va quedar paralitzat del coll cap avall.
1: Sí.
0: Exacte. I després de 25 anys d'estar en llitat i que el cuidaven molt bé i que tothom se l'estimava, etc etc, va dir, ja en tinc prou, ja en tinc prou de que em cuidin. Això és una situació de patiment greu i que no té cura.
1: I que ningú vol patir i tampoc volem veure patir a les nostres famílies. Cristina Vallès, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: Anselm Kiefer ja és a Barcelona. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta una gran exposició que et convida a entrar en un univers d'obres monumentals, vitrines i materials com el plom, la terra i les plantes. Anselm Kiefer a La Pedrera. Fins al 24 de gener. Entrades a fundaciocatalunyalapedrera.com.
1: Avui els portem una història que estic convençuda que tothom coneix. La gran majoria, o gairebé tothom, la recordarà per una pel·lícula que acaba de complir 60 anys. La seva protagonista, la d'aquella pel·lícula, ja en té 90. De fet, d'aquí 10 dies farà els 91. Ella és la cara visible d'un relat que abans d'arribar a la gran pantalla va ser musical de teatre, una obra que es va basar en les vivències d'una dona que un dia ho va deixar tot per amor i que més tard ho va plasmar tot en un llibre. Amb totes aquestes dades ja es podran començar a imaginar del que estem parlant, però ens ho explicarà més bé el Robert, que aquest diumenge ha pogut reviure-ho tot plegat.
4: Sí, Míriam, avui expliquem una història d'amor. I no parlo només de l'amor entre persones, parlo de l'amor a una pàtria, a uns principis, però parlo de l'amor a una cosa tan intangible com la música. I jo personalment em sento molt identificat amb la protagonista d'aquesta història, ja veuràs per què t'ho dic. Aquesta protagonista té noms i cognoms. És una dona real que es va dir Maria Augusta Cutchera. Expliquem el que li va passar. Posem-nos en situació. Míriam, imagina't que ets una dona que tens uns 21 o 22 anys, ets una jove, i que has decidit que vols ser monja.
1: Vale, d'acord. Em costa imaginar-ho, però intentaré fer l'esforç.
4: Ja. Fes l'esforç. Ets a Àustria, anys 20 del segle passat. Has entrat en una abadia de Salzburg perquè creus que la vida religiosa és el teu camí. Però hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar. Ets inquieta, t'agrada la natura, la música, i potser les parets del convent et comencen a quedar una mica estretes. I un dia, després d'haver estat desapareguda durant llargues hores cantant i saltant per les muntanyes, la mare superiora t'agafa per banda i et diu: escolta, Maria, crec que aquest no és el teu lloc. Et proposo sortir temporalment del convent.
1: I on m'envien?
4: Doncs a casa d'un home que ha quedat vidu, un antic capità de la marina austro-hongaresa. Es diu Georg von Trapp. I aquí comença el problema, perquè tu encara vols ser monja, però és clar, coneixes els fills del capità i et quedes encisada. I coneixes el capità i encara et quedes més encisada. Total, que acabes descobrint que potser la vida que havies imaginat per tu, entre les parets d'una abadia, no és la vida que realment vols.
1: Ostres, quin cacau, tu.
4: No, en realitat no ho és, eh? Té fàcil resolució. Però si t'explico al final, em salto el millor de la història, que és la trama. La que explica la vida a través de les notes d'un pentagrama. Per això et deia que aquesta és una història d'amor a la música. A la nostra protagonista, és a dir, a tu, la tenen dins d'una cotilla. Primer a l'abadia, on la mare superiora la

0: És que allà no es pot cantar, està prohibit cantar. I després, a casa d'aquest capità de la Marina, que era un amant de la música, fins que es va quedar vidu i va emmudir ell i també va fer callar els seus fills, els que porta a toc de pitu.
1: I a mi també em porta a toc de pitu?
0: No, perquè tu, tot i ser una novícia una mica flasca, tens les coses molt clares i no et deixes trepitjar. Aquí està el teu secret. El secret de la nostra protagonista és que es guanya l'amor del capità i de tota la seva família amb la tendresa i amb el so de la música.

0: Ara ja tothom sap d'aquestes parles.
1: Esclar, m'imagino
0: que... Pell de gallina,
1: eh? Sí, eh?
0: Home...
1: Tothom em sap com estic referint a la història que explica la pel·lícula de l'any 1965 i protagonitzada per Julie Andrews sota el títol de The Sound of Music, o el que és el mateix, Sonrises i Làgrimes. La història que tots hem vist al cinema, com et deia, abans va ser un musical que es va basar en un llibre, el que va escriure la pròpia Maria Augusta Cuixera quan ja era Maria Bontrap. És una dona que va arribar a casa dels Bontrap el 1926, i aquí ja apareix una primera diferència entre la realitat i ficció. No hi va anar exactament per convertir-se en institutriu dels 7 fills, sinó principalment per ocupar-se d'una de les filles, també de nom Maria, que estava recuperant-se d'una malaltia, de l'escarlatina. Però el que sí que és cert és que per qüestions d'aquelles de que el roce hace el cariño, doncs es va quedar enamorada d'aquelles criatures i del seu pare.
0: Però escolta, Robert, tu parles dels anys 20 del segle passat i a la pel·lícula, si no recordo malament, els Bontrap, un cop que ja s'han casat la Maria i el capità, fugen dels nazis abandonant Àustria. Crec que alguna data no acaba de quadrar. No?
1: Esclar, perquè aquest és un dels recursos que utilitza el cinema i també el teatre. El de comprimir 12 anys en 2 hores i mitja d'obra, com si passés tot en 4 dies. En realitat, la Maria arriba a casa dels Bontrap el 1926, fa un segle, però fugen dels nazis el 1938. I aquí hi ha l'altra pota de l'amor en aquest relat. El de l'amor propi del capità Bontrap, el de l'amor a la pàtria i el de l'amor als seus principis, negant-se a doblegar-se davant el règim de Hitler.
0: Ai, quina gran història i quantes coses hem descobert, però en realitat per què les has explicat?
1: Doncs perquè aquesta història es pot veure aquests dies a Barcelona, concretament al Teatre Apolo, a l'Avinguda del Paral·lel. Allà, Teatre Properties presenta Sonrises i Làgrimes, el musical, una adaptació de l'obra de teatre original que està basada en el llibre de la pròpia Maria Bontrap.

0: És un moment màgic perquè és la unió del pare amb els seus fills que es retroba, no? Després de molt temps de tenir-los en l'oblit. Sort que la Maria li diu, no te olvides de tus hijos. Bé, aquest és el moment que emociona més, però el que tothom espera en realitat és aquest.
1: Don estrato de baró, res selvàtico animal.
0: Sí, sabem tots, no?
2: Estem tornant a la infància.
1: De nota possession, far es lejos en inglés, sol ardiente.
0: Aquesta, com et deia a l'inici, és una història sobre l'amor. L'amor entre persones, l'amor a una pàtria i l'amor, sobretot, sobretot, a la música.
3: El amor y las buenas intenciones. Creo que María se encuentra un panorama que al principio le cuesta entender, pero siguen hablando en su idioma. Siguen en el momento en que ella se puede comunicar con la música y en el momento en que ella empieza a conectar a través de la música también con el capitán, empiezan a hablar el mismo idioma. Yo creo que, por supuesto, el amor y esos sentimientos positivos hacia todo lo que quieres hacer y que puedas expresarlo a través de la música, que siempre es como darle un plus. Es como hablar cantando, siempre es hablar intentando comunicar aún más. Entonces, claro, al final es un cóctel maravilloso.
0: Doncs si volen gaudir de dues hores i mitja de bon teatre musical, han d'anar a l'Apolo, al Paral·lel de Barcelona, a veure Sonrises i Làgrimes. I recorda, Míriam, que les parets de l'abadia mai no han de ser refugi per a no enfrontar-te a la teva realitat.
2: Totalment d'acord.
0: De qualsevol abadia.
2: Ara no sé per què m'està dient.
0: No, perquè la mare superiora li diu...
2: Sí.
0: Quan la Maria torna
2: li
0: diu... No, no.
2: T'estàs amagant una cosa...
0: No t'has d'amagar, has d'afrontar-la. A la vida s'han d'afrontar les coses.
2: Totalment. Encara me'n recordo del dia que vaig tornar de classe i la meva mare em va dir... Tinc una sorpresa per tu. I era un... VHS de Sonrises i
0: Làgrimes. Oh, que maco!
2: I encara me'n recordo de la il·lusió que em va fer.
0: Ah, sí?
2: Perquè era una pel·lícula que m'encantava.
0: Em pensava que t'havia preparat un vestit de monja. De...
2: No. Bueno, que te'l portava perquè portava l'uniforme del col·le.
0: Creus de monges?
2: Que maco, anirem a veure Sonrises i Làgrimes.
0: Hi ha monges com aquestes, no, al teu col·le, com la Maria? Tan maques, no?
2: No.
1: Selvàtico animal, mi de nota possessió,
4: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
5: Un sofà nou? Un altre matalàs? Renovar els teus mobles? Ara tot sense IVA. Aprofita els dies sense IVA de Conforama només del 9 al 12 d'octubre. Conforama.
2: L'Ajuntament de Barcelona repartirà a partir de la setmana vinent el bonus consum als vals de descompte destinats a la ciutadania, una iniciativa que té com a finalitat impulsar el comerç local i de proximitat entre els establiments i botigues en els barris de la ciutat catalana.
6: Serà a partir del dimarts de la setmana vinent, és a dir, dia 13 d'octubre, quan els ciutadans que ho desitgin podran registrar-se per rebre aquests bonus, que són, com deies, vals de compra per un import de 10 euros que es poden utilitzar en compres en comerços de proximitat sempre que tinguin un import igual o superior a 30 euros. Aquesta iniciativa ja es va impulsar l'any 2021 per recuperar la caiguda de vendes després de la pandèmia i enguany tindrà dues fases, una primera tongada aquest mes d'octubre, com diem, i una segona després de les festes nadalenques. S'estima que les dues fases tinguin un impacte estimat de 12 milions d'euros al sector comercial i l'Ajuntament inverteix un total de 4 milions d'euros. Un 92% anirà destinat al finançament directe de les ajudes als comerços i la resta a les despeses de gestió

0: de la iniciativa.
1: Màxim López, gerent de Comerç, Restauració, Alimentació i Mercat de l'Ajuntament de Barcelona. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ho hem explicat a grans trets, però expliquem-ho millor. Com funciona aquest bonus consum i a quines condicions està subjecte?
2: Molt bé, doncs com heu dit, a partir del dimarts que ve, el 13 d'octubre, els ciutadans de Barcelona, majors d'edat i que siguin residents i així ho declarin en el full d'inscripció, poden adherir-se en aquest projecte a través d'una pàgina web que està a la web de Barcelona, Bonus Consum, i això els donarà la possibilitat de tenir un, dos o tres bonus consum per poder comprar en els comerços de la ciutat. En tot cas, ja en aquest moment està actiu el registre de botigues, i per tant les botigues de la ciutat de Barcelona de petit i mig comerç, és a dir, aquelles botigues de menys d'una facturació elevada, amb un número de treballadors concret, i que tinguin la seu social, la seva empresa a Catalunya, doncs, també ja poden adherir-se en aquest procés, i en aquest moment ja s'estan registrant. Ja tenim a prop de 500 botigues de la ciutat registrades en el sistema. A partir d'aquest punt, el ciutadà, com he dit, pot adherir-se al procés, li arribarà un primer bonus. Aquest primer bonus pot consumir-lo en aquests locals i establiments que estiguin adherits a la campanya, sempre per una compra mínima de 30 euros. Si això fa abans de 15 dies, que el bonus en principi té una durada d'un mes, bueno, pues, per activar i per incentivar que la gent ho faci, no es quedin els bonus consum en dies sense utilitzar, doncs té un petit premi, que és un altre bonus consum de les mateixes condicions, que podrà descanviar en aquestes botigues. I si això finalment ho ha fet en dues botigues del barri, perquè com deien, aquesta campanya té una doble finalitat, arribar després de totes les despeses que suposa el setembre, doncs, a ajudar les famílies amb aquest suport en la seva despesa diària, però també del suport del comerç de barri, del petit comerç i local, doncs, si ho fa, aquests dos bonus els ha pogut consumir en botigues del seu barri, doncs podrà obtenir un tercer bonus. Això és la primera fase, que és aquesta campanya que obrim ara previsiblement fins a aquest mes d'octubre i abans que arribi la campanya de Nadal, i una segona fase que estarà després de les rebaixes, allà al gener, doncs hi haurà una altra segona fase que també tindrà aquestes mateixes condicions.
0: Per deixar-ho clar, Màxim, no hi ha cap restricció ni cap requisit especial, no? Vull dir, està obert a tota la ciutadania, no?
2: La ciutadania és major d'edat i resident a la ciutat de Barcelona.
0: Vale. I l'aspecte aquest de la compra del barri que ens explicaves, del comerç del barri propi, entenc que es fa a través del registre de la web, tu has de posar la teva adreça postal, no?
2: Exacte, la teva adreça postal, te dona l'opció d'ensenyar quin és el barri on vius, el selecciones, i això, si al final ho has fet, és a dir, pots tenir un, dos, això és un premi més, és un tercer bonus. Si ho has fet en dues botigues, que també les botigues a través de la seva adreça estan identificades en el barri de proximitat, doncs tindràs dret a un tercer bonus.
1: Com explicaves, aquests vals no es poden utilitzar a tots els comerços, ja que hi ha hagut aquest procés previ d'inscripcions per part dels comerciants. A mi m'agradaria saber com pot el ciutadà saber quins són els comerços on podrà utilitzar aquest bonus.
2: Molt bé, doncs això, la primera, ara s'estan identificant els comerços. Al moment que estigui actiu el dia 13 la possibilitat de baixar-te el bono i consumir-lo, la pròpia web de l'Ajuntament de Barcelona, hi haurà un directori de les botigues en què podràs seleccionar per proximitat o per tipologia allò que vols buscar, o per nom, si vols buscar una botiga concret, que és la teva de confiança, quines són les botigues que estan adherides, i a part d'això, totes les botigues que s'adhereixen s'identificaran en la seva porta, és a dir, no necessites anar per sistemes digitals, sinó passejant pel teu barri o per el lloc de treball o per on facis la teva compra habitual, les botigues en la seva porta podran identificar-se a través d'un segell de bonus consum.
1: Deies que ja teniu com unes 500 botigues registrades, si no he escoltat malament. No sé si hi ha algun barri que destaqui més que d'altre.
2: Bueno, és bastant, bastant semblant, perquè això és un projecte que estem marcat, com sabeu, estem en aquest any, en l'any de la capitalitat europea del comerç local. Barcelona és capital en aquest sentit, i això marca en tota una sèrie de projectes de recolzament al comerç i de

0: plantejar el futur del comerç de la ciutat. Un dels projectes que hem definit col·laborativament amb tot el teixit associatiu del comerç de la ciutat ha sigut aquest. És un projecte molt esperat, perquè va tenir èxit el 2021, i és un projecte que estava molt esperat, l'hem pogut definir, i com ho hem treballat amb ells, ells també estan treballant en aquest moment, fent difusió en tots els eixos comercials i en el seu abast i en les associacions sectorials, els gremis, també estan treballant per poder fer aquesta difusió entre el comerç. Per tant, de moment està sent bastant equilibrat el desplegament a la ciutat, però encara queden dies, eh? En una setmana, ja et dic, ahir vam obrir l'obertura i a les primeres hores teníem 200, i avui, més o menys a les mateixes hores, ja en tenim 500.
1: Déu-n'hi-do
2: al creixement. Suposo que d'aquests 500 la majoria són petits comerços que no acostumen a tenir comerç online, però no sé si ho heu restringit específicament, que la compra ha de ser presencial o també es pot fer per internet.
0: No, està clar que la base de la activitat del comerç de la ciutat, del petit i mitjà comerç de la ciutat, és el contacte personal. Poden tenir línia de comerç digital, però el que es vol és que la persona tingui l'experiència de compra i compri en aquella botiga de confiança, que coneix la cara del botiguer i que ell li expressa el millor que pot comprar. Per tant, el que es prima en aquest sentit és la compra presencial. El bonus el pots portar en el teu mòbil o imprès en paper, però has d'anar a la botiga i comprant-ne allà, i llavors allà la botiga et fa el procés de descompte.
1: La campanya, com dèiem, va destinada a potenciar aquest comerç de proximitat, però també l'objectiu, ho explicaves al principi, és ajudar la ciutadania, per poc que es pugui, davant de la derivada inflacionista del mercat. Em recorda una mica el val escolar, no?, que també ens ajuda els pares a començar el curs.
0: Exacte. Jo crec que tots aquests... Cada procés és segurament una gota en el mar, no? Però conjuntant totes les actuacions que estan fent les administracions en determinats moments, no? Pues això va facilitant a la globalitat de les famílies, no perquè tinguin un nivell de renta o un altre, sinó la globalitat, aquest esforç que han de fer en determinats moments. El bonus escolar ha partit en el començament del curs, bueno, ara arribem nosaltres en la compra quotidiana i segurament hi haurà més processos en aquest sentit. I ja et dic que aquesta és una primera fase que després de les rebaixes que torna a ser, i el Nadal, que torna a ser un moment complicat, tornem a donar un petit suport. Pensem que, com és tard, és en principi per les persones adultes, no? Però en una família no són 30 euros d'estalvi, no? Poden ser 60, 90, depenent de la composició d'aquella família. Per tant, pot arribar a ser una ajuda rellevant.
2: Màxim.
0: I també volia remarcar, perquè digues, això també és un debat, és que estem parlant de tot el comerç, i això és així, és els comerços, des d'aquells que venen béns i béns, però també són els que ens proveeixen serveis, no? Les perruqueries, les bugaderies, els veterinaris, no? Vull dir que aquest comerç també està incorporat, i també com a novetat en aquesta campanya, ja sabeu que a Barcelona tenim una xarxa de mercats municipals, perdoneu que també parli una mica del meu llibre, i en què tenim 40 mercats municipals, 40 edificis, 43 mercats, però 40 edificis, i també ells s'estan adherint al procés, i per tant també la compra de producte fresc i no alimentari, que també en tenim en els mercats, també podrà fer-se en aquests establiments dels mercats municipal, que som gairebé 2.000.
1: Doncs queda dit, Màxim López, gerent de comerç, restauració, sí, alimentació i mercat de l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vosaltres per poder-ho donar informació concreta a tothom.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Temps ara per la informació, arriba el butlletí de la una, però nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat amb aquest repàs del bo i millor d'aquesta temporada.
3: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era pertorbadora, però sobre el paper, en el que va passar a darrere les càmeres, va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
5: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
6: Si tu, Lola, ho tens, això, que a vegades, quan veus senyals de l'univers,
5: sí,
6: dius, això deu passar
5: no
6: per alguna cosa.
5: Sí.
4: Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
5: el set
4: de rodatge.
3: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. La Brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
2: Gabriel Jesús.
7: M'encanta el fitxatge de Jesús, m'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, noi, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
8: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
9: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar? Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
2: També.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a La Brúixola de Radio Estadio.
10: És la 1 a mediodia en Canàries.
11: Notícies en Onda Cero.
10: Buenas tardes. Ha terminado ya el tradicional desfile por el Día de la Fiesta Nacional, desfile que se ha celebrado sin incidentes y en el que las ciudades autónomas han estado representadas por los presidentes de Ceuta y Melilla en la tribuna y por la escuadra de regulares de Melilla, que ha recibido un gran aplauso por parte del público y las autoridades. En la Plaza de Neptuno está Miguel Rodríguez con la asistencia técnica de José Luis Pérez Vicente.
12: Aplausos para los regulares de Melilla, con especial recuerdo también para los de Ceuta, que no han podido desfilar ante la situación anómala que vive la ciudad autónoma. Ha finalizado ya el desfile aéreo y terrestre con la novedad de los nuevos blindados Dragón 8x8 y los espectaculares aviones Eurofighter dibujando la bandera de España sobre el cielo. No ha habido incidencias notables. La única se ha producido cuando a la princesa Leonor se le ha caído una insignia del traje, el toisón de oro, y ha tenido que pedir permiso a su majestad el rey de España, a su padre Felipe, para agacharse y recogerlo. En definitiva, salvo ese detalle, todo ha salido bien. Los 80.000 asistentes han disfrutado de un plácido día de sol.
10: Las autoridades se trasladan ya al Palacio Real para participar en la tradicional recepción de los Reyes. En año electoral ganan interés los tradicionales corrillos de después, más aún después de que Podemos haya anunciado hace unos minutos que ha cerrado un acuerdo con Esquerra Republicana para integrarse en sus listas en Cataluña y que Gabriel Rufián participe en los actos de campaña de Irene Montero. Onda Cero Barcelona, Lola Surribas.
13: Sí, lo acabamos de saber hace unos minutos. Podemos y Esquerra Republicana unen fuerzas de cara a las próximas elecciones generales. Ambas formaciones han cerrado un acuerdo que contempla dos medidas. Podemos contribuirá a las listas de Esquerra en las circunscripciones catalanas y Gabriel Rufián e Irene Montero compartirán actos de campaña. El pacto llega después de meses de debate sobre la posibilidad de articular una candidatura plurinacional a la izquierda del PSOE, una propuesta que Rufián había defendido pese a las reticencias iniciales de la dirección republicana. Precisamente Esquerra confirmó ayer domingo a Rufián como cabeza de cartel para las elecciones de 29 de noviembre. Por su parte, Podemos mantiene que Irene Montero aspira a encabezar la candidatura por Madrid. Un acuerdo que abre una nueva etapa de colaboración entre ambas formaciones en un escenario de reordenación, lo decíamos, de la izquierda.
10: El gobierno ha trabajado durante los últimos días contra reloj para levantar los últimos campamentos de migrantes que quedaban en las playas de Ceuta antes de que mañana los reyes inicien su visita oficial a las ciudades autónomas. Aún así, cientos de ellos siguen en las calles, también de Melilla, donde una ONG ha denunciado ante la Fiscalía de Menores que muchos de estos menores malviven solos en las calles de la ciudad. Sara Iturbide.
14: Alrededor de una treintena de menores extranjeros no acompañados, entre ellos niños de 12, 13 y 14 años, que viven y duermen en la calle debido a las condiciones en las que se encuentra el centro de acogida de Melilla. La asociación MEC de la RU ha denunciado ante la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo su situación porque les preocupa que puedan encontrarse en situación de especial vulnerabilidad. Los menores se encuentran sobre todo en las inmediaciones del recinto amurallado cerca del puerto comercial, donde han aumentado los intentos de entrada clandestina en los buques para tratar de llegar a la península. La ONG reclama que se investiguen las circunstancias que llevan a estos menores a permanecer fuera de los recursos de protección. Apunta a que el centro de menores sufre falta de personal, hacinamiento y falta de recursos que provoca que muchos tengan que dormir sobre colchones en el suelo.
10: Y ya conocemos el nombre de los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año, que es para los economistas estadounidenses Robert Hall y Michael Woodford. por sus trabajos en estabilización monetaria. Patricia Gijón.
15: Los trabajos de Robert Holt y Michael Goodford ayudan a entender cómo las decisiones de familias y empresas se trasladan al conjunto de la economía y cómo las políticas económicas pueden contribuir a estabilizarla. Goodford llevaba tiempo en las quinielas, fue premio Fundación BBV, Fronteras del Conocimiento en Economía,

0: en 2024 y se mostraba así de satisfecho tras conocer la noticia.
1: Mi trabajo ha hecho hincapié en que la comprensión de quienes operan en los mercados y toman decisiones sobre el gasto, entre otras cosas, así como sus expectativas y su percepción de cuál será probablemente la política futura, resultan fundamentales para determinar los efectos de dicha política.
0: El jurado destaca también las aportaciones de los premiados al Banco Central y a los políticos de todo el mundo para estar mejor preparados a la hora de afrontar crisis económicas.
2: Y en Francia, la policía ha detenido a un adolescente de 14 años después de que disparara al director de un instituto y a una profesora en el centro educativo ocurrido en una localidad situada a pocos kilómetros de Marsella. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
3: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. 5 minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que...
4: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
5: Arrenquem segona hora de programa aquí a la ciutat en aquest 11 de setembre, en el que estem recordant plegats algun dels millors moments del que portem de temporada. Només portem uns dies, però ja són moltes les històries interessants que han passat per aquests micròfons de ràdio, com per exemple la història de l'Alba Aguilera, la pescadora més jove de Catalunya, o la de l'Odissea, la darrera pel·lícula de Christopher Nolan, que ens va analitzar ara fa uns dies el doctor Manuel Moreno Lupiáñez. I com que és divendres, no patiu perquè tindrem dilema. El que ens va plantejar ara fa una setmana en Lluís Soler. Des d'ara i fins les dues, comencem.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
5: Com cada dilluns volem descobrir la nostra ciutat, començant pels secrets que s'hi amaguen i amb ningú millor que amb el Xavi Casinos. Xavi, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Com estàs?
6: Molt bé.
5: Se'm fa raro veure't aquí els dilluns, tu.
6: Per què?
5: Perquè abans et veia els divendres i em posava molt contenta perquè era divendres...
6: S'acabava la setmana...
5: I ara ja... és al revés.
6: Ah, doncs mira...
5: Però em dones alegria pel dilluns.
6: Val bé.
5: Per començar amb força de setmana.
6: Això està bé.
5: Vinga, on em portes avui?
6: Porteu un lloc que crec que t'agradarà.
5: Ai,
6: és un carreró d'aquests poc coneguts a la ciutat, sí, amb uns racons molt interessants. Es diu carrer Gíriti.
5: Ni idea on para.
6: Pues s'entra a través d'una arcada,
5: sí,
6: perquè saps que han sobreviscut de quan Barcelona estava absolutament hacinada dintre de les muralles,
5: sí,
6: al carrer de Argenteria.
5: Vale, sí.
6: S'entra per allà.
5: Uh-huh.
6: I llavors, podem començar amb el nom, Gíriti. Per què Gíriti? Què vol dir Gíriti?
5: Sí.
6: Sembla ser que és una deformació, una corrupció de l'expressió gira-t'hi.
5: Ah.
6: Perquè es veu que si tu entres pel carrer, doncs a sota hi ha un doble... Un doble gir,
5: sí,
6: molt tancat, amb angle recte,
5: uh-huh,
6: dos colzes, que es diuen, i aleshores era com la gent no entrés aquí amb el carro,
5: clar,
6: que et quedaràs atrapat.
5: Uh-huh.
6: Gira-t'hi perquè no pringaràs.
5: Ah, bueno, com ara els ponts que et posen l'alçada perquè un camió no es,
6: sí,
5: quedi...
6: És curiós,
5: això.
6: No?
5: De... Sí, sí, bueno, és curiós. Sí, sí.
6: Però el més curiós és que sota d'aquesta arcada, tal com entres, si mires a l'esquerra, hi ha un fragment d'un cartell publicitari que es va descobrir en unes recents actuacions arqueològiques a la finca, que diu La Mercantil.
5: Mm-hmm. Vale.
6: Dius, què és La Mercantil? Perquè, a més, no està complert. El nom complert seria La Mercantil Barcelonesa.
5: Uh-huh.
6: La Mercantil Barcelonesa era una petita empresa, estava situada en el número 5 d'aquest carrer, o sigui, abans d'aquests girs,
5: sí,
6: tan pronunciats, que es dedicaven a la distribució de joguines.
5: Ah, molt bé.
6: Aleshores, aquí, home, és una mica difícil saber quina és la història d'aquesta empresa, perquè sabem que el 1913 existia, que probablement, s'havia fundat a finals del segle XIX. En qualsevol cas, correspon a una època en què sembla ser que els ciutadans van descobrir la joguina com una activitat econòmica en creixement a tota Europa. I aleshores aquesta empresa el que es dedicava era a importar moltes joguines que es feien a altres llocs d'Europa.

0: Alemanya i així, i aquí les distribuïa en botigues.
1: Suposo que és que començaven ja a sortir algunes joguines una mica mecàniques, no?
0: I bueno, mecàniques i no una sèrie mecàniques, no? Perquè també es van dedicar molt a distribuir el que avui coneguem com basars.
1: Ah,
0: que eren sí, aquest tipus de...
1: On trobaves una mica de tot.
0: Que trobaves una mica de tot. Jo me'n recordo que, no sé, quan jo era petit, també em compraven una mena de soldats de l'oest amb uns cavalls.
1: Sí, sí, sí.
0: I eren de plàstic, llavors això ho podies comprar aquí. És a dir, que es dedicaven al comerç majorista de la joguina i estaven en un indret, que era aquest del carrer Girity, que els permetia una certa proximitat amb el port, uh-huh, i aquí doncs, portar les mercaderies i distribuir-les. Molt bé. Sabem poca cosa. Sabem que va estar en actiu almenys fins al 1943, uh-huh, perquè en aquella data va sortir l'última referència que es coneix documental, que és un anunci de Vanguardia, que deia: juguetes económicos, venta por mayor, mercantil barcelonés S.A., Girity 5, esquina Platería, que és com aleshores deia Argenteria.
1: Clar. Que bo.
0: Bé, pues aquí tenim la història curiosa d'aquest descobriment que es va fer allò amb la intervenció arqueològica. Va aparèixer aquest tros del cartell, es va decidir, amb bon criteri, conservar-lo, mm-hmm, i si tu entres al carrer Girity, abans de donar aquests girs que no permetien entrar els carros, doncs veuràs aquest tros de cartell i un es pregunta què és això de la mercantil, fins que al final averigua una mica.
1: Que curiós, perquè quantes persones han passat per allà cada dia, veuen aquest cartell i
0: No creus que és un carrer de mou de pas, no? perquè clar, on vas?
1: És curiós, mireu-lo, entreu a Google Maps, sí, si voleu, sí, i busqueu aquest carrer perquè és curiós. Jo l'he preguntat abans d'entrar al Xavi si hi havia molts carrers així a Barcelona, sí, i clar, per aquella zona, perquè estava molt massificada, era dintre
0: de
1: les muralles...
0: Per la zona, no?, del barri de la Ribera i pels voltants del Born, mm, encara hi ha molts carrers que tenen aquestes arcades. Bueno, no només en aquest barri, sí, també al Raval i altres llocs, no? Però era un moment que Barcelona no podia créixer perquè no podia superar, mm, les muralles, estava, clar, prohibit, sí, sí, per raons militars, i aleshores aprofitaven qualsevol cosa, i la cosa era edificar a sobre dels carrers mitjançant aquest anava a dir truco, però no sé, sí, sí, aquesta solució arquitectònica de les... dels arcs, i bueno, llavors és un record, un vestigi d'una Barcelona molt massificada, que abans que s'enderroquessin les muralles i s'estengués a l'Eixample.
1: Doncs us convidem que aneu a veure aquest, sí, cartell de la mercantil barcelonesa, perquè a més la zona és molt maca.
0: És molt maca.
1: I ja us podeu perdre pels seus carrerons.
0: Efectivament.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una molt bona setmana.
0: Igualment.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Segurament molts de vosaltres recordeu la secció que vam fer fa un parell de temporades en la que visitàvem museus de Barcelona, tant els més petits o curiosos, com per exemple el Museu Alien, fins als més grans i reconeguts, com pot ser el Museu Egipci. De fet, la visita a aquest museu va ser apassionant, a banda de la seva temàtica, perquè la seva directora li va regalar al Gerard Sanz una visita personalitzada impagable, doncs, que es va convertir en un gran reportatge. Doncs bé, avui el Gerard doncs ha volgut tornar-hi, però no per fer una altra visita, no? Entenc, Gerard?
3: Doncs no, perquè amb aquella visita de la Maixaixa ja vaig poder conèixer el museu de dalt a baix i descobrir els seus secrets. Va ser realment una visita premium, però avui hem visitat el museu per parlar amb una figura segurament encara més rellevant pel museu que la seva pròpia directora. Ens referim ni més ni menys que al fundador del Museu Egipci de Barcelona, el senyor Jordi Clos Llombart. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: I és que la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, la RACBA, ha otorgat a en Jordi el títol d'acadèmic d'honor per la seva trajectòria com a col·leccionista i mecenes, així com pel seu compromís amb la conservació i divulgació del patrimoni cultural, sobretot la cultura egípcia, combinant, a més, la seva activitat empresarial amb l'impuls de projectes culturals i arqueològics. Bé, Jordi, abans que res, enhorabona, imagino que...
4: Sí, moltes gràcies. La veritat és que m'ha fet una extraordinària il·lusió, perquè és un entorn totalment diferent en el que em bellugo habitualment. És a dir, pensem que l'acadèmia comença al segle XVIII, és a dir, que per tant té una tradició de catedràtics, de professors, de...

0: gent relacionada amb la cultura molt intensa, no? Llavors, quan m'ho van proposar, doncs em va semblar, bueno, al principi em va sorprendre, tinc que ser real, no? I bueno, em va fer molt feliç, va ser el que em va presentar i va presentar tota la meva història, la meva trajectòria, va ser el doctor Bassegoda, i bueno, em van acompanyar, evidentment, molts dels directors dels hotels, i estaven a darrere, i quan vam acabar van dir: pues no conocíamos la història suya ni la quantitat de... Jo mateix em vaig sorprendre, vaig acabar amb ell dient-li: no tenia el meu pare parlat tan bé mai de mi.
1: Em parlava del doctor Bonaventura Bassegoda, que és una mica qui va fer al Parlament per parlar de la seva trajectòria. Deia en Bassegoda que has fet realitat un somni juvenil, el de conèixer i estimar una cultura mil·lenària, i no hi ha res millor, Jordi, que fer un somni realitat i que a més sigui reconegut, no? Explica'm, des de quan t'has interessat per la cultura egípcia?
0: Bueno, jo la cultura egípcia em vaig interessar apassionadament, imagina't, als 12 anys. És a dir, jo estudiava a l'Escola Espies de Balmes, i allí ens van demanar fer un treball sobre història, el segon de batxillerat, i llavors feies o Grècia, Roma o Egipte. Jo no tenia ni idea d'Egipte. És a dir, la veritat és que en aquell moment em va seduir les mòmies, les piràmides i les tombes.
1: Potser d'alguna pel·lícula que havies vist, no sé si...
0: Possiblement d'una pel·lícula, o aquell famós llibre de Dioses, Tombes i Sàvios, que era el que teníem en aquella època.
1: I tant, home, no? I de llibres se n'han escrit a patades sobre
0: Egipte. Exacte, i el Sinoé egipcio i tal, és a dir, eren lectures molt, molt, molt úniques d'aquella època, perquè a Egipte en aquella època no hi havia ni càtedra ni escola, no? I llavors em vaig apassionar fent aquest treball, i a partir de llavors vaig començar a seguir estudiant el poc que es podia, on tampoc es podia arribar, i vaig començar a aficionar-me en aquesta cultura i la vaig seguir. Llavors la primera introducció real en aquesta història va ser l'any 65, en el mercat 65-66, en el mercat de Sant Antoni. Imagina't, vaig arribar allí, i llavors aquell mercat de Sant Antoni, els diumenges hi havia una espècie de mercat d'antiguitats, on hi havia ocells, monedes...
1: I de vegades hi ha tresors.
0: No? I tresors. I allí vaig trobar un tresor que va ser precisament el baúl d'algú que en aquell moment li va interessar la història d'Egipte, i a dintre hi havia fotografies, llibres, documents, sobretot llibres inglesos i francesos, i molta fotografia. Allò em va apassionar, però jo, evidentment, en aquell moment les meves possibilitats econòmiques eren molt, molt, molt exigües, i li vaig comprar a aquesta, una senyora, li vaig comprar i li vaig dir: mira, jo vindré cada setmana, li portaré uns diners, i quan hagi pagat m'ho donarà. I efectivament va ser així, fins que al final em va dir: em porta tu i ja m'ho acabaràs de pagar. I allí va ser quan vaig començar a introduir-me de sèrio en el món de l'egiptologia, diguem, afegint una mica més d'investigació i una mica més de, diguem, de penetració dintre d'aquesta meravellosa cultura.
1: I l'origen de tota aquesta col·lecció crec que el tenim amb un objecte que es diu Ushepti. Explica'ns una mica la història. Sí, què és un Ushepti? Sí. I la història amb aquest element.
0: Bueno, un Ushepti és a dintre de totes les tombes, depèn del nivell de la tomba, si era un faraó, era un noble o un general, doncs tenien unes caixes magnífiques, en com a mínim 365 Ushepti's, que són el servidor del més allà. I aquest és el personatge que té dintre la tomba i que li fa les funcions diàries en el difunt que hi ha dintre. És a dir, li aporta les ofrenes, li porta el menjar, neteja la tomba, etc. Són els servidors, però es diu servidor del més allà, no? I l'Ushepti aquest que fem referència va ser el meu primer viatge a Egipte a principis dels 70, i bueno, vaig arribar a un antiquari, i llavors encara existien antiquaris, perquè era legal, llavors encara, que estava a sota de l'hotel del Winter Palace de Luxor. I entro en aquell antiquari i em vaig quedar meravellat, perquè era un museu, era tot ple i tal.
1: No t'ho portaries tot, no?
0: No t'ho portaries tot, però clar, les meves possibilitats. I llavors vaig estar durant 3 dies regatejant un Ushepti, que era en aquell moment molt senzill, però per mi era la primera peça, i era per mi inimaginable que jo pogués tindre a la mà aquella peça. Vaig dormir amb ella, encara no sabia llegir el text que hi havia, perquè encara no llegia egipci, jeroglífic, antics, i al final la vaig aconseguir comprar. I aquest va ser la primera peça que està avui exposada.

0: posada en el museu i té el número 1 de l'inventari.
1: Déu-n'hi-do. Tres dies regatejant, eh?
0: Tres dies regatejant.
1: Jo crec que al final el venedor te'l devia vendre per cansament, no?
0: Al final me'l va vendre perquè sortís de

0: comprar peces egípcies, sobretot a subhastes internacionals. No? I llavors, pues, a casa tenia la meva col·lecció posada a casa, unes vitrines, i bueno, a vegades jo tenia llavors els meus, bueno, tinc els fills que llavors tenien 5 anys o 6, i que a vegades venien en els seus amics del col·le, i les mares trucaven i diuen, el meu fill s'ha tornat boig, diu que ha estat a casa teva i que i tenia un sarcòfag a mig de l'habitació i que tenia tot. I esclar, pues era veritat, però les mares es quedaven al·lucinades perquè no és massa normal que vingui el teu fill del col·le i et digui, està en un puesto que una taula que era un sarcòfag. I llavors allò es va anar implementant i esclar, llavors la col·lecció es va anar fent gran, i en un moment determinat, quan vam obrir el Claris, l'Hotel Claris l'any 92, vaig pensar, pues, que estava molt bé crear una sala museu permanent en una part d'aquesta col·lecció i que l'alliberava i la feia pública, perquè la meva intenció clara era fer arribar a la ciutat civil de Barcelona la col·lecció i que es convertís en un patrimoni de la ciutat, no? I bueno, el 92 vam obrir el Claris, vam fer la sala museu d'Egipte al Claris, i bueno, vosaltres, la premsa i els mitjans, vau fer un ressò tan gran que va haver-hi un moment que hi havia cua per entrar en l'hotel i per veure el museu. I llavors al final vam parlar a l'Ajuntament, vam dir, home, però això és un hotel, no puc aquí rebre mil. I llavors vam organitzar visites els dissabtes i diumenges. I la veritat és que el dissabte i diumenge arribava la cua del carrer València i el carrer Mallorca, no? Molt. Va tindre un ressò. Clar, també tinguem en compte, en aquell moment, doncs aquí a Barcelona no hi havia res relacionat amb la cultura d'Egipte, i després és una cultura que atrapa molt, no?
1: I tant.
0: I llavors, bueno, després d'aquí va ser quan vaig prendre'm en sèrio a l'obrir, fer un museu obert al públic en general. Llavors vam obrir la primera sala museu a la Rambla Catalunya, i allí ja va ser un èxit extraordinari, i allò ja ens va animar a crear, el moment que vam comprar aquest edifici, doncs llavors em vaig reservar tota aquesta part per crear el museu que veieu avui, no? I bueno, doncs, em fa feliç, molt feliç, perquè, esclar, jo diria que hem passat a tindre, primer, el museu privat obert al públic més important d'Europa. Segon, un museu que s'autofinancia i que no disposa de fondos públics, que això és important a l'hora de pagar els impostos. I sapiguer, pues, que mira, que aquest museu s'autofinancia. I possiblement, com a data important, tenim 35.000 nens, 35.000, és una xifra important, que venen cada any aquí a fer els cursos, els tallers de setmanes que van nosaltres al campus que tenim a Palau de Plegamans. Esclar, això et dona una felicitat que vamos, no es compensa en res del món. I a més, a sobre, d'una forma fàcil, perquè tot això per mi no ha sigut un esforç o un treball, o no he tingut que fer com un atleta que té que entrenar 8 hores, no, això ha sigut el tarannà de la meva feina. Per què? Perquè aquesta col·lecció s'ha creat a lo llarg en aquest moment, quasi, bueno, més de mig segle, arreu del món. Aquí hi ha peces que venen de les subhastes internacionals de New York, de París, de Londres, d'Alemanya, de Tòquio. Vull dir, s'ha anat fent, però tot això s'ha anat fent acompanyat en el meu treball, que és l'hostaleria. Però llavors vam descobrir que el luxe va molt lligat a la cultura i a l'art. I llavors el que vam fer és que d'aquests 20 hotels que tinc, la majoria tenen una sala museu permanent de cultures romanes, gregues, Nova Guinea, Papua, en fi, d'Àfrica, i esclar, això ve de que cada vegada que jo viatjava a comprar aquestes peces d'Egipte per arreu del món, et trobaves que abans o després hi havia una altra subhasta de precolombí. Llavors vam obrir, per exemple, el precolombí el tenim a Claris, és ja la sala museu del precolombí, però és que el Museu de les Cultures del Món de l'Ajuntament, quasi totes les peces que hi ha de precolombí són nostres, cedides allà a l'Ajuntament. Doncs això era conseqüència de tots aquests viatges, i per tant em va ser fàcil diguem, va ser fàcil continuar aquest creixement del museu, perquè ja formava part de la meva feina.
1: Clar. Jordi, la teva col·lecció és gairebé inacabable. Suposo que un dels riscos a l'hora de col·leccionar per qualsevol col·leccionista és saber si una peça és falsa o no, no? Suposo que en aquestes t'hi has trobat, no? Sí.

0: Vull saber com és aquest procés.
1: Bueno, mira, d'entrada diré una cosa que és molt curiosa. Jo, com a penitència, al meu despatx, diguem, a la zona on tinc el sofà, tinc una estanteria, i allí tinc les 6 peces falses que he comprat.
0: Ostres.
1: I això és com a penitència per dir per què t'has equivocat. I per què t'equivoques? Sempre t'equivoques perquè t'enamores. Jo crec que l'amor ens dona moltes, moltes felicitats, però alguna vegada dona algun disgust. I aquest cas és allò de veure una peça tan maca i tal, però vull dir, tu mateix dius, no vull arribar al fons de saber si...
0: Clar, sí, és una, no? Millor no veure-ho, no?
1: Ah, exacte. I això doncs, m'ha passat en 6 peces, que tal? Però esclar, contra 1.000, quasi 1.400 que tenim, no és significatiu. No? Però quin és el procés que fem? Home, ara, en aquest moment, és importantíssim i bàsic tindre el currículum i la història de la peça. Avui això de que jo tenia un abuelo que era embajador en el Cairo i compró, això no sabeu.
0: Això no val, no?
1: Això no val. Diguem, en aquest moment, quan compres una peça, tens que saber on t'estaves posada, qui l'ha comprat, quina història té, evidentment, tota la documentació escrita que puguis tindre, les factures, les participacions, exactament, i llavors això permet tindre una seguretat. Després, una vegada passat aquest primer filtre, llavors ja el filtre estètic, l'artístic, el tècnic. Esclar, d'aquestes quasi 1.400 peces, jo les he comprat totes, per tant, per lo dolent i per lo bo. Mm-hmm. És a dir, si alguna no és tan maca, és culpa meva, i si una és preciosa, també és culpa meva. Llavors ja aquest anàlisi, diguem, de la peça, que la toques i et parla. Les peces et parlen. Et parlen, perquè clar, et transmeten una tècnica, una evolució, una forma de fer-les, i llavors, després d'això, evidentment, en el meu equip d'aquí del museu, pues fem una doble crítica d'analitzar-ho. I quan hem passat tots aquests filtres, llavors l'acceptem i anem llavors a buscar-la. Que això no vol dir que la compris, perquè clar, no oblidem que en aquest moment hi ha uns països àrabs, ara estan una mica fotuts, però Kuwait, Qatar i tot això han fet uns museus brutals, i abans de totes aquestes guerres tenien diners i ganes d'omplir els museus. Llavors, quan anaves a subhasta hi havia un qatarí allí, ja podies oblidar-te, perquè tu podies anar pujant la mà, però ells et clavaven i tal. Ara, a les últimes peces, hem tingut la sort que aquests no hi eren perquè estaven preocupats per unes altres coses. Però hi ha, diguem, quan arribes a la búsqueda de la peça, arribes a l'extrem, aquesta que tenim aquí davant ara, aquesta, hem trobat les fotografies de quan estava a la tomba, que al costat de la escalonada, com estava al costat de la seva entrada, de la porta de la seva tomba. Hi ha les fotografies antigues des del 1902, em sembla que és, i és aquest és un visir del faraón, és un visir del faraón Nusserre. I estic com ben veus, clar, les fotografies, ja acabes de tancar el cercle de la peça, no?
0: Mm-hmm. Míriam, t'escolta el Jordi.
2: Jordi, encantada de saludar-te. Molt interessant tot el que esteu explicant. Ens estem quedant sense temps, però no vull acabar sense fer-te la pregunta més complicada de tota aquesta entrevista.
1: Ui, a veure quina és.
2: Quina és la peça més preuada per tu, d'aquest museu?
1: Mira, això és molt, molt, molt difícil. Saps? Jo, quan em pregunteu això moltes vegades...
2: Ja t'ho he dit, que seria difícil.
1: Sí, és difícil, per això. Normalment, quan em feu aquesta pregunta, contesto, mira, això és com el pare que té 5 fills.
2: Totalment.
1: I els fills, diu, mira, aquest és una mica tontet, però és tan dolç i tan carinyós, aquest és molt simpàtic, aquest és estudiós, treu unes notes... I tots són la pera, no? Doncs quan em preguntes això, em passa una mica el mateix. Com explicava ara, jo les he comprat totes. Ara dius, quines són? Bueno, doncs mira, en aquest moment... una de les, a part de la primera, que evidentment és la primera i és la que fa Montesó, ara recentment hem comprat una peça que és espectacular, que encara no la tenim posada aquí, que és un fragment de la tomba d'Akhenaton i Nefertiti, i surten els dos, és a dir, i a més és apassionant, perquè quan la vaig comprar doncs, bueno, es veia, però no es veia el que ara ha sortit després d'haver-la restaurat, l'hem netejat, l'hem restaurat i ha sortit meravellosament. Això passa, diguem, em dèieu abans, alguna vegada comprar una peça falsa, és veritat, però alguna altra vegada ha passat el contrari. Hem comprat una peça que després ha sigut extraordinària, i quan la vam comprar, perquè semblava que no sé què, com per exemple en l'estela de Cleopatra VII, que també és una de les que

0: estimo molt, doncs quan la vam comprar no havíem averiguat encara que era Cleopatra VII, que el doctor Llollot, el catedràtic de la Sorbona, la tenia catalogada d'abans de la Segona Guerra Mundial.
1: Evidentment, molt complicada aquesta pregunta que li he fet. Jordi Clos i Montgar.
0: Tenim contestat,
1: Sí, sí, perfectament contestada. Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i una altra vegada, enhorabona per aquesta distinció acadèmica d'honor.
0: Moltes gràcies, una abraçada forta.
1: Gerard Sanz, si vols queda't visitant el museu, però
2: ens veiem ara,
1: saps de memòries,
2: ens quedem fent una visita aquí amb l'Ivan, que no m'ha dit que no havia vingut mai.
1: Home, doncs és una visita que s'ha de fer. Moltíssimes gràcies, nois, fins ara.
2: Vinga, fins ara.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
4: Quan em van receptar una cadira de rodes, a Gracare vaig descobrir que no només tenia una opció, sinó que podia triar entre diferents models el que millor s'adaptava a mi. Em va donar molta confiança saber que Gracare treballa amb les millors marques i que tenen servei tècnic propi. Gracare és a Barcelona i Terrassa. Truca al 93 490 2629 o visita gracare.com. We'll be right back.

0: los ratones, no digo más, por ahora es así, Barbacid. Y ya sabemos cómo es España.
1: Oye, tenemos que ir terminando, pero ya. Tengo una curiosidad. ¿Qué es lo que más le ha molestado a Barbacid de lo que has escrito?
0: Una nimiedad absoluta. Vamos a ver, está casado en segundas nupcias con una española. Y nunca me quiso, yo le preguntaba, pero con tan mala suerte que yo tengo un colega que cubre la información del Papa en el Vaticano.
2: Ok.
0: Sí, y ahora voy. Y entonces me vino a Madrid con la visita del Papa, quedamos a cenar y tal cual, oye, ¿qué cosas haces? Digo, pues nada, estoy en la brújula, no sé cuánto voy a durar, en fin, etcétera, etcétera, estoy en la no sé cuántas teles, bien. Y le digo, pero lo que me pone, ya como viejo rockero de estas cosas, porque este es mi número 20 de libro.
1: Libro número.
0: Y, lo que me mola es lo de Barbacid. Dice, ¿Barbacid? Pero si yo conozco a su mujer. Digo, ¿ah, sí? ¿Y cómo se llama? Mónica Tal, ¿vale? ¿Y por qué la conoces? Dice, porque es la presidenta de la Comisión Pontificia para la Bioética. Digo, coño, esto es la leche. Y entonces, claro, como él no me lo dijo, yo lo he publicado y eso...
1: Y eso es lo que más le ha molestado.
0: Y aparecer aquí... Con bata.
1: También.
0: Chorradas.
1: Bueno, estás en plena forma.
0: Bueno.
1: Graciano Palomo.
0: Sí. Pues a ver si me fichas para tu programa.
1: Venga, lo negociemos ahora.
0: ¿Vale? Venga.
1: Muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Gracias a vosotros, a Luis y a Jaime.
3: Por fin.
4: ¿Qué? ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Cariño, me han echado del trabajo. Cenamos hoy.
7: Si el sexo funciona, lo demás no importa. Toma Sex Vital con Maca y recupera tu deseo sexual. Sex Vital.
8: Onda Cero Tarragona. La radio que t'escolta.
9: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
8: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: A Girona, el Toc de Rams omplirà la ciutat de tradició i festivitat.
11: Serà el pròxim 17 d'octubre a les 11 del matí amb una cercavila que recorrerà el centre de la ciutat per arribar a la plaça del Vi, on es farà el canvi de rams de les gegantetes i la ballada dels gegants.
12: Hoy me pregunto qué será de ti.
10: A la província de Barcelona, la banda colombiana de pop-rock Morat fa parada al Sant Jordi.
11: Serà el dissabte 17 d'octubre dins de la seva gira mundial Ja és mañana, el mateix títol del seu darrer disc que presentaran amb aquesta gira.
10: A Tarragona, el diumenge 18 d'octubre, podeu gaudir de l'obra Lorca eren todos.
11: A càrrec d'Histrionis Teatre, la representació ret homenatge a Federico García Lorca i a totes aquelles persones que van patir la mateixa sort que el gran poeta durant la Guerra Civil, buscant esclarir la veritat del que va succeir aquell 18 d'agost de 1936.
10: I no deixem el teatre perquè a la província de Lleida podreu gaudir de l'Albada.
11: Serà el Teatre Municipal de Balaguer el 17 d'octubre. Escrita per Jaume Vinyas i dirigida per Oriol Brogi, l'obra ens planteja un ambiciós trencaclosques des de la guerra i la postguerra fins a arribar a la celebració dels Jocs del 92.
8: Apunta-t'ho a l'agenda. Amb bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
13: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
14: Molt bon dia.
13: Què ens posa en forma?
14: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil retornar a la... 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i, mica en mica, anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
13: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
8: En bones mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
2: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. La brúixola a Onda Cero Catalunya.
1: Què tal? Molt bona tarda. Avui és festiu arreu del país. Per aquest motiu els portem un recull d'alguns dels millors moments que ens ha deixat aquesta temporada La Brúixola. Moments que hem viscut tots al costat del meu company Joan Valentín. Joan, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda. I certament no portem gaire de temporada, però
1: que no.
2: Creiem que ja hi ha moments dignes de ser destacats en dies com avui. Per exemple, aquella entrevista del Cesc Gai,
1: sí,
2: que torna al teatre amb una obra que va néixer en aquest escenari, però que va passar per la petita pantalla.
1: No sé si recordes una de les primeres seccions del cineasta Mario Herrera, nou
2: Quina?
1: Aquí en aquesta temporada. Doncs mira, parlarem d'aquella en el que precisament ens parlava del jovencito Frankenstein i recordo que no podia aguantar-se el riure. Ho recuperarem bé i recordarem els motius també.
2: Ui, aquell dia que vam conèixer el poder de la impressió 3D en l'àmbit mèdic, una tecnologia que ja ajuda a dia d'avui als professionals que treballen en hospitals.
1: Estem recordant avui moltes coses, perquè tampoc oblidem a tot el que ens porta el Javi Puzle, el nostre expert divulgador tecnològic, que ha tornat amb la seva secció aquesta temporada, i recuperarem el dia en què ens destacava tres innovacions del sector. Hi haurà animals, hi haurà éssers humans, hi haurà bastantes qüestions d'intel·ligència artificial. No us ho perdeu, tenim ràdio des d'ara i fins a les 8 del vespre.
0: Cada tarda a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, La Brúixola amb Lola Sorribas.
1: A La Brúixola acabem el programa, com sempre, amb cultura i tenim ganes de conversar ara amb el director Cesc Gai. És autor de pel·lícules com Truman, Ficció o Una pistola en cada mano. I aquests dies recupera una de les seves històries més recents, 53 diumenges, però ho fa en un format diferent. Després de passar per les sales del cinema, ara la porta a l'hàbitat en què va ser concebuda, els escenaris en forma d'obra de teatre. Volem parlar d'aquest viatge entre llenguatges, de què canvia quan una història passa de la pantalla a l'escenari i, naturalment, de la família que 53 diumenges situa al centre de l'escena. Cesc Gai, què tal? Molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, a veure, en bona mesura les teves obres parlen de la família i aconsegueixen

0: plasmar dinàmiques que al final ens fan gràcia perquè ens acabem sentint identificats, ens interpel·len a tots d'una manera o d'una altra. No sé si és buscada aquesta interpel·lació amb el públic a l'hora d'explicar aquestes històries familiars.
1: Bueno, en el meu cas sempre m'ha passat que he escrit, he sabut, o potser només he sabut escriure sobre allò que m'envolta. I allò que m'envolta és la família, els amics, és l'entorn de la feina, les relacions personals i els personatges que venen de la quotidianitat i del dia a dia, no? Mai he sabut, per exemple, fer més una ficció més propera al gènere, no? O al thriller, i potser donar forma a personatges que s'allunyen de nosaltres, no? I per això s'estableix aquest vincle, aquesta empatia.
0: No sé si la teva història familiar és una font d'inspiració de cara a a l'hora d'escriure aquestes històries, o en el cas concret, no, de 53 diumenges.
1: Sempre m'inspiro, i és el que dic, sempre és el meu entorn. Les coses que sento, les coses que m'expliquen, a vegades hi ha qui no m'explica coses perquè després li fa por que acabi formant part d'una pel·lícula o d'una obra de teatre, però bueno, els escriptors des d'algun lloc ens hem de... sobretot els que partim de l'entorn i de la realitat més propera, no? I jo, doncs, no sé, m'agrada observar allò que m'envolta, i en aquest cas els germans van ser un lloc on em va semblar, dins de l'àmbit de la família, una relació molt curiosa, no? Perquè ve de molt lluny, no? Has crescut, t'has criat, i ara ben petit amb els teus germans, i molts cops... s'enquisten una sèrie de sentiments, no? com els retrets, com la gelosia, com una compatibilitat, que molts cops és tòxica i permet això que explica la novel·la i l'obra de teatre, no?
0: Recordem que a 53 diumenges explica la història de tres germans que es tornen a reunir doncs per saber com han d'actuar i com han de tractar, no? Tot el que gira al voltant del seu pare, que ja és octogenari. A veure, has fet moltes més pel·lícules que obres de teatre. Creus que t'és menys natural o més complicat el llenguatge teatral que el cinematogràfic?
1: El cinema és més el meu medi natural. És on he fet totes les meves pel·lícules i on he escrit, no? I em sento més... el conec més i el domino més, no? Millor o pitjor. El teatre me'l prenc, sincerament, encara d'una forma... me'l miro una mica com una matera, al fons. És una cosa que estic aprenent a fer, perquè he fet dues obres i l'any que ve faré la meva tercera. Però és veritat que he escrit un tipus... escric un tipus de comèdia que pel cine crec que no l'ha de fer d'entrada, i en canvi, quan la penso per teatre, doncs, bueno, m'han sortit aquests textos, no? Tant Els veïns de dalt com Els 53 diumenges, i he trobat en aquest gènere de la comèdia un lloc on, bueno, m'he atrevit una mica a fer el teatre i a dirigir teatre, no? Que és realment un altre... són cosins, però no tenen res a veure el cine i el teatre.
0: Clar, de fet, 53 diumenges la tornes a portar als teatres després d'oferir-la a la petita pantalla, sí, en format sèrie. Tornes al seu format d'origen perquè creus que la història hi encaixa millor?
1: No, perquè és una cosa que ja des de que vam començar, tant amb Els veïns de dalt i Els 53 diumenges, igual, després de fer la versió catalana i estrenar-la aquí, no? Com vam estrenar el Romer, el Teatre Romer, i tota la gira que vam fer, vam començar a plantejar, com ja ens havia passat amb Els veïns de dalt, doncs una versió en castellà, i vaig tenir la trucada de Netflix proposant-me si volia filmar una comèdia, i els vaig parlar d'aquesta, i llavors vaig haver de parar, saps, una mica el projecte, fins que no s'ha acabat i s'ha estrenat la versió televisiva, no? que està a Netflix, doncs no, bueno, no li hem acabat de donar forma a la versió en castellà, però que era un lloc, era un pas natural, no? de fer la versió per tota la resta del país.
0: Què sents més natural, portar una història del teatre al cinema o al revés?
1: És que no es pot generalitzar, cada cas és cada cas, i... hi ha guions de pel·lícules que neixen d'una notícia al diari, que neixen d'una novel·la, que neixen d'una idea original que ha tingut el guionista, que neixen d'una adaptació teatral. No em sembla especialment fàcil, jo crec, o natural, adaptar el teatre al cinema, a no ser que sigui un tipus de textos com aquests, molt... sí que estan més a prop, si vols, del cinema... En la seva gènesi, en la seva idea, no? Que és aquest tipus de teatre amb molt de diàleg, proper a la comèdia, però hi ha moltes grans obres de teatre que a mi no em sembla que hagin de ser, ja no fàcils, sinó que no tinguin, que no té sentit a vegades adaptar-les al cinema.
0: M'agradaria tornar al contingut de l'obra que ens ocupa avui, 53 diumenges, perquè l'humor és el pal de paller de la funció, però com tu ja acostumes a fer, et serveix de vehicle per parlar de problemàtiques que són profundes i que de vegades també potser evitem.
1: Bueno, la comèdia sempre s'ha dit que serveix per això, no? La comèdia té la gran virtut de que ho acabes de descriure molt bé, no? De que fas, et penses que no, t'estàs veient alguna que funciona des d'un lloc més divertit, més lleuger, més frívol, fins i tot, però al final per sota t'estan parlant de... Tots estan fent arribar pensaments o idees que tenen pues, tanta, molta profunditat, no? I, bueno, a vegades això és la gràcia que també té la comèdia, no? Que t'ho fa una mica més fàcil. Jo reconec que sóc un... que el teatre que més m'agrada és el de la comèdia, i suposo que per això, quan m'he decidit a fer teatre, doncs ho he fet des d'aquí, no?
0: T'identifiques dins de l'obra amb algun dels germans?
1: No, prefereixo pensar que no.
0: Hi ha una idea molt interessant a l'obra, anem acabant, que és fins a quin punt ens hem de dir sempre la veritat. Tu has arribat a defensar que la mentida està infravalorada. A veure, desenvolupa'ns aquesta idea. No sé si en general mentim massa poc.
1: Sí, jo crec que mentir és de bona educació. Jo tinc molt clar que la base de les relacions no es basa en dir la veritat. Penso que la base de relacions es basa en tenir cura pels altres, cuidar-los, no? Generar empatia, generar tendresa, i molts cops doncs no has de dir la veritat. Per què? Perquè dir la veritat al final que és dir el que penses, i el que penses té un valor, per què, no? Avui penses una cosa i d'aquí un any en pensaràs una altra. I molts cops, i més ara, ho veig una mica amb tot, des que hi ha les xarxes socials, no?, que tenen la importància que tenen a la nostra vida, que sembla que tothom s'hagi d'estar posicionant i està dient allò que diu i què pensa. I a vegades sí, no dic que no hi hagi moments a la vida que hagis de dir parlem del que està passant, però molts cops crec que és molt millor, i ja sé que és molt burgès també, no?, la burgesia una mica és això, no? I jo faig una escriptura sempre molt propera a el que és la burgesia, i la burgesia es basa en dissimular les coses, no? En no dir-les especialment, i som així. A més, és que no penso que jo escrigui alguna que no passa, no? El dia de Nadal o una reunió familiar passen moltes coses en una taula i que no es diuen, i després arribes a casa i amb la teva parella poses el teu cunyat o la teva cunyada o el teu germà a parir, no? I això ho fem tots, a totes les famílies, no? I, bueno, ha de ser així, perquè si no seria molt difícil, no?, la convivència, suposo, o entre veïns, o entre companys de feina, no? Bueno, és un concepte que és veritat que surt i es planteja a l'obra, sí.
0: És molt interessant, perquè al final aquestes obres de teatre, sobretot quan es parla de família, que al final és una qüestió molt complicada, en aquest cas sobretot dels germans, perquè cadascú té un projecte paral·lel, independent, i l'economia, la gestió personal d'una persona, doncs això, com és un pare gran, doncs també afecta a la vida, tant del germà com de la seva família que ha creat. No sé com surten del teatre o del cinema, no?, els espectadors quan veuen aquesta pel·lícula. Si t'han parlat de reflexions personals més enllà d'aquest to humorístic a través del qual les vehicules.
1: Pues sí, bueno, amb el cine, o en aquest cas, a més, en una plataforma, no tens tant aquest feedback, no? Però el teatre, que quan hi vas, doncs és veritat que quan surts molts cops tens espectadors allà que t'esperen, o que sobretot volen saludar els actors i això... Sí que és veritat que vaig percebre que, per exemple, tota la gent que pot o que té certs conflictes a casa, familiars, dic, o sobretot ja amb germans, surten incòmodos. Perquè, bueno, al final, bueno, molts cops el cinema, el teatre o la literatura, tot és un reflex de coses, i es deuen sentir reflexats i van pensar... Que absurd, no? I perquè és una mica el que planteja finalment l'obra, no? Tu estàs discutint per tonteries i l'important és, sense voler desvelar com acaba, pues que acaba passant un accident, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí. I això és l'important. Llavors sí que vaig trobar una mica el comentari, sobretot quan fèiem l'obra aquí al Teatre Romer amb el... sí.
0: Doncs acabem recordant que es pot veure 53 diumenges, fins al diumenge 27 de setembre, al Teatre Condal de Barcelona. N'hem parlat amb Cesc Gai, el seu director. Gràcies, Cesc, una abraçada, que vagi molt bé.
1: Muy bien, una, gracias, una abrazada.
2: Puede que seas de los que vienen a San Lorenzo de El Escorial por el Real Monasterio, pero serás de los que se queden también por sus senderos, sus miradores y una gastronomía con sabor a sierra. Porque las mejores historias necesitan más de un día. San Lorenzo de El Escorial. Haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
3: Això és En Bones Mans, amb Robert Calvo.
4: Ai, arriba aquest moment de relaxar-se i de fullejar llibres al programa.
5: El libro que te traigo, que se llama San Bartolo, que es un pueblo y un verano y unas fiestas muy actuales.
4: En Bones Mans és un programa que mira cada setmana la salut mental, la salut emocional de la ciutadania, de totes i de tots, i toquem aquells temes que procurem que puguin afectar la gran part de la població.
3: En Bones Mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
6: Es que estamos hablando de mi dinero. Necesito una solución y os estáis pasando la pelota unos a otros.
7: Uno de cada tres clientes considera que su banco no entiende sus necesidades. Escuchar para entenderte. Entender para ayudarte a avanzar. Descubre lo que hacemos para ver el mundo como tú lo ves en BBVA.com. BBVA, mejor banco del mundo en experiencia de cliente según Euromoney. Avanzamos. BBVA.
3: La brújula. Més enllà dels titulars.
0: Hem parlat de teatre, més endavant acabarem el programa amb música, però abans d'això, temps pel cinema, amb el Mario Herrera. Mario, què tal? Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: Un divendres més aquí portant-nos una pel·lícula de cara a aquest cap de setmana. Exacte. Per desconnectar de tota la feina i de tot el que hem anat fent de dilluns a divendres. A veure, què ens portes avui?
8: Pues bueno, avui us porto una comèdia brutal, a més, fantàstica. En aquest cas parlem del Jovencito Frankenstein.

0: Bueno, el jovencito Frankenstein, pel·lícula del 74, sembla que no se m'han callat una mica en los 70.
1: Sí, tu. També, sí. L'Exorcista era també del 74.
0: Bueno, i la de Noche, Fiebre del Sábado Noche, igual. És veritat. Vull dir que també era la del 77, 78, em sembla.
2: Mm. Tenim temporada encara per anar abordant altres anys.
0: No, saps què passa? Que és veritat que hi ha molts clàssics que són... A veure, hi ha clàssics en totes les èpoques. Però, clar, los 70 tenen pel·lícules com aquesta, que, a més, és una comèdia que està considerada entre les 100 millors pel·lícules de la història. Ai. Està amb el número 26. O sigui que està considerada una gran comèdia, no? És una pel·lícula del 74, dirigida per Mel Brooks. Mel Brooks, que és un director que ha complert 100 anys i està fent una seqüela d'una de les seves pel·lícules.
1: Sí, encara està en actiu, eh?
0: Sí, sí, està, ja sembla el senyor que... I la història, doncs, bueno, és anar una altra vegada a aquell Frankenstein del 31. I què ha fet aquest home? Què va fer aquest home? Doncs aquest home va agafar i va fer uns... O sigui, el mateix... o sigui, va agafar el senyor que es diu... A veure si ho trobo per aquí, perquè lo de los noms ja és una mica més... El senyor Ken Strickfaden, que era el que va dissenyar el 31 la pel·lícula de Frankenstein. Mm. Clar, el Mel Brooks va trobar que aquest senyor estava encara viu, i què va fer? Pues va agafar i li va demanar tot el que tenia de la pel·lícula del 31. I va fer igual que la pel·lícula del 31, sobretot la part on converteixen amb el Frankenstein i tot això. Mel Brooks també va fer la pel·lícula en blanc i negre, cosa que els estudis, que al principi era Paramount, però no li van acceptar el pressupost, i al final la va agafar 20th Century Fox. Què va fer? Pues fer-la en blanc i negre, fer-la, a més, amb unes tonalitats, una fotografia i una línia molt d'aquella època, i va convertir una pel·lícula que van fer moltes versions de Frankenstein en una comèdia bestial. Una pel·lícula que, a més, fins ara, si la veus ara, et rius molt.
1: No sé què li devia semblar a aquest nom que no he pogut recordar, perquè era bastant complicat, sí. Que va fer la pel·lícula el 31, que reversionessin la seva pel·lícula i que la convertissin en una comèdia.
0: Sí, bueno...
1: No sé què li devia semblar.
0: Bueno, és que aquest senyor no era el director, eh? Aquest senyor és el que va fer el... Vull dir, qüestió de vestuari, de muntatge...
1: D'acord.
0: Era el senyor que ja era un home que per aquella època, o sigui, parlem del 74, doncs ja tindria els seus 80 llargs. Mm. Clar, el senyor Mel Brooks va començar a investigar i va veure que aquest senyor estava, i aquest senyor se va quedar amb moltes coses de l'estudi i van poder fer, o sigui, tot el que surt a la pel·lícula és original de la del 31. Vull dir que...
1: El decorat,
0: sobretot, sí, sobretot la part on fan el Frankenstein, no, diem.
1: Sí, ara sembla molt evident, no?, però trobo que és una bona estratègia agafar una història que sempre l'hem conegut a través del terror, la foscor... Mm. Es queda amb l'essència de la... No, vull dir, no és irrespectuós amb el relat de Mary Shelley, vull dir, és fosc, però... li otorga una comèdia molt, molt curiosa. Mario, perquè la gent entengui, segur que l'han vist, sí, molt, sí. De la gent que ens escolta,
0: exacte.
1: Perquè la gent entengui...

0: i el to d'aquesta pel·lícula. Abans tenies un enrenou amb els noms i tot plegat. Sí. A la pel·lícula també hi ha bastant enrenou, en aquest sentit.
1: Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor.
0: Igor.
1: A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe?
0: Tot plegat perquè renega del seu cognom, llavors l'interpreta sonorament d'una manera diferent a Frankenstein, que és el que conem.
2: Bueno, és que l'autèntic Frankenstein és el seu avi i el renega de lo que va fer. Lo que passa és que una vegada arriba allà, al castell, pues, veu que pot fer-lo. I què fa? Pues, intentar crear vida de trossos morts, no?
3: Aquí el guionista té una doble responsabilitat, sí, no?, en aquesta pel·lícula.
2: Sí, a veure, el guionista va ser ell amb el Gene Wilder, que és un dels actors, que anava a dir ara el nom dels actors, el Gene Wilder, que fa del doctor Frankenstein o Frankenstein, a Peter Boyle, que fa de monstre, Martin Feldman, britànic i, a més, un home que, per desgràcia, va morir jove, però que dida que toma a nivell de comèdia, la va petar, vull dir. Terry Gard, en aquella època, que fa de l'atractiva Inga, que és la que ajudant, diguem, del doctor. La Cloris Leachman, que és la que cada vegada que es diu Frau Blücher, doncs els cavalls comencen allà. Cada vegada que diuen Blücher, doncs els cavalls comencen allà
0: a revolucionar-se,
2: no? Madeleine Kahn, que és la que fa la nòvia del doctor, del Gene Wilder, i el Gene Hackman, que fa un papelet, i ara famós per aquella època, però mira, li va fer gràcia, i fa de sec, que és quan arriba a l'època, o sigui, a la pel·lícula de Frankenstein, quan arriba a aquell puesto al Frankenstein, li comença a tirar la sopa calenta, i bueno, li fa les miliones, no?
0: Gene Wilder, que va guanyar popularitat amb una pel·lícula, crec que és una mica anterior a aquesta que comentem avui, que és la de Willy Wonka original, no?
2: Sí, exacte. De sí, era de...
0: D'1,
2: sí. Lo que passa és que aquesta pel·lícula no va tindre massa èxit. El senyor Gene Wilder amb aquesta pel·lícula va començar una altra vegada, perquè havia fet aquesta, i amb el Gene Hackman la de Sillas de Montar Caliente, que tampoc va tindre massa èxit, que també era guion de tots dos, i clar, què va passar? Pues que amb aquesta pel·lícula pues, va ser... O
0: sigui, un abans i un després.
2: Sí, és una pel·lícula que va costar 2.800.000 euros, dòlars, i va recaudar més de 86 milions. O sigui que parlem d'una pel·lícula que va tindre molt d'èxit. Clar, el que va fer Mel Brooks, sobretot, és l'estètica i cuidar molt, dintre d'una comèdia, convertir-la en una pel·lícula, pues, diem, de nom, no? Una pel·lícula amb uns decorats i tot molt ben fet. Vull dir, ell no volia fer una comèdia ja en plan tonto, no? Volia fer alguna cosa.
0: Sí, jo crec que sempre ha passat això, que la comèdia a vegades se les ha fet de menys, no? Ha costat més tenir-la al mateix esglaó que altres gèneres, i en aquest cas ho va demostrar als 70, que fent una comèdia no calia només centrar-nos en l'argument ni en els diàlegs, sinó que també la podies vestir amb uns decorats molt treballats, amb unes bones interpretacions, amb uns bons vestuaris, però és veritat que els diàlegs són molt bons.
2: És que són molt bons.
0: Escoltem una altra, va.
4: Muerto hace 3 años. Muerto hace 2 años. Muerto hace 6 meses. Recién muerto.
5: ¡Hola! Nadie me quiere. Nadie se preocupa por mí.
0: I ben doblat, eh?
2: Sí, sí. Bueno, és que en aquella època havia molts dobladors. No és que avui no los hagi, però coneixo algun, i la veritat és que ha canviat molt, eh? Hi ha pel·lícules que no... Vosaltres, quan aneu al cinema i tal... No sé si us doneu compte que hi ha veus que no...
3: Sí,
2: no,
3: com molt forçades...
2: Exacte, que no entren massa amb el personatge, no?
0: Jo crec que sí, cada cop està creixent més la versió original. Vull dir, cada cop hi ha més sessions als cinemes, inclús comercials, que abans costava molt trobar versions originals als cinemes comercials. Cada cop n'hi ha més perquè crec que la gent aposta.
2: Sí, la majoria ara de cineses, tots aquests, tots fan sempre diverses versions, o sigui, diverses Hores, que fan versió original subtitulada, sí, sí.
3: I és interessant també aquest paper de la comèdia per denunciar coses que realment doncs, són serioses, no? I el que deia, el que ara escoltàvem en aquest diàleg, n'és un gran exemple, perquè quan una persona es mor tots ens posem les mans al cap. Ara penso en artistes, no? Per exemple,

i tots s'omplen els diaris, etc. Però clar, la vida de tothom continua i passa un any i ja no te'n recordes d'aquesta falta, no? I és una manera, doncs, d'expressar una cosa que és una realitat diària dels humans.

0: parlem en un futur, però aquesta ja t'he dit que per mi és una de les millors comèdies amb les que, si les veus avui en dia, segueixes reient i passant-lo bé.
1: Ara comentaves aquesta posició número 26 entre una de les millors pel·lícules de la història. En aquell any, el 74, també va tenir un reconeixement immediat o se li ha donat cert valor posteriorment?
0: No, aquesta va tindre bastant reconeixement en aquell moment. Lo que passa és que és veritat que als Oscars va estar, em sembla que va tindre 2 nominacions i em sembla que no va guanyar cap. Sobretot a nivell, pues, això de producció i no sé si el guió tal com estava, però no va tindre massa èxit a nivell de premis. Va tindre alguns a nivell, pues, no sé si globus, però sobretot dintre de la indústria, sí que va tindre alguns premis, però no va ser una de les pel·lícules molt reconegudes a nivell premis. Però bueno, vam parlar de L'Exorcista també, que tenia 10 o 11 Oscars, va guanyar 2 i sobretot per qüestions tècniques.
1: Sí, això dels premis ja ho diem, que a vegades donen cert reconeixement, però no sempre els hem agafat al peu de la lletra.
2: L'èxit a les taquilles, per això, indiscutible, ho comentava també. Aquests 8 milions, no?
0: Sí, sí.
1: No, 80 milions.
0: No, 86 milions va recaudar.
2: Perdona.
1: Sí, sí. Amb un pressupost que ara ja no es veu, eh? Aquests 2 milions.
0: Seria impossible. Vull dir que això lo fan pocs directors.
1: Escoltem un últim fragment d'aquesta pel·lícula i el Mario remata el jovencito Frankenstein amb una curiositat més.
3: ¿Le apetecería un brandy antes de retirarse?
4: No. Gracias.
3: ¿Leche caliente? Tal vez.
4: No. Muchas gracias. No, gracias.
3: ¿Chocolate?
4: Nada. Gracias. Estoy un poco cansado.
3: Le deseo
4: buenas noches.
0: La veritat, s'aguanta molt bé. I bueno, hi ha alguns moments de la pel·lícula, bueno, tota la pel·lícula, perquè hi ha alguns, com la de l'estació, que s'està despedint de la nòvia, bueno, que és per morir-te.
1: És veritat, aquesta sí que la recordo, perquè la vaig veure fa temps aquesta pel·lícula i recordo que hi ha moltes coses encara actuals, no? Perquè li vol fer un petó als llavis i la dona li diu, no, els llavis no, que els tinc pintats, aquí tampoc, que m'he posat maquillatge...
0: El cabell, no, que estic... Les ungles, no? Perquè, o sigui, és una passada. Bueno, si voleu rematar, la química i les improvisacions dels actors, perquè improvisàvem moltes vegades, va fer que tota la part tècnica, tots els que estaven a darrere, a part de que hi ha molts bloggers d'aquests que ells mateixos riuen, no paraven de riure. Què va fer? Sempre són llegendes, però no se sap. Segons diuen, a tots els tècnics que estaven rodant la pel·lícula les van posar un mocador a la boca perquè no... perquè s'aguantessin el riure mentre el rodatge. Vull dir que
1: si no hauria entrat pels micròfons, no?
0: Exacte, bueno, clar, és que no paraven de riure. Ja t'he dit, si mires per YouTube, és que veus moments que ells mateixos és que no s'aguanten el riure, vull dir, és que tenen que explotar.
1: Són aquestes llegendes urbanes que, com no fan mal a ningú, decidim creure-les i són molt divertides. Que realment tot l'equip estigués amb un mocador a la boca per...
0: I és que, a més, si t'imagines allà amb el rodatge, té que ser bestial, vull dir.
1: Sí, una gran pel·lícula.
2: Al final també acostumats a això, a un personatge que està relacionat amb el terror, portar-li la comèdia d'aquesta manera, evidentment jo també entenc i em vull creure que realment hi havia aquests riures, no?, d'estar anillants en un moment en què estàs treballant, que també suposo que et posa en situació a ells i dona més joc després a la improvisació.
0: No, totalment, i bueno, jo suposo que això no passa només amb aquesta pel·lícula. Hi ha moltes comèdies que no s'aguanten el riure i clar, hi veus allà toma tras toma tras toma, perquè és que no hi ha manera. Quan et mires, bum, ja està rient.
1: Les tomes falses, no?, que es diuen.
0: Exacte.
1: I el monstre, perquè clar, amb 2 milions de pressupost, com el construeixen?
0: Bueno, el monstre, mira, com era en blanc i negre, el que van fer és pintar-lo de verd. Era una pel·lícula en blanc i negre. Perquè diu, segons el Seck i el Mel Brooks, deia que ressaltava més la cara, sobretot, del monstre. Però el van pintar, o sigui, estava pintat de verd, el Peter Boyle. I només per acabar, hi ha un grup, que es diu Aerosmith, que quan van veure la pel·lícula, hi ha un moment que el senyor Martin Feldman diu Walk This Way, que és Camineu per aquí, i quan la van veure... van començar a escriure la lletra d'una pel·lícula, d'una cançó molt famosa d'aquest grup, d'Aerosmith, que es diu Walk This Way.
2: Va servir d'inspiració, Aerosmith.
1: Sí, una clocada d'ullet, no?
0: Sí, a la pel·lícula.
1: Molt interessant.
2: Molt bé. Doncs aquesta és la pel·lícula Jovencito Frankenstein que ens ha portat avui el Mario Herrera. 3 seccions en què hem estat reivindicant les pel·lícules dels anys 70.
0: Exacte.
2: Que està bé, està molt bé fer-ho. Mario, moltíssimes gràcies. Divendres vinentment. Bon cap de setmana.
0: Fins la setmana que ve, igualment.
5: La brúixola, el so de la tarda a Onda Cero Catalunya.

0: Ara a la brúixola els proposem el següent titular. Una pròtesi feta exactament per a un pacient. La reproducció d'un tumor que permet als cirurgians assajar una operació abans d'entrar a quiròfan, o fins i tot un nadó imprès en 3D per simular un part complicat. Més que un titular, en són tres. I no és la medicina del futur, és tecnologia que ja existeix i que ara Catalunya vol portar un pas més enllà. L'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar i el Consorci de la Zona Franca han decidit ajuntar metges, enginyers i màquines d'impressió 3D en un mateix projecte. La idea és senzilla d'explicar, tot i que no t'han de fer, evidentment, que una necessitat que aparegui en un hospital es pugui convertir en una peça real i feta a mida. En parlarem amb dues peces de la col·laboració que ha fet possible l'aposta per la impressió 3D en l'àmbit mèdic. D'una banda, saludem el Toni Gilabert, és director d'innovació de l'Hospital del Mar. Senyor Gilabert, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: I de l'altra banda, saludem a Jorge Fernández, director d'innovació de l'Hospital Clínic de Barcelona. Senyor Fernández, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: A veure, posàvem exemples concrets a la introducció. Expliqueu-nos vosaltres, Toni, mateix, per exemple, les aplicacions que permet la impressió 3D i un fet que és difícil d'aconseguir amb una altra tecnologia.
1: Bé, de fet, nosaltres... Les aplicacions, perquè s'entenguin fàcilment, podríem dir, hi ha tres aplicacions. Una, que és l'aplicació assistencial, probablement la més interessant, que consisteix en poder fer models anatòmics, reproduir estructures corporals per poder millorar el que seria les planificacions quirúrgiques a l'hora d'operar a un determinat pacient. Això seria una part molt important. Després també hi ha aspectes lligats a la docència, perquè totes aquestes coses normalment s'han de preparar, es poden fer simulacions, no és la primera vegada que veus un òrgan, el pots assajar fora, per tant, això pels metges és una poder veure les coses en 3D i tocar-les és un tema que també per planificar i per docència molt bé, i després també en temes de recerca i d'innovació, no? Des del punt de vista tant de poder dissenyar nous elements, provar nous materials, etcètera, etcètera. Per tant, aquestes serien les grans aplicacions a gran traç i després podríem entrar en casos d'ús més específics.
3: Mm. Entenc, Jorge, però que no totes les intervencions dels hospitals requeriran d'aquesta tecnologia. Serà per algunes puntuals que pel fet de ser un assaig o perquè se necessita una peça feta a mida, doncs serà interessant implementar aquesta tecnologia.
2: Sí, así es. El valor que tiene la tecnología es que nos permite hacer cosas de forma personalizada y en algunos casos lo que nos permite sobre todo es hacer piezas para una única persona, pero también, como decía Tony, para preparar las cirugías. Preparamos las cirugías y esto a los cirujanos lo que les permite es saber lo que se van a encontrar, se reduce el tiempo quirúrgico en quirófano, se reduce el tiempo de sangrado. O sea, todos son beneficios tanto para los profesionales como para los pacientes.
3: Mm-hmm. Clar, abans de la introducció parlàvem de prótesis fetes a mida pels pacients, que entenc que això també és interessant, és a dir, que són peces que neixen d'una impressora però que acaben dins del cos humà. M'agradaria que em parléssiu, Toni, per exemple, de materials i, d'altra banda, de la legalitat de tot plegat o el procés que s'ha de passar perquè una peça doncs, pugui acabar dins del cos d'un pacient.
1: Bé, sí, això, com ara deies, això no és fàcil perquè són productes sanitaris. De fet, per això, aquesta col·laboració entre l'Hospital del Mar i l'Hospital Clínic amb el Consorci de la Zona Franca, amb tota la tecnologia, ens permet afrontar aquest repte amb garanties, però sí que és veritat que nosaltres ara tenim un procés que és que hem de per certificar, que es diu, no?, tant les instal·lacions com la nostra activitat per poder fer producte sanitari d'aquest que comentaves tu ara, que es posa a dins de l'organisme, a dins del pacient o que toca en una operació. Per tant, ara nosaltres tenim un procés que ens donarà uns mesos, que ja estem treballant. Després el Jorge s'ho pot explicar amb més detall, però estem parlant de desenes de documents de qualitat, de seguretat, que garanteixen que l'autoritat competent, no? En aquest cas l'administració, ens pugui autoritzar per poder fer aquest tipus d'activitat. Per tant, ara nosaltres estem centrats en activitat més de simulació, més de recerca i, sobretot, de

0: preparació de pròtesis i per a l'entrenament i per a aquesta planificació quirúrgica sense tocar d'entrada al pacient, fins que en aquests 5 o 6 mesos puguem tenir aquesta certificació i, per tant, aquestes instal·lacions tan tecnològicament avançades que disposem en el Consorci de la Zona Franca les puguem ja també aplicar en aquest tipus de materials.
1: Jorge, com de gran és el canvi de fer aquesta mida exacta del pacient a agafar una pròtesi d'una, podríem dir, talla genèrica?
2: Bueno, es muy distinto, ¿no? Es la diferencia entre comprarte un traje en el Corte Inglés y hacerte la medida, ¿no? O sea, es la pieza que es exactamente para ti, que se ha estudiado para que sea perfecta en tu cuerpo, y esto es lo que permite que a largo plazo las consecuencias sean más positivas para el paciente.
3: Clar, parlàvem d'aquestes pròtesis que ara ens explicava el Toni, que encara queden uns mesos per veure-les dins de pacients. Deia 5-6, per tant, crec que encara és un marge, diguéssim, força a curt termini. Però clar, Jorge, si parlem dels materials, entenc que en el cas dels assajos pels cirurgians, doncs s'han de replicar textures que podem trobar en els cossos humans i no estaríem parlant dels plàstics habituals que tenim a les impressores que algú pot tenir a casa o a les copisteries. Estem parlant de materials específics.
2: Correcto. El tipo de materiales que están a disposición de los usos médicos son distintos. Si hubiéramos hablado hace 10 años, pues estaríamos hablando de un único tipo de material. Si hablamos ahora, pues cada vez aparecen nuevos tipos de materiales que se pueden imprimir en este tipo de impresoras, ¿no? Por ejemplo, resina y otros más, y cada vez materiales más sofisticados, como puede ser el titanio, ¿no? Es decir, son nuevos materiales que hace 10 años no teníamos y que seguramente dentro de 5 o 10 años tendremos nuevos materiales que nos permitan nuevas aplicaciones. Y a mí me gusta particularmente hablar de un tipo de material que es el material digital, podría decirlo de alguna forma. Es decir, en algunos casos se puede imprimir las piezas, pero en otros también se pueden visualizar en forma digital. No es necesaria la impresión tridimensional, digamos, en modelo físico, sino simplemente con el 3D modelo digital ayuda a los cirujanos y a los médicos a realizar sus operativas diarias.
3: I encara és més ràpid, no?, perquè ens saltem aquest pas de la impressió i els materials. Toni, una consulta pel que fa al procés de tot plegat, és a dir, imaginem que un cirurgià requereix d'una peça feta a impressió 3D per assajar, doncs el que dèiem, una intervenció que farà un pacient real. Quin és el procés? Com es demana aquesta peça? Des d'on s'executa l'ordre? I quin és el termini, més o menys, perquè aquesta peça arribi i el cirurgià doncs pugui començar amb els assajos preparatius?
0: Bé, sí, això parteix d'una necessitat d'un cirurgià o d'un metge que necessita algun tipus d'aquests articles o productes, i llavors això a través dels departaments d'innovació el que fem és posar a disposició i de treballar conjuntament el que serien els clínics, els cirurgians, els metges, tot aquest personal, junt amb enginyers biomèdics i també persones d'innovació, que el que fan és estudiar aquest model. Aquí també participen, com deia ara el Jorge, els radiòlegs, perquè tot el tema de la imatge és fonamental per poder fer un 3D. Es necessita aquesta imatge. Ens posem a treballar conjuntament. És a dir, això és un treball multidisciplinar de compartició de talents, enginyers, clínics, experts en imatge, que es posen a treballar per dir, escolta, anem a dissenyar el que a tu ens estàs dient, nosaltres ho interpretem, ho traduïm a uns models matemàtics, més uns models que el que fan és aquesta tridimensionalitat, i t'ho posem sobre la taula, ho anem retocant, fins que és exactament allò que vol el clínic. Això pot tardar des de dies fins a setmanes en funció també de la dificultat que pugui tindre doncs, una determinada operació.
1: Una de les coses interessants en què no parleu és que no només parleu de peces per això, dèiem, implementar, utilitzar durant una intervenció, fer assajos per part de cirurgians, sinó que també podeu recrear patologies, òrgans o situacions clíniques perquè els professionals practiquin sense haver-hi de posar un pacient. No sé si això obre també la porta a tot el que és educació i si això pot arribar també a les universitats.
2: Por supuesto, esto es una de las tres utilizaciones que comentaba Tony antes, ¿no? Que es lo que llamamos la

0: la formación, la docencia, ¿no? Es decir, hay cosas, hay piezas que hoy en día cuesta mucho tenerlas y las podemos pagar para algunas cosas, pero si somos capaces de hacer recreaciones, simulaciones con materiales más económicos, más baratos, que nos sirve para entrenar tanto a profesionales como a estudiantes, esto tiene su valor. Esto ya está ocurriendo en el Hospital Clínic y en la Universidad de Barcelona. Cada vez más se entrenan así los profesionales y los estudiantes para encontrarse la primera vez que se lo encuentran, que no sea la primera vez.
1: Veiem, marge, per tant, en aquesta tecnologia aplicada al camp de la salut. Ara, per el que comentava la Lola, no? Per introduir-ho en el camp de l'educació, abans el Toni parlava d'aquests 6 mesos on podrem començar a veure pròtesis que es faran a mida pels pacients i que es podran implementar. On està el límit, Toni, d'aquesta tecnologia? Perquè, clar, parlem de coses concretes, entenc que hi ha limitacions per fer algun tipus de teixit, fins i tot òrgans que puguin arribar a funcionar, que això seria increïble. Entenc que encara hem de tocar de peus a terra i no avançar-nos, no?
2: Sí, no, jo crec que ara no és això del que estem parlant. Ara el que estem parlant és bàsicament de modelar amb imatges 3D òrgans o ossos o aquestes coses, no? O cranis o mandíbules, amb això per utilitzar-ho bàsicament en planificació quirúrgica, com dèiem abans, en formació. No, aquest és ara l'element. El que sí que sí, ara quan deies els límits, clar, tots pensem a vegades en el límit tecnològic i fins on pot arribar la tecnologia, la implantació, però el que sí que home, sí que té límit, però que és, jo crec, la gràcia o l'important d'aquest projecte és que sí que podríem dir que té un límit lluny quan estem parlant d'acumular i de posar conjuntament el talent a treballar. És a dir, diferents enginyers biomèdics, diferents clínics de diferents hospitals en un entorn col·laboratiu on després hi pot venir, o és la intenció de que puguin venir altres centres a poder fer tot això. I aquí sí que el límit, no m'atreviria a dir-ho, però podríem dir que es pot créixer molt amb això, perquè estem parlant d'escalabilitat, estem parlant de sostenibilitat, estem parlant de fer servir les coses amb una eficiència màxima, amb aquesta compartició de talent entre enginyeria i coneixement clínic, amb la tecnologia. Bueno, aquí sí que jo crec que tenim realment una gran oportunitat i una gran potencialitat.
3: Mm-hmm. Doncs des d'aquí celebrem aquesta col·laboració, com dèiem, amb l'Hospital Clínic, l'Hospital del Mar i el Consorci de la Zona Franca, que permet aquesta impressió 3D, que com deien, es pot anar directament, ajuda directa als pacients, però també per fer recerca i per la docència. N'hem parlat amb Toni Gilabert, és director d'innovació de l'Hospital del Mar, i amb Jorge Fernández, director d'innovació de l'Hospital Clínic de Barcelona. Moltíssimes gràcies als dos. Bona tarda, èxits.
4: Moltes gràcies
5: a vosaltres. Yo no me como ni un atasco. Yo soy motero, motero.
6: Yo hago lo mismo, pagando menos. Yo soy mutuero, mutuero.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuero, mutuero.
7: Condiciones en mutua.es.
8: Ay, mi Paco. Mi Paco nunca falla.
9: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
10: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
11: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
10: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
11: Llama a Verisure al 900-272-272.
8: Verisure.
12: Barcelona torna a ser la capital literària un any més amb motiu del lliurament del Premi Planeta.
13: Cuando el viento hable. Ángela Luz Banzas.
14: Permitan que justamente aproveche esta oportunidad de estar aquí para subrayar la importancia que tienen las bibliotecas dentro de los hospitales.
13: Corresponde a la novela titulada Vera, una historia de amor, cuyo autor es Juan del Val.
15: Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estava completament destinada al fracasso.
12: Com cada 15 d'octubre, Onda Cero Catalunya emetrà una programació especial des del Palau número 1 de Fira de Barcelona.

0: a combatre malalties i finalment un dron que neutralitza els mosquits. Ens quedàvem també amb aquesta dada que ens comentava, 600.000 persones de mitjana moren a l'any arran de les infeccions causades per mosquits. Una dada que sorprèn bastant. Javi Puzle, moltíssimes gràcies, com sempre, d'aquí un mes tornem. Gràcies, bones tardes.
1: Moltes gràcies, bona tarda.
2: La brúixola, el so de la tarda a Onda Cero Catalunya.
0: Doncs nosaltres tanquem aquí aquest passeig per diverses escenes. Des que vam començar la temporada hem parlat, evidentment, de moltes més altres qüestions i ho seguirem fent a partir de demà a les 7 de la tarda. Jo marxo uns dies, però deixo aquí al capdavant de tot plegat el meu company, el Joan Valentín, que els acompanyarà amb tota la informació i també l'entreteniment els divendres a Cultura, que ja saben que la música és el seu plat fort. I res, nosaltres jo torno la setmana vinent, però molta actualitat, sobretot en un moment en què políticament també tenim molt i molt i molt a comentar. Que vagi molt bé, molt bona setmana.
2: Cada tarda a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola amb Lola Sorribas.

0: que estan atents a que ningú incompleixi aquesta norma, però clar, hi ha l'aigua del mar pel mig. Com es controla?
1: Val, normalment els àrbitres aquest tema el controlen mirant el pivotatge que fa la persona. Normalment quan corres notes que el cos va saltant. En canvi, quan estàs marxant sobre l'aigua, veus que la persona va més lineal.
0: A les capacitats físiques de tot competidor, entenc que caldrà sumar-li en aquesta disciplina un element que no podeu controlar, que són les corrents marines, és a dir, l'estat de la mar, clar.
1: Sí, bueno, és un dels temes que tant les corrents marines com les onades, doncs, són temes doncs, que afecten molt a l'hora de fer doncs, un temps o el que sigui. No? Llavors, en funció de com està l'aigua, doncs, apliques una tècnica o n'apliques una altra.
0: Sembla de perogrullo, que diem en castellà, però entenc que s'han de fer aquestes competicions amb bandera verda. Entenc que la groga ja anul·la qualsevol tipus de competició, o no?
1: No.
0: Ah, no?
1: No.
0: Carai, valents.
1: És el que toca. I normalment, si hi ha bandera vermella, sí, però si hi ha bandera groga, es continua fent.
0: Caram. Ets competidor, tot i la teva edat, que tenim la mateixa, no la desvetllarem, si em permets. quines modalitats i categories existeixen? Perquè tu has guanyat el binomi de 800 metres.
1: Sí.
0: Binomi, sí. Entenc que és per parelles, clar.
1: Sí. És un compost de dues persones que van totalment juntes i, per dir-ho d'alguna manera, una de les dues persones va tallant l'aigua i l'altra va al darrere descansant. Llavors, quan arriba un punt, estratègicament, es fa el canvi.
0: I han d'arribar juntes o només que arribi un dels dos guanya el binomi?
1: No pots anar separat més d'un metre.
0: Ah, caram. A part d'aquesta, quines modalitats i categories hi ha més?
1: Doncs,
0: entenc que la individual, clar.
1: Sí. De binomi, també hi ha el binomi 200, que es pot fer, el que passa que hi ha anys que es fa i anys que no es fa, vull dir, això ho decideix el Comitè de Marxa Aquàtica, que decideix les proves que es faran cada any. Llavors, hi ha el binomi aquest de 200, llavors hi ha el 200 individual, llavors hi ha el que seria el 50 amb rem.
0: Perdona'm?
1: Amb pala, 50 amb pala.
0: Ah, perquè també hi ha modalitat on s'introdueix la pala, és a dir, el rem, per entendre's.
1: Sí, exacte.
0: És a dir, el mateix, exactament el mateix que el sense el rem, però per ajudar-te amb una pala, amb un rem, sí?
1: Exacte, que llavors necessito una tècnica molt més acurada.
0: Ah, carai. Entenc que les capacitats físiques de qualsevol competidor se li ha d'afegir l'habilitat, no? És a dir, potència, però també habilitat.
1: Sí, evidentment. Vull dir, depèn de la modalitat, doncs necessites doncs, tindre molta resistència o molta velocitat. I llavors bàsicament és la tècnica, no? O sigui, això pot explicar doncs, que, per exemple, la persona més jove que tenim dintre la selecció catalana té 17 anys i la persona més gran en té 58.
0: Tu has guanyat amb una parella moltíssim més jove, fins al punt que podria ser el teu fill.
1: Sí.
0: És a dir, que l'edat no és una condició. Per
1: no,
0: practicar
1: no,
0: la marxa, dic.
1: No, és cap condició. Vull dir, l'edat... Hi ha molta gent, ja et dic, amb una selecció normal no hi ha aquestes diferències d'edat que t'he explicat, doncs, de 17 anys fins a 58, que és la persona més gran que hi ha a la selecció. Això vol dir que és una activitat que pot fer tothom. Això sí, per estar en una selecció o estar competint, doncs necessites doncs, un entrenament, una dieta, vull dir... Tot el normal de qualsevol competició d'alt nivell, no?
0: Les competicions, a quin àmbit geogràfic s'estan jugant? Únicament a nivell català, a nivell estatal, a nivell europeu, a nivell mundial?
1: Mira, actualment, el que és competició, en aquests moments, hi ha el que és França, que és l'equip més

0: potent que hi ha, perquè allà tenen uns 20.000 practicants.
1: 20.000 practicants? Déu-n'hi-do.
0: Sí. Sí, això els dona un marge d'elecció molt més ampli que no pas el que tenim aquí a Catalunya. Després vindrien Argèlia i Tunísia, que també són molt forts. Després tenim Itàlia i també tenim Alemanya. Que Alemanya és un cas peculiar perquè ells ho practiquen amb llacs.
1: De la resta de l'Estat teniu notícia de que existeixi algun tipus de practicant d'aquesta disciplina?
0: Bueno, de fet, des de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya vam crear tot un equip d'instructors i hem format monitors tant a Ses Illes com a València com a Andalusia.
1: Per què és aquesta adscripció a la Federació Catalana d'Entitats Excursionistes? Perquè, clar, vent-hi l'aigua del mar pel mig sorprèn una mica, no? Que s'anomeni, o que sigui sota el paraigües d'una nomenclatura que inclou la paraula excursió, no?
0: Bueno, en veritat, nosaltres tenim... O sigui, estem començant a desenvolupar un projecte que són els senders aquàtics. Val? Que llavors, per dir-ho de manera, nosaltres no deixem de tocar el terra mai.
1: Ja t'entenc. Hi hagi o no hi hagi aigua. És com si plogués a lo bèstia, no?
0: Bueno, també fem barrancs, no? Per dir-ho d'una manera. Clar. O sigui, també xafem neu, que també és aigua, no?
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Estava pensant que també la marxa aquàtica... Home, no a nivell de competició, però és una excel·lent pràctica per recuperar lesions, oi?
0: Sí. De fet, hi ha tot una vessant de la marxa aquàtica, que és la vessant de salut. No? Jo podria dir, en un cas, pot ser el meu, però per dir-ho d'alguna manera, vull dir que és el més fàcil d'explicar per mi. Doncs jo, vull dir, tenia hipertensió, vull dir, era prediabètic, i des que estic fent marxa aquàtica, els anàlisis m'han sortit de conya tots.
1: Ostres!
0: Però clar, també és degut a canvis de dieta, vull dir, que no és només la marxa aquàtica, és fer esport en si, no?
1: Ja.
0: Llavors, hi ha molta gent amb lesions que al ser una activitat que no té, si no ho fas competitivament, no té cap tipus d'impacte. Llavors, això t'ajuda a muscular tot el cos, perquè en veritat estàs bellugant tot el cos. I
1: fer cardio.
0: Exacte, fer cardio i sense cap tipus de lesió.
1: Clar. Ara, també et dic una cosa. Està limitada per la climatologia, i no parlo únicament del que dèiem abans, del mar mogut. No. Estic parlant del fred, també. O correu o practiqueu i competiu amb neopren o l'hivern?
0: A competició no se'n fa a l'hivern,
1: però sí que
0: es fa marxa aquàtica a l'hivern. Ens posem neoprè i anem a entrenar. Pràcticament s'entrena tot l'any.
1: Lluitar contra el cronòmetre sense córrer, sempre un peu al terra, és a dir, com la marxa atlètica, però dins del mar. És la marxa aquàtica, un esport de competició i una pràctica d'allò més saludable i recomanable a l'hora de fer exercici, sigui quin sigui el tipus de físic i l'edat que es tingui. Doncs per molts anys amb salut i èxit, Josep Maria Silvestre, i gràcies de debò per atendre'ns.
0: Gràcies a tots vosaltres.
2: Barcelona torna a ser la capital literària un any més amb motiu del lliurament del Premi Planeta.
3: Cuando el viento hable. Ángela Luz Banzas.
4: Permitan que justamente aproveche esta oportunidad de estar aquí para subrayar la importancia que tienen las bibliotecas dentro de los hospitales.
3: Corresponde a la novela titulada Vera, una historia de amor, cuyo autor es Juan del Val.
5: Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estava completament destinada al fracasso.
2: Com cada 15 d'octubre, Onda Cero Catalunya emetrà una programació especial des del Palau número 1 de Fira de Barcelona, escenari enguany del 75è aniversari d'aquest prestigiós guardó. A partir de les 7 del vespre, no et perdis cap detall de la nit literària de l'any.
6: A Onda Cero Catalunya, programa especial Premi Planeta de novel·la. A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats. José Agustín Gómez.
7: L'esport ha estat utilitzat més vegades de les que voldríem com una eina política per guanyar voluntats, adeptes, canviar opinions, obrir fronteres, netejar imatges... I el futbol, com a esport de masses, no ha aconseguit escapar a aquestes intencions deshonestes. El Mundial de Qatar, el d'Argentina, són exemples de com s'ha intentat fer una neteja d'imatge global. Si busquem entre els clubs, hi ha un munt d'històries que expliquen com la política s'ha aprofitat d'aquestes entitats esportives o, fins i tot, la política ha creat clubs de futbol. El 2021, Ramon Usall, sociòleg, doctor en història, professor i escriptor, va explorar la complexa relació entre la política i alguns clubs de futbol, publicant Futbolítica, on repassava grans conflictes i moviments del darrer segle, des del nazisme al comunisme, passant per lluites anticolonialistes o dictadures. L'editorial Alta Marea acaba de publicar una nova edició de Futbolística i és una bona excusa per parlar amb el seu autor. Bona nit, Ramon.
8: Hola, bona nit, com va això?
7: Molt bé. El títol del llibre és molt clar. Futbolística. Vincle entre el futbol i
8: sí,
7: la política.
8: Futbolística. De fet, és la contracció, és la contracció d'aquestes dues paraules, futbol i política, i de fet aquest és un llibre que comentaves ara, aquesta publicació d'Alta Marea el 2021, que ha fet fortuna i que, de fet, fa que ara en surti una nova edició revisada i actualitzada després de les cinc anteriors que hi va haver. Però, de fet, aquest és un llibre que es va publicar inicialment el 2017 a través d'Ara Llibres, i que és cert que, arran d'aquesta edició d'Alta Marea, ha fet fortuna i fins i tot a l'octubre se'n va publicar la traducció al coreà, lo qual demostra que un cert interès a nivell internacional ha despertat. I sí, com bé deies, és un títol cridaner i senzill que ajunta dos idees que a priori ens poden semblar complicades de relacionar, futbol i política, però precisament això és el que el llibre intenta, no? Fer aquesta volta al món, com diu el subtítol, a través de clubs políticament singulars, per ensenyar que aquesta relació entre futbol i política al llarg de la història doncs ha sigut segurament molt més intensa del que a priori podríem pensar.
7: Suposo que la teva de formació ja professional, com a professor, doctor en història, sociòleg, t'ha portat a fer, ja des de molts anys abans de publicar el llibre, aquestes comparacions en les teves classes.
8: Exacte. No, de fet, jo crec que això neix una mica de tres passions que em defineixen i que crec que llegint el llibre el lector podrà identificar molt clarament. Una és, com bé dius, la història. Però de formació professional, perquè és la matèria que ensenyo, però al final també per passió personal i vinculada a l'esport i a la política, i concretament en l'àmbit de l'esport, el futbol, que segurament és la pràctica esportiva més global, un fet social total, des del punt de vista de la sociologia, interessantíssim. I sí, no, jo encara, és veritat que a classe, de vegades, per cridar l'atenció a l'alumnat, m'agrada doncs, posar exemples de caràcter futbolístic per remarcar alguns fets històrics, o fins i tot de la nostra actualitat més recent. Tu ara citaves, jo què sé, el Mundial de Qatar, però jo crec que no hi ha ni un sol gran conflicte al món, i ara estic pensant, per exemple, en els que... amb les guerres que fins... Bueno, no, que jo diria que continuem tenint obertes, sigui a Ucraïna o sigui a Palestina... Doncs moltes vegades un mirall per mirar aquestes realitats és precisament apropar-nos a aquests territoris a través de l'esport i en concret del futbol. I jo crec que ens permet descobrir, segurament d'una manera diferent, no és que això vulgui substituir les cròniques historiogràfiques tradicionals, però sí que és cert que, des del meu punt de vista, l'esport ens permet aproximar-nos a la crònica de la humanitat dels darrers segles d'una manera molt interessant, perquè complementa i segurament ens ajuda a entendre'ns una mica millor el que és l'explicació tradicional de la història a través dels fets políticament més rellevants. Doncs jo crec que l'esport en aquest sentit, i el futbol en concret, és de gran ajuda per acabar descobrint com és una societat o com ha sigut l'evolució històrica d'un territori.
7: I com adquireixen els clubs una ressonància política? El futbol va buscar la política va buscar el futbol?
8: Mira, jo crec que si ens fixem en el que és el terme política des del punt de vista etimològic, és a dir, allò que fa referència als afers de la por.

0: polis, els afers de la vida en comú de les persones. Jo crec que hi ha poques coses més polítiques que l'esport o que el futbol en concret, no? Jo et diria que pràcticament des dels seus orígens, al final un club de futbol no deixa de ser la representació sobre un terreny de joc d'una comunitat humana. I a mi em sembla que aquest és un acte de gran naturalesa política, no? Després podem entrar a discutir si l'esport ha d'estar vinculat a la política partidista, això que comentaves a l'entradeta, no? Aquest ús pervers que règims totalitaris, que dictadures han fet de l'esport per legitimar les seves posicions. Però jo diria que, a l'origen, el naixement d'una comunitat humana com és un club de futbol és un acte de naturalesa política molt gran. De fet, els primers clubs que fan o bé volen representar un barri, o bé una petita localitat, o bé, en d'altres casos més ambiciosos, pot ser una gran ciutat, en molts casos una comunitat religiosa, en d'altres una comunitat purament política. Per tant, jo crec que aquest nexe del futbol i de l'esport per extensió, però ara parlaríem del futbol i dels seus clubs, amb la política, és molt estret des del seu inici, no? I, per exemple, si anem a alguns dels exemples que els lectors poden trobar en aquesta futbolística, el Manchester City, que és avui un dels grans clubs de l'escenari futbolístic internacional, que a més és un club que genera certa controvèrsia perquè és propietat dels petrodòlars emiratis, curiosament és un club que va néixer a partir d'una parròquia anglicana del Manchester industrial de finals del segle XIX, amb l'objectiu d'acabar enquadrant la joventut al voltant de la parròquia, fent-li seguir el recte camí i allunyant-la, perdó, de les bandes juvenils, de les situacions socials tenses que de vegades portaven associada violència que es vivia en alguns d'aquests barris. I per tant diríem, hosti, això és un acte de naturalesa política. Com també ho és que avui sigui propietat d'un fons d'inversió emiratí que, en certa manera, estigui buscant blanquejar la imatge del seu país al món a través de l'esport, no? Jo crec que, a través d'aquest exemple, veiem molt bé aquesta naturalesa de com el futbol ens pot acabar explicant la història de la humanitat. Des de la situació que es vivia a la primera industrialització a l'Anglaterra del segle XIX fins a el blanquejament de determinats règims a través de l'esport, que és una realitat d'avui en dia.
1: Sí, tenim exemples molt clars, com per exemple l'Eslàvia de Praga, que va ser un focus de resistència durant l'ocupació nazi. Tenim, per exemple, els clubs diguem, de la part comunista, com l'Steaua de Bucarest o el Cheska de Moscou, que van ser creats per l'exèrcit o la policia i que mantenen encara aquesta identitat.
0: Sí, sí, és cert que una mica el que permeten, en molts casos com aquests que apuntes, és la crònica d'un temps i d'un país, no? Al final parlaves, per exemple, el CSKA moscovita, no? Concretament, com la majoria de CSKAs de l'espai, diguem, socialista europeu després de la Segona Guerra Mundial fins poc abans de la fi del segle XX, eren clubs vinculats als respectius exèrcits, identificats amb l'Estrella Roja, i és veritat que amb el pas del temps han conservat el nom, han conservat la simbologia, però jo crec que la identitat ha canviat profundament i fins i tot alguns dels seus seguidors més acèrrims han acabat abraçant ideologies que són absolutament contràries a aquelles que la simbologia del seu club representa, no? El cas de l'Steaua de Bucarest, en aquest sentit, és molt paradigmàtic perquè està profundament lligat a la mateixa història de Catalunya. L'Steaua, com jo suposo que molts dels oients que ens escoltaran saben, és qui li va guanyar la Copa d'Europa tristament famosa de Sevilla al Barça amb aquells penals on el seu porter, el Helmut Dukadan, va fer una actuació absolutament estel·lar perquè va arribar a parar tots els penals que li van llançar. Doncs clar, l'Esteau és el primer equip de l'Europa de l'Est que va guanyar la Copa d'Europa, la qual cosa li dona un paper rellevant des del punt de vista històric, com a mínim futbolísticament parlant, i a més aquella victòria va tenir una transcendència prou important a la Romania del Ceaușescu, que a més tenien un vincle molt estret amb el club, no? Era el club de l'exèrcit romanès, de l'exèrcit de la Romania socialista, però tenia un vincle molt estret amb la família Ceaușescu, que a més va impulsar un altre club, l'Old Scornicesti, que és un club també de la localitat natal, en aquest cas de Nicolae

0: al 900-272-272.
1: És el club de natació més antic del nostre país amb 117 anys d'història. 7.000 socis gaudeixen avui en dia d'unes instal·lacions que s'acaben de remodelar per abraçar de ple el segle XXI. Referent social a la capital catalana, però també esportiu en tot l'estat. La darrera aposta, acompanyar la campiona Mireia Belmonte als seus 5ens Jocs Olímpics. Parlem del Club Natació Barcelona i ho fem amb el seu president, Bernat Entràs Puigal. Bernat, bona nit.
2: Bona nit.
1: Quatre dades, si em permets, de l'entitat per situar-la en context històric. Fundat el 10 de novembre de 1907 per la junta que liderava i presidia el Bernat Picornell, el seu primer local social s'establia al Gimnasi Soler amb una primera quota d'abonats de dues pessetes de l'època. El club organitzà el primer partit oficial de waterpolo a Espanya, 12 de juliol de 1908. El 1920 es va construir la piscina de l'Escullera, inaugurada oficialment el 1924. El 1926 s'admet la primera dona com a sòcia. I així podríem seguir, perquè, Bernat Entràs, la història del Club Natació Barcelona és història de Barcelona, és història de Catalunya i és història d'Espanya.
2: És exactament així, és a dir, nosaltres som un club que volem estar al segle XXI, que ens estem modernitzant, però som història pura de la ciutat i de la natació catalana i espanyola, i realment l'esport d'aquest país no es pot escriure sense... La història de l'esport d'aquest país no es pot escriure sense incloure moltes pàgines del Club Natació Barcelona.
1: Entre el 1955 i el 1980 s'han remodelat successivament les instal·lacions, com no podia ser d'una altra forma, però la veritable modernització és a punt d'acabar, si no em corregeix, en aquest 2024, i on gairebé el 90% de les obres veuran el punt i final, oi?
2: Sí, és així. Nosaltres estem immersos en una etapa de remodelació integral del Club Natació Barcelona per situar les seves instal·lacions amb les condicions que requereix i que demana el segle XXI. És veritat que el club ha tingut diverses remodelacions, com tots els clubs històrics s'han anat fent a pedaços, no? I doncs, igual que en els anys 50-60 es feia la piscina salada, tan apreciada pels nostres socis, posteriorment, doncs, l'any 2003, amb els Mundials de Natació, es va fer la piscina olímpica, la piscina de 50 metres coberta, però en aquest moment, entrat ja al segle XXI, ens trobàvem amb unes instal·lacions força envellides i estem en un projecte que, com dieu, de cara a aquest mes de finals d'abril o mes de maig ens ha de portar a tenir acabada una remodelació de pràcticament totes, el 90% de les nostres instal·lacions, inclosa la recuperació de la piscina històrica de 1922, que era una piscina que necessitava un lifting i que a més feia diversos anys que estava clausurada i que significarà la recuperació d'una piscina de salts de trampolí per la ciutat de Barcelona.
1: Diversos partners han col·laborat en el finançament del projecte, alhora que el club redreça una malmesa situació econòmica impactada directament, com tants altres sectors de la vida, per la maleïda pandèmia del 20.
2: Sí, efectivament, esclar. Molts clubs esportius patim dificultats econòmiques, sobretot els clubs que ens dediquem a esports que no generen ingressos, però que en canvi generen medalles, perquè tots sabem que la natació, i molt específicament el waterpolo, està generant medalles, no? Però en canvi ens costa molt generar ingressos, i per tant patim aquestes dificultats. Malgrat tot, el diagnòstic era molt senzill. Tu no pots superar aquestes dificultats a base de pensar en petit, sinó que l'única manera és pensar en gran i fer les instal·lacions del millor club de natació del món. I en aquest sentit, al marge dels partners, jo voldria destacar l'extraordinària col·laboració i comprensió que ha tingut una administració tan important com és el Port de Barcelona, en el terreny dels quals nosaltres ocupem una concessió, per donar-nos recolzament en aquest projecte i per ajudar-nos a fer-lo viable, evidentment, amb el suport de tots aquests partners que ens han ajudat a poder finançar aquest projecte.
1: Els números actualment estan millorant, però en vermell encara. Quan estaran en negre? A quin termini treballen amb tenir, no sé si superàvit, però sí almenys dèficit zero o proper?
2: Sí, home, nosaltres ja en aquest moment ja hem tingut l'oportunitat d'elaborar un pressupost per l'any 2024 que encara no hem presentat a l'Assemblea, l'hem de presentar en breu, però que ja serà un pressupost amb ingressos superiors a les despeses, és a dir, amb superàvit per primera vegada els últims anys. I això és mercès a que l'acabament de les obres, evidentment,

0: ens permetrà potenciar enormement els nostres ingressos, i també és veritat que ens hi ajuda l'esdeveniment de la Copa Amèrica, que realment, com que tindrà lloc davant de les nostres instal·lacions, això ens permet rendibilitzar molt els nostres espais. Per tant, aquest any, efectivament, no hi ha d'haver motius perquè no puguem tancar l'any amb un superàvit significatiu, i també és cert que, afortunadament, l'any 23 el comportament dels nostres ingressos ha millorat significativament i també ens hem acostat ja a l'equilibri.
1: Ja no parlo més de números, però em queda un dubte. Amb la remodelació de pràcticament totes les instal·lacions, més d'un d'aquests 7.000 socis que potser ens està escoltant diu: i això em tocarà la butxaca en forma d'augment de quota significativa o no?
0: Doncs la nostra feina precisament va en la direcció contrària. És a dir, el nostre deure és no només donar satisfacció al soci perquè pugui gaudir de les millors instal·lacions del món, sinó que efectivament això no suposi un increment de la quota. Aquesta és la feina que estem fent, i a més, lògicament, no només no signifiqui un increment de la quota, sinó que no suposi un endeutament del club més enllà del que ja tenim, o del que pugui ser raonable i del que les pròpies entitats financeres ens poden permetre, no? I precisament, doncs, això és el que estem aconseguint. Estem aconseguint que amb tots aquests suports i amb totes les activitats que estem fent, doncs això es pugui fer sense que ho hagi de pagar la butxaca dels socis, per tant, que qualsevol persona que li agrada venir i fer esport al nostre club ho pugui fer simplement pagant una quota. Nosaltres no som un club amb drets d'ingrés significatius, ni amb accions ni res d'aquesta mena. Per tant, escolta'm, amb la quota mensual podran gaudir de les millors instal·lacions del món. Aquesta és la nostra feina i esperem que ens en sortirem ben aviat.
1: A veure, abans, quan començàvem aquest bloc econòmic, parlàvem de l'impacte de la maleïda pandèmia. Parlant de superar adversitats, senyor Entràs, l'adversitat d'avui en dia es diu sequera. Hi ha en marxa per part del govern de la Generalitat, ho sabem tots els ciutadans, un pla d'emergència que entenc que també haurà tingut d'alguna manera afectació a l'entitat, clar.
0: Naturalment. I a més hi ha un nivell de conscienciació enorme en aquesta matèria, perquè el primer que hem de fer és creure'ns-ho. El primer que hem d'entendre és que és un problema molt important i que tots hi hem de col·laborar, les entitats i els seus socis. Per tant, el primer de tot, evidentment, es parla molt d'omplir piscines. Nosaltres no tenim... en aquest sentit hem tingut una... Ja abans de la sequera hem tingut una exquisita cura, perquè justament amb aquesta remodelació hem fet uns canvis de filtres de les piscines que ens fan que aquesta aigua pràcticament no s'hagi de renovar, i a més estem intentant treballar amb la mínima evaporació possible, amb mantes tèrmiques, etc, per tal que el consum d'aigua de les piscines és pràcticament mínim, és insignificant. També, lògicament, no només hem conscienciat tots els nostres socis per fer un ús tremendament responsable de les dutxes mentre puguem utilitzar-les, perquè l'administració en algun moment ens ho pot impedir, però a més també estem reduint els cabdals perquè bueno, si surt menys aigua en gastem menys, no? I per tant estem immersos en aquesta conscienciació. Evidentment tots desitgem que plogui, però si no plou hem de contribuir a resoldre aquest problema i estalviar aigua.
1: El 2024 és recta final de cara nova, com hem parlat, però també és sinònim d'aposta al Club Natació Barcelona, d'aposta esportiva, de fet d'aposta poliesportiva, perquè igual el gran públic associa únicament el Club Natació Barcelona a l'aigua, però no és pas així. De fet, per exemple, l'equip de rugbi del Club Natació Barcelona fou el segon equip en construir-se a Catalunya i a Espanya el 1922, a la galeria de trofeus. Hi ha campionats d'Europa de waterpolo, copes del rei de rugbi, campionats estatals masculins i femenins d'atletisme i campionats europeus de pilota i de pala, per exemple. És a dir, no ens hem de quedar amb lo de la N, de CNB, perquè l'entitat és molt poliesportiva.
0: Efectivament, sobretot si mirem la nostra història, nosaltres probablement és difícil trobar un club a Catalunya o a Espanya que tingui més representants en els Jocs Olímpics, i també un club que ha tingut, afortunadament, moltes medalles olímpiques, i no solament d'esports aquàtics. En els últims anys, cada vegada la nostra activitat s'ha focalitzat més en esports aquàtics, però mantenim seccions tan importants com l'heu esmentada, no? Com la pilota, que segurament som el club més important, el segon club més important de Catalunya en pilota. Antigament, aquestes seccions històriques del rugbi i de l'atletisme han sigut importantíssimes, la secció d'atletisme de la Natació Barcelona, amb esportistes olímpics molt assenyalats, doncs forma part de la història de l'atletisme del país. I la de rugbi, efectivament, poca gent sap que el Club Natació Barcelona, a més de ser el club

0: de natació més antic d'Espanya i el degà de la natació espanyola i fundador de la Federació Espanyola. A més, és el segon club de rugby més antic d'Espanya, no? Sembla mentida aquestes anècdotes, però bueno, efectivament som un club poliesportiu, també fem el karate, també tenim vela, també tenim moltes altres seccions esportives i a part activitats com el pàdel, etc. Perquè al final nosaltres promocionem l'esport.
1: I l'aposta esportiva, i acabo, té una cirereta. L'acció esportivament poder més emblemàtica dels darrers anys, el fitxatge de la campioníssima Mireia Belmonte, a la que deia jo al principi, el Club Natació Barcelona vol acompanyar de la mà en la seva preparació per anar a aquests cinquens Jocs Olímpics de la Badalonina, oi?
0: Sí, efectivament. Aviam, la Mireia Belmonte no ens ha de fer oblidar que tenim moltíssims més esportistes amb molt de mèrit que cada dia lluiten i que alguns d'ells fins i tot estan a les portes de classificar-se o de participar en els Jocs Olímpics. Nosaltres tindrem participació en els Jocs Olímpics més enllà de la Mireia Belmonte. Però, evidentment, quan parlem d'una campiona com la Mireia, bueno, per nosaltres és un orgull i és un estímul extraordinari per tots nosaltres i per tots els nostres esportistes que ens hagi triat, que hagi volgut venir a casa nostra. La Mireia està fent un esforç extraordinari per intentar poder-se classificar pels Jocs Olímpics. No és una tasca senzilla, perquè ella ha passat moltes dificultats, i té el nostre recolzament, ho aconsegueixi o no ho aconsegueixi, perquè la nostra fita amb la Mireia no és tenir només un esportista que vull anar als Jocs Olímpics, sinó també pensar en que un caràcter, una personalitat, una lluitadora i un currículum com el d'ella ha de ser una gran aportació per plantejar-nos conjuntament projectes de futur que ella mateixa està molt estimulada per portar a terme dintre de la nostra entitat. Per tant, nosaltres, el projecte amb la Mireia Belmonte és un projecte del 2024, però també amb molta il·lusió perquè pugui anar molt més enllà, i tant de bo que aquest estiu la veiem als Jocs Olímpics i la veiem amb aquest caràcter competitiu que té, i ens sorprengui a tots rebeixent de les seves cendres i dels seus èxits antics per fer-ne de nous. Potser no a l'alçada dels que va tenir, perquè són extraordinaris, però tan amunt com pugui arribar.
1: Un referent esportiu i social al país, un club de solera, tradició i història innegables, el Club Natació Barcelona, 117 anys de vida. Doncs que siguin molts, molts, molts més amb salut. Bernat Entràs, president, i gràcies per atendre'ns.
0: Moltíssimes gràcies, i així serà segur. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
3: Cuando algo te deja sin palabras, solo te sale decir ¡wow!, ¿verdad? Igual que cuando te enteras de lo completo que es el nuevo seguro para mascotas con veterinario de Línea Directa. Tengas perro o gato, incluye consultas presenciales y revisiones anuales. ¿Necesitas vacunar a tu mascota de la rabia y la tetravalente o llevarlo a urgencias? También lo tienes, porque en Onda Cero tienes los mejores consejos para tus mascotas. No te pierdas Animaliando, la sección de Carlos Rodríguez, cada miércoles en Por Fin.
4: Veo una cosita.
5: ¿Qué cosita es?
4: Empieza por la letrita L.
5: Ya lo sé, Letras del Tesoro.
6: Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
1: Doncs apa, marxem. Fins aquí aquesta edició especial de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Demà i dimecres, ja sabeu, Radio Estadio Champions. Demà Galatasaray Barça a partir de les 9, a la mateixa hora. El dimecres, Roma-Real Madrid. Nosaltres, doncs, tornarem dijous a partir de 9:15 amb una nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Fins dijous, doncs, cuideu-vos molt.
7: Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: No podrem pagar la IA, i llavors ja tornarem a l'època de l'edat de bronze. A la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
9: El coure no, perquè l'edat de coure devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure. I de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronze, l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc. De fet, no es podien ni transportar, perquè...
8: Va començar a explorar.

0: vas a Rodalies aquella època ja.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: De la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

Doncs una setmana més que intentem no només passar una bona estona, sinó que ens facin propostes de tot tipus, de llibres, de pel·lícules, de sèries, de videojocs, i tot el que ens pugui aportar doncs, unes estones de distracció, perquè ja tenim bastant amb les nostres coses, encara hem d'acabar de passar una mica de calor, però...

0: La calor es pot passar una mica més refrescadament, eh? O de forma més fresqueta, si estem veient una bona sèrie. O dues, que és el que ens porta totes les setmanes l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui em sembla que la cosa va de coetes i d'una sèrie que ja des del principi ens va impactar i que ha mantingut un nivell altíssim.
1: Altíssim, és potser de les millors sèries que hem tingut en els darrers 5-6 anys, des d'una miqueta abans de la pandèmia. Va ser una de les diguéssim, propostes més arriscades que va tenir Apple TV quan va començar a emetre ficció televisiva, el 2019. A alguns els va costar una mica enganxar-se, a mi, i em sembla que a vostè també, ens hi vam enganxar des del principi.
0: Des de la primera escena.
1: Pràcticament el primer capítol ja volíem veure els següents.
0: Sí, sí.
1: I com que ha sigut una sèrie que des del principi, les primeres temporades sí que es van emetre, crec recordar que es van emetre la primera potser tota seguida o setmanalment, no recordo, però sí que es vam enganxar. Una sèrie que, a més, on transcorreix, que és a les estrelles, allà sí que passa en fred, no com nosaltres.
0: Sí.
1: Allà passa en fred, però bueno, ja hem parlat d'ella unes quantes vegades, però és que aquest estiu hem tingut doble opció estel·lar. Comencem per la primera, que a més la segona es va estrenar justament quan la primera va acabar, la temporada. Cinquena temporada d'una sèrie, diguéssim, de l'espolón de prova d'Apple TV, una sèrie que... Això sempre ho hem parlat moltes vegades. Encara li costa arribar al tema dels premis. Premis tècnics ha tingut molts, però diguéssim que els grans premis Globus d'Or, Emmy Prime Time, encara sí, està nominada, però encara no aconsegueix un premi gran. I ja tocaria. Per què la ciència-ficció no pot jugar amb igualtat de condicions que un drama qualsevol? És un dels grans temes que aquí sempre ens plantegem en aquesta secció.
0: Sí, sí.
1: La ciència-ficció o la fantasia, que també és un altre gènere.
0: Sí.
1: Encara que, bueno, la fantasia sí que ha arribat, perquè, clar, en Joc de Trons i tota la pesca, doncs sí que ha arribat, però per què la ciència-ficció continua tenint aquesta mena de San Benito de... És que és ciència-ficció, és que esto no és un drama de verdad, no és una sèrie de...
0: Bueno, que sembla que si hi ha una nau, no?, un coet, una nau espacial o qualsevol cosa, doncs ja no té profunditat, i mira, si Project Hail Mary no té profunditat sobre mil i un factors psicològics i interpretacions fabuloses, fins i tot de la Roqueta aquella. Per tant...
1: No soc gaire tan optimista com vostè amb aquest Project Hail Mary.
0: No et va agradar?
1: Em va semblar infantiloide.
0: Ah, doncs pues mira, a mi em va agradar
1: estic molt. Potser estic dient alguna cosa impopular, però em va semblar massa infantil. No sé, no vaig acabar de connectar. Sí que vaig gaudir molt amb Marte, el mafiano, que és el mateix autor de la novel·la, de l'Andy Mui, Romeil, i esperava molt d'aquesta segona, però no sé, potser la relació que hi ha entre el Ryan Gosling amb la Roqueta va semblar potser una mica massa infantil. Potser, això és òbviament és una percepció merament personal i em va semblar massa llarga, però bueno, no és una mala pel·lícula, però potser les meves expectatives estaven potser una mica altes. Però bueno, tornem-hi. Cinquena temporada d'una sèrie que aquí era aquesta que se'ns fascina molt i és, suposo que els oients ja saben quina és, Para toda la humanidad.
2: Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
3: La misión es encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
4: El mayor descubrimiento de la historia.
3: Tenemos que aprovecharlo.
5: La intención es que mi gobierno le devuelva el control a la Tierra. No podemos seguir destinando dinero a Marte.
6: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
0: I és que, clar, la història, que partia d'una ucronia, partia d'un punt en la història en què es bifurqui, no?, una moneda que pot sortir cara o pot sortir creu, a partir d'aquí hi han coses que passarien igual i moltes altres que passarien diferent. I aquest punt d'inici era si haguessin arribat els soviètics abans a la Lluna, i per tant tot el que hagués suposat de que fins i tot doncs, la Unió Soviètica hagués durat més anys, per exemple, no?
1: Bueno, de fet, en la sèrie la Unió Soviètica continua. És a dir, que ja portem 5 temporades, la primera temporada comença justament això, el 20 de juliol de 1991,

0: 1969, tothom espera que Neil Armstrong posi la bandera ja americana, nord-americana, a la superfície lunar, però no, van ser els soviètics. A més, un cosmonauta real, és a dir, utilitzen el nom d'un cosmonauta real, Alexei Leonov, però a partir d'aquí comença tota, bueno, després ja parlarem d'una altra cosa, però comença tota una línia alternativa en la qual la Unió Soviètica continua en peu i que hi ha una carrera aferrissada no només amb els Estats Units, sinó que altres potències mundials, a mesura que van passant els anys i les dècades, doncs s'hi van afegint, com la Xina, Corea del Nord, la Índia, etcètera, o fins i tot una mena de conglomerat europeu, o fins i tot dos coses que també estan succeint, que són iniciatives privades. Perquè ja sabem que el senyor Elon Musk té la seva companyia, Jeff Bezos també vol jugar a la carta espacial, i en aquest sentit, la sèrie s'avança moltes coses, ha avançat moltes coses que s'han produït, i dins de la trama també s'ha avançat molt, perquè, és clar, a la Lluna només vam arribar al 69 fins al 72, no hi hem tornat, tornarem, perquè hem tingut enguany l'assaig de l'Artemis, però veurem si arribarem. Però clar, la sèrie continua, i en aquesta cinquena temporada ja passava a la quarta temporada la humanitat arribava a Mart. I en aquesta cinquena temporada, que comença 2012, és a dir, de 1969 a 2012, han passat 43 anys, i quantes coses hem viscut en aquesta sèrie. A més, els que sou fidels a la sèrie ja sabeu que el capítol 2 de cada temporada, a partir de la segona temporada... capítol 1 de cada temporada, perdó, a partir de la segona entrega, doncs hi ha una mena d'això, de repàs de què és el que ha passat a nivell mundial d'una temporada a l'altra. Llavors veiem això, que Bill Clinton va tenir un mandat diferent, que va ser una per arriba una primera dona presidenta, que la Unió Soviètica, Gorbachev, va tenir altres successors, que la Unió Soviètica no va caure, i en aquesta cinquena temporada tenim allà a Marte, tenim a Mart una primera ja una comunitat, però que ja a la quarta temporada s'havien declarat en vaga contra les iniciatives privades, i en aquesta cinquena temporada, i no entrarem massa en spoiler, perquè suposo que hi ha molta gent l'ha vista, perquè això va ser a la primavera-estiu, doncs tenim això, que de sobte Mart s'independitza, diguéssim, la colònia s'independitza, i des de la Terra, Estats Units diu, pues, ¿sabéis qué? Con vuestro pan no os lo comáis. I a partir d'aquí doncs, tenim tota una sèrie de trames aquesta cinquena temporada, que a més continuaran segons quines trames que tenien que veure també amb la Unió Soviètica, interessos polítics. I la veritat és que jo sé que vostè l'ha vista, aquesta cinquena temporada.
1: Bueno, cinquena vaig per la meitat, però sí.
0: S'ha posat una mica el dia.
1: Ja m'he aconseguit posar el dia perquè tenia la quarta pendent, i amb la quarta sí que vaig fer una marató per poder-me posar el dia. La cinquena l'estic administrant una micona més, però és d'aquelles sèries que al marge de que pues, tant els diàlegs com anem a dir, les trames estan molt ben pensades, a mi una de les sensacions que sempre tinc al veure-la és que és una sèrie que val molts diners, però que els diners estan molt ben aprofitats. A mi em sorprèn més quan a vegades parlen de pressupostos de pel·lícules o de sèries que dic, pues els deuen haver gastat en catering, perquè el que és doncs crear sets o desplaçaments o coses, doncs no els veig. I aquí aquesta sèrie és molt cara.
0: Sí, molt clar, però clar, a diferència de les pel·lícules, pensem que gran part dels diners del pressupost d'una pel·lícula, per posar un exemple, l'Odissea, Spider-Man, que he tingut aquest estiu, se'n va la promoció, que és una partida molt elevada. La partida de promoció que tenen les cadenes de televisió és molt més petita i funciona de l'altra manera. Funciona a partir de xarxes socials, no funciona... Clar, no hi ha tràilers a pantalles de televisió. No has de fer distribució a milers de pantalles per tot el món, és diferent. Però sí que és veritat que en aquesta sèrie i altres que hem vist d'Apple TV, el diner, es nota que hi ha diner, i el diner es llueix molt bé aquest diner. O sigui, els efectes especials estan molt ben aconseguits. I és una sèrie que manté molt, molt, molt bon equilibri entre això, molt bons efectes especials i una trama molt ben escrita i actors que, a més, t'es creus.
1: Absolutament.
0: Que estan molt creïbles. no tapeu de micro, en aquesta cinquena temporada, no entrarem en spoiler, però hi ha un personatge que ja feia temps que, diem nosaltres, està durant massa...
1: Està amortitzat, doncs, al final, està amortitzat.
0: Ja està amortitzat i en aquesta cinquena temporada doncs ja desapareix.

0: És a dir, aquesta cinquena temporada només queda molt pocs personatges, poquíssims, em sembla que un parell com a molt dels que sortien a la primera entrega. És que, és clar, han passat 43 anys. És que... I una sèrie que comença el 2012 i que ja el darrer capítol ja es mostra, perquè a més el bo que té aquesta sèrie és que el darrer capítol, la darrera seqüència, diu: la següent temporada ens anem aquest any. I la darrera seqüència de la cinquena temporada ens porta a la sisena, i que serà l'última, ens portarà 2020. I veurem què passarà.
1: Que és el Cuéntame dels Estats Units, en el sentit de que Cuéntame es va acabar quan just començava, com si diguéssim, el període que volia cobrir, no? O sigui, millor dit, acabava de cobrir quan...
0: Va sobrepassar.
1: Clar, clar.
0: Va sobrepassar, de fet. La sèrie va acabar 2019 i, si no m'equivoco, 2020, no, una miqueta després. I pensem que la sèrie es va estar, diguéssim, el que és l'arc argumental, sembla que ja havia superat el 2002, que és l'inici de la sèrie.
1: Que és l'inici. Vull dir que es podien veure a si mateixos, no? Doncs aquí... En aquesta sèrie és ja el súmum d'aquesta festa, no? Que es veurà sempre el primer capítol, veure quines coses han passat similars i quines havien passat totalment diferent, des de jugadors de bàsquet, d'esport, de política, de cinema, no? De música, fins i tot. Doncs, clar, arribar a aquest punt en el que dir, mira, si allò hagués anat així, avui podríem estar d'aquesta manera, no? I és fantàstic.
0: Per posar un exemple, no me'n recordo si la tercera temporada John Lennon esquiva la bala, és a dir, que continua viu. I no sé si fa alguna menció a Michael Jackson a la quarta o cinquena temporada, però tres quarts de la mateixa. És una nova línia alternativa, en aquest sentit. La sèrie estava concebuda per 7 temporades. Al final, Apple TV ha fet 6.
1: Ah, això ho desconeixia. Però han hagut d'apressurar la trama o han decidit prescindir del que hagués continuat?
0: Bueno, els creadors havien plantejat 7 temporades. Val. I al final, doncs, mira, l'Apple TV, pensem-ho, és que costa molts diners fer aquesta
1: molts
0: sèrie.
1: Molts diners pel escàs. Té molts seguidors, però no els que mereixeria tenir, no? Com a mi em recorda molt el que va suposar Fringe en el seu moment, no? Que va començar molt fort i dius, ostres, aquesta sèrie en una altra època. Tu aquesta sèrie, per exemple, Fringe o For All Mankind, evidentment amb les limitacions tècniques de l'època, s'entén, però la mets en els 90...
0: Sí, i en una cadena en obert.
1: I en una cadena en obert, un Telecinco, perquè tenen, igual que va ser Expediente X, i passaria a formar... Vamos, seria... La gent estaria enganxadíssima, però... ara hi ha tanta oferta...
0: També és veritat que al principi Apple TV era producte només és nostre.
1: Molt exclusiu, sí.
0: Molt, molt, i a partir d'aquí, no sé si una mica després de la pandèmia, van començar a oferir altres plataformes, és a dir, els channels d'Amazon, aquí també a Espanya podeu veure les sèries d'Apple TV afegint un suplement a Movistar, em sembla, a Orange, em sembla que també, és a dir, que ja no és aquesta exclusivitat, o com Disney al principi, Disney Plus també com havia començat això molt producte nostre, només nostre, i a partir d'aquí s'han obert i tenen altres paquets. És que és lògic, perquè al final necessites diners. Necessites diners per produir sèries o pel·lícules, i en aquest sentit, si només tens la teva plataforma exclusiva, els teus diners, clar, només són teus, i si vols aconseguir inversors externs, has d'omplir el paquet, has d'obrir el teu catàleg a altres plataformes i altres cadenes. Veurem la sisena i darrera temporada que m'apapa on anirà. De moment podem dir que no hi ha temporada fluixa de For All Mankind, de Per a tota la humanitat. No n'hi ha. Podem discutir, potser, si alguna ha sigut una mica més lentota, si alguna subtrama doncs es feia una mica massa llarga, però en general, jo des de 2019, que vaig començar a veure el primer episodi, jo estic molt satisfet. A mi, cada entrega que arriba l'espero en candeletes, i 2000, suposo que aquesta sisena temporada doncs l'haurem, no crec que arribi abans de 2028, no ho crec, potser una mica de sort finals de l'any que ve, però veurem. I l'esperem amb moltes ganes, aquesta sisena i darrera temporada de Per a tota la humanitat. Però, mentres tanto, el darrer dia, el darrer episodi de la cinquena temporada, també van estrenar a Apple TV el que és el primer episodi de la que era la sèrie spin-off, la derivació. I és a dir, els creadors van dir, home, estem plantejant una línia alternativa que sobretot la focalitzem en Estats Units. Són astronautes estatunidencs. Sí que poden sortir cosmonautes soviètics, d'altres països, però sobretot el focus és protagonistes nord-americans. Doncs per què no fem també la mateixa

0: Sí, la línia alternativa a partir del 69, però des de l'altra cara. I llavors, quina era l'altra cara? Els soviètics. I a partir d'aquí, hem tingut aquest estiu, fins fa cosa de 3 setmanes aproximadament, una altra molt bona sèrie, una primera temporada confirmada, una segona, d'una derivació de Aparato de la Humanidad que es titula Ciudad de las Estrellas.
1: Vístase, acompáñenos.
2: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
3: Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista.
4: Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
5: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
4: Queremos que adelante el lanzamiento de Zvezda.
6: Enviaríamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura.
7: Estamos amenazados. El nivel de seguridad se ha elevado hasta el nivel 1. Quiero saber qué está haciendo todo el mundo antes de que lo haga. ¿Qué está diciendo todo el mundo antes de que lo diga? ¿Qué está pensando todo el mundo antes de que lo piense?
6: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
8: Tu forma... Interessantíssima, no? És a dir, que molt, molt més des d'un punt de vista d'espionatge, més que ciència-ficció, sí. Que també, no? Però més, diguem-ne, la trama d'espionatge i fins on arriben els límits, no? Del que és, doncs, el que pot ser una competència posocometa sana, no? Que en aquest cas, doncs, veiem clarament que ho deixava de ser arriscant la vida dels cosmonautes, en el seu cas, i del que estaven a fer... disposats a fer per espionatge.
0: Sí, en aquest sentit, el to que té Ciudad de las Estrellas és molt diferent de Para toda la Humanidad. El to de Para toda la Humanidad és èpic, és èpic. Mm. És a dir, és l'aventura pura i dura cap a l'espai, primer la Lluna, després Mart, i després ja veurem què passarà. Però sobretot és un punt de vista, diguéssim, positiu, optimista. La idea de l'aventura. Anem a l'aventura, anem cap enllà, després poden passar moltes coses, però la idea de fons és l'aventura i l'èpica. A Ciudad de las Estrellas no hi ha tanta èpica, més aviat diria que no n'hi ha. Mm. I el que tenim això... Sí, hi ha una competència, perquè els soviètics, que han sigut els primers a arribar a la Lluna, i a partir d'aquí diuen, bueno, ara hem d'anar més enllà, perquè hem sigut els primers, i a partir d'aquí, doncs, enviarem la primera dona cosmonauta a la Lluna, que també això succeïa a la primera temporada de Para toda la Humanidad, que també els nord-americans es posen les piles. I anem més enllà, sí. Però la diferència, diguéssim, del que succeeix en Para toda la Humanidad, allà, diguéssim, els polítics i els científics, i la NASA, diguéssim, sí, NASA i Casablanca, més o menys, estan units. Pot haver-hi roces, però més o menys...
8: Bueno, límits, és... límits de pressupost... De...
0: Per exacte. I segons quins dubtes, és a dir, que si aquí posem com a director de la NASA, pot haver-hi lluites polítiques, però més o menys hi ha una certa idea de que tots junts anirem més enllà. A Ciudad de las Estrellas és molt diferent, és a dir, el règim soviètic és molt opressiu, és a dir, no es fia de ningú, ni tan sols dels seus científics. De fet, els científics, que aquí tenim la figura del dissenyador jefe, que al principi no té nom, diguéssim, és el dissenyador jefe que està inspirat en el que va ser el pare del programa espacial soviètic, que va ser Sergei Korolev, que va morir abans de l'arribada dels nord-americans a la Lluna. Per això és una de les causes que els soviètics es van quedar enrere, perquè va morir la persona que és qui portava tot, i així els soviètics es van estancar, i per això els nord-americans van fer el pas endavant. Aquí, en aquesta sèrie, aquest dissenyador jefe, de cara, diguéssim, a la galeria no té nom. O sigui, no té nom perquè diuen, bueno, para que los norteamericanos no lo puedan secuestrar, no lo pillen, no lo encuentren, lo que sea. És el dissenyador jefe, però ningú sap només dins de Ciudad de las Estrellas saben qui és. Però, clar, el dissenyador jefe té idees. És a dir, hem arribat a la Lluna. Anem més enllà. Llavors, un dels plans que tenen, per exemple, al llarg de la temporada, no és un spoiler, perquè això gairebé des del principi és, bueno, doncs, si hem arribat a la Lluna, per què no anem, per exemple, a Mercuri, que és el planeta més proper que tenim, a banda de Mart? Anem a Mercuri, a veure què podem fer. Però des del règim soviètic, no és que no vulguin saber, estan interessats, però volen controlar tot. que no hi hagi filtracions.

0: que els cosmonautes que hi vagin siguin això, cosmonautes soviètics plenament lleials al marxisme, leninisme, comunisme, etc etc. És a dir, aquí tenim que la KGB, i aquí està personalitzada per una coronel, que és molt, molt controladora de tot el que està succeint a Ciudad de las Estrellas. De fet, Ciudad de las Estrellas està inspirada en un centre que existia a la Unió Soviètica, a les afores de Moscou, que és on se centralitzava tot el que té. És com una mena de centre especial Johnson o Cabo Cañaveral. Bueno, Cabo Cañaveral, diguéssim que els soviètics ho tenien a Kazakhstan. Uh-huh. Però el que era el que tenien a Houston, per exemple, doncs és Ciudad de las Estrellas en aquesta sèrie, uh-huh. per fer-nos una comparació. El to és molt diferent. Aquí és espionatge, aquí és, a mi, aquí és escolta en secret. Estan espiant-se a si mateixos els uns als altres. La KGB espia el dissenyador jefe, els cosmonautes... Llavors, és molt interessant pel to. Sí que és veritat que potser, i això ja passava amb la sèrie mare, doncs clar, una sèrie nord-americana doncs, té una mena
1: un viatge
0: doncs, anticomunista, antisoviètic, una mica massa exagerat. Però és lògic, perquè clar, és el punt de vista nord-americà. I a veure, moltes vegades la realitat superava la ficció en el tema de la Unió Soviètica fins gairebé, i fins i tot durant l'època de Gorbachev, totes les escoltes, tota la vigilància extrema, la repressió, qualsevol tipus de dissidència estava a l'ordre del dia. Llavors, aquesta Ciudad de las Estrellas és més curta, 8 episodis, però són tremendament addictius. Si jo me la vaig cruspir, vaig intentar veure només un capítol al dia, no, me la vaig cruspir en 3 dies. És que no podia deixar de veure la sèrie. Està molt ben feta, és un altre to, està molt, molt ben, aquí també es nota molt bé els diners, i hi ha una peculiaritat. Clar, hem escoltat el tràiler en castellà, doblat, però la versió original, gairebé tots els actors, gairebé tots, són britànics. I això és una idea que tenien els creadors, perquè deia, clar, volem que els nord-americans parlin amb accent nord-americà, òbviament, a la sèrie, però que els actors, els personatges soviètics, encara que siguin interpretats per actors russos, parlin amb accent anglès.
1: Que bo.
0: Per diferenciar nord-americans i soviètics. Llavors, si tu veus aquesta sèrie, Ciudad de las Estrellas, en versió original, gairebé tots els actors són britànics i parlen amb accent britànic.
1: Que bo.
0: Llavors, una manera de canviar una miqueta el xip. La sèrie està renovada per una segona. Encara que oficialment no s'ha fet anunci, però diguéssim que segons fonts que he pogut consultar m'han dit que sí, que està renovada per una segona temporada, que potser arribarà. Trigarà potser una miqueta més que la sisena de For All Mankind, però potser, si la cosa continua, doncs pot ser relleu. Veurem. De moment hem vist aquesta primera temporada i veurem si la segona mantindrà el to d'aquesta primera i veurem fins a pot arribar i potser encara tindrem més derivacions. Qui sap, mentre hi hagi diners i Apple TV vulgui i el públic estigui content i la crítica, que a més la crítica i públic en aquest sentit van de la mà, potser tindrem més coses, qui sap.
1: Doncs jo no descarto quan acabin les 6 temporades d'aquesta, en què arriben al mateix punt, que llavors comencin a fer la de Corea del Nord, que aquesta no me l'hagués perdut jo, vamos, aquesta la veuria amb els ulls tancats, perquè, mare meva, quina bogeria, i que interessant que és. Bueno, hi ha un personatge que hi ha com un nou gènere que es diu que és tipus robapantalles, no? I que el personatge de l'astronauta coreà, no? Diguem que està a For All Mankind, és un d'aquells protagonistes, el Lee o King Lee, em sembla que es diu.
0: Sí, és com
1: és...
0: Hi ha aquest, que sembla que ja estava ja des de la tercera temporada, sembla que poc, sí. I després hi ha el taverner rus.
1: El taverner rus, efectivament.
0: Que també estava, em sembla que des de, no sé si la segona temporada, és a dir, que ja...
1: Són uns robaescenes que a la
0: sí,
1: que...
0: Apareixen amb poc diàleg, amb sí. poca... apareixen molt al llarg de la sèrie, perquè sí. òbviament estan allà a Mart, però diguéssim que quan apareixen no són indiferents, no et deixa indiferent.
1: No, et connectes absolutament perquè aporten aquesta visió diferent, no? que és tan interessant. Així que, tant si heu anat al dia d'aquestes sèries com si voleu considerar que és un bon moment ara per reactivar-vos, per això que dèiem, que a vegades també és una bona cosa veure que la sèrie ha arribat a bon port, perquè llavors t'estalvies desil·lusions que ja m'han endut més d'una. Així que per qualsevol cosa, doncs en aquest cas podeu estar tranquils que si l'agafeu ara tindreu una bona, un bon desenvolupament de personatges i històries. Òscar, la propera setmana més sèries i t'agraïm, com sempre, que ens facin aquestes propostes. Una abraçada ben forta.
0: Fins la propera.